Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, persones agosarades i intel·ligents que no us conformeu amb la primera música que us posen al davant i que, en canvi, teniu el criteri necessari per escollir exactament el que voleu escoltar sense doblegar-vos a la pressió dels grans mitjans de difusió audiovisual. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada movent tecles en l'arrere guarda i d'un servidor davant del micròfon, persones agosarades que us conduirem arreu del món durant les dues pròximes hores. Iniciarem el camí a la ciutat francesa de Grenoble amb el primer llarga durada d'un quartet que ens porta de viatge a les estepes de Mongòlia. Continuarem a França amb un quintet franco-malgaix que posa al dia els sons tradicionals de l'illa Índica de Madagascar. En la secció Tot terreny, altres tres propostes ben captivadores i diverses. Encara des de França, la música d'un quartet que gira al voltant de l'acordió. Sense moure'ns del país, al nord dels Pirineus, gaudirem amb les noves cançons d'una aclamada cantautora nascuda al Camerun. I des d'Argentina, sons folclòrics instrumentals amb un bregat guitarrista. Acabarem l'edició en clau mediterrània amb altres dues presentacions discogràfiques de gran nivell. Des d'Itàlia, un duet amb un acordionista i un flautista ben experimentats. I des dels Països Baixos, un sextet que remena amb mestria sons contemporanis de Turquia. Comencem sense més dilació a gaudir amb una obra superba que ens va arribar fa ben poquet. Després de l'edició l'any passat d'un EP de presentació, tenim entre mans el disc Ayalal, primer llarga durada del grup de Grenoble Subiao Quartet, enamorats dels sons tradicionals de les estepes de Mongòlia.

del Congor Hull Mini amb la veu de Batsek Jetsek Ochil Kuyak i Edin Jun. Els que ens coneixeu de fa temps ja sabeu que tenim una debilitat especial pels sons tradicionals de la terra de Genghis Khan, tant quan es presenten en mode absolutament ancestral com quan els autors, en aquest cas els francesos Subiau Quartet, afegeixen instrumentacions i traces de caire contemporani. El Jalal, que significa viatge a Mongol, és el primer llarga durada del quartet de Grenoble, una formació que, com dèiem, utilitza simultàniament els instruments tradicionals, començant per descomptat pel cant difònic, també conegut com a cant de gola, potser el més característic de les músiques tradicionals de Mongòlia i altres territoris propers i anomenat Humi, en la llengua autòctona. A les peces de Subiau Quartet trobem també el Moronghur, el Topshur i el Dombra, i pel cantó contemporani la bateria, el bodran i altres percussions, a més de les guitarres. No podem fer altra cosa que aplaudir amb entusiasme aquest Ayalal de Subiau Quartet, un àlbum magnífic que equilibra a la perfecció l'ancestral i el modern en composicions superbes com les tres amb les que avui ens acomiadarem d'ells. Kurki Igil Minu, Tugulin Ul i Kabar Irle.

La següent proposta discogràfica d'edició recent que tenim avui en la nostra edició de Més Enllà, número 918, ens arriba també des de França, un país que ja fa moltes dècades que ha esdevingut un gressol de cultures arribades de tot arreu, tot i que principalment de països que en el seu dia van ser colònies dels nostres veïns del nord. Una d'aquestes antigues colònies és l'illa de Madagascar, una terra on prèviament ja hi havia un altre gressol, en aquesta ocasió a partir de la confluència de cultures asiàtiques, africanes i àrabs, principalment. Un dels gèneres més característics del folk malgaix és el sapiki, que ja hem conegut prèviament en aquest programa, sense anar més lluny en l'anterior edició, però en moda estrictament tradicional. Ara us presentem el disc Haya Haya, una obra sorgida de la col·laboració iniciada l'any 2022 entre el grup francès Electric Bokuhila i tres músics d'un dels principals grups de sapiki contemporanis. Bobo i Behaya explora els nous sons, les tècniques vocals i de guitarra i els ritmes que han estat predominants en el sapiki d'estil Mandriampototse, música generalment trepidant a la qual Bobo i Behaya donen un caire molt contemporani amb aromes de rock i jazz. Anem amb dues peces fenomenals del Haya Haya, debut discogràfic del quintet franco-malgaix Bobo i Behaya, Rodobey i Kabosi.

Aya, Aya, així ha titulat el quintet franco-malgaix Bobo i Behaya el seu primer àlbum, un disc on conflueixen els sons del gènere sapiki, tradicional de l'illa africana, i els sons contemporanis, com dèiem, amb tots jazzístics i rockers i amb la improvisació com un dels elements que fan d'aquesta fusió entre tradició i modernitat una música tan característica, de fet, absolutament inconfusible. Jan Randria Mihaya, nascut l'any 1284 a la localitat de Dambohi Mahabelo, situada al sud-oest de Madagascar, va començar a tocar de manera autodidacta quan tenia 16 anys. Primer la cabossi, una mena de mandolina, i després la guitarra elèctrica, tot plegat per interpretar a la seva manera diverses variants regionals del gènere sapiki. L'any 2022, Jan, conegut també com Behaya, va conèixer a Maxim Bobo, com ell d'origen malgaix i membre del grup francès Electric Bokuhila, formació a la que van descobrir fa 4 anys en la nostra edició número 753. La connexió va ser immediata. Behaya va ensenyar a Bobo el sapiki i aquest va ensenyar el primer els sons contemporanis que tocava amb la seva banda. I de tot plegat ha nascut aquest nou projecte anomenat Bobo i Behaya, que debuta en el planeta discogràfic amb el fantàstic Aya Haya, del qual ens acomiadarem per avui amb altres dues composicions trepidants, Hamdeha Ijihisa Zaho Baba i Rafoza Mandai Tandra.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Arriba el temps de la nostra secció multiusos, en la qual avui tornem a tenir tres presentacions discogràfiques ben xules i ben diverses. Les dues primeres, per cert, parides en terres franceses, on ens hem estat des de l'inici del programa. Obut Debut és el disc que tenim entre mans en aquests moments, una obra del quartet Le Val Jaquem, grup de folk contemporani fundat i comandat per l'acordionista, compositor i explorador rítmic Eric Alard Jaquem. Músic inquiet i talentós que es fa acompanyar en aquest projecte per Matis Pascot a la guitarra, François Lapeissoni al baix i Arthur Dallard a la bateria. En el disc Obut Debut, a més, Le Val Jaquem compta amb dues col·laboracions vocals d'alta volada, les de Bad Bad i Dorian Laquel. El repertori del disc transita per un espai on la música francesa hi té gran protagonisme a través de l'acordió, l'instrument que fa de centre de gravetat. Però la imaginació d'Eric Alard Jaquem no té límits i l'embolcall de tot plegat veu d'infinites fonts que, malgrat el que es podria esperar, conflueixen en un estil únic i molt personal que, com dèiem abans, encaixa perfectament en allò que hom anomena folk contemporani. Us deixem amb quatre sensacionals composicions del disc Obut Debut dels francesos Le Val Jaquem, Calceix, Fantambuc, La Mexiquen i Melancolille.

Feia molts anys que no teníem notícies musicals d'una extraordinària cantautora camerunesa, la brillant i elegant Carice Fotso, artista també resident a França que aquesta mateixa setmana edita Guà, un nou treball discogràfic on l'artista desplega novament el seu talent com a compositora i cantant. Una de les coses que més ens agraden de Carice Fotso és que acostuma a defugir els estàndards habituals de la música africana d'inspiració tradicional. Per descomptat que el trasfons de les seves cançons es nodreix de la cultura de la seva terra camerunesa. Però a Guà, un cop més, Fotso edifica un univers molt personal que la converteix en una de les artistes africanes més originals i inconfusibles. Amb aquest nou treball discogràfic, Carice utilitza sense embuts les seves composicions per fer un rèquiem per a les dones del país dels seus ancestres, maltractades sovint per una cultura masclista que intenta reduir-les a l'ostracisme, massa vegades amb la violència i el menyspreu com a mitjans per silenciar les seves veus que breguen per una societat més igualitària. Us deixem uns minuts amb quatre peces delicioses de Guà, el nou i brillant àlbum de la camerunesa resident a França, Carice Fotso. Gué, Wo, Power, Somo i Dudu.

Abans de passar a la nostra secció de sons mediterranis, farem un últim tast discogràfic a la nostra secció eclèctica d'avui. Tenim entre mans un disc d'aquells que s'explica de forma clara i literal en el seu títol. Tango y Folclore Argentino és una obra instrumental del gran guitarrista i professor Ricardo De Luca. Resident a la ciutat de Santa Fe, ubicada al nord de la capital argentina, De Luca està consagrat com un dels més grans mestres de guitarra en l'àmbit dels sons folclòrics i clàssics del seu país. Fa ni més ni menys mig segle dels seus primers concerts a la seva ciutat natal i el seu bagatge artístic i docent, com podeu imaginar, és gairebé inabastable. A nivell estilístic, tal com anuncia el títol del disc Tango y Folclore Argentino, Ricardo De Luca manté les traces clàssiques inherents a la seva carrera artística i en la vessant tradicional remena amb mestria com a compositor i intèrpret gèneres autòctons com el tango, la chacarera i la zamba, entre d'altres. Us deixem uns minuts amb quatre peces estupendes del nou disc del compositor, guitarrista i professor Ricardo De Luca: Tango Nostálgico, Aire de Chacarera, El Remolón i Soy Norteño Carnavalito.

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Per tancar aquesta edició de Més Enllà, ens acostarem a territoris musicals eminentment mediterranis, començant des d'Itàlia amb la unió de dos experimentats instrumentistes que, de fet, són institució en el seu país, en el terreny de les músiques d'inspiració tradicional, però també en el dels sons contemporanis. Camp Rock és un àlbum del duet format pel gran acordionista Riccardo Tesi, a qui ja ens hem trobat en aquest espai radiofònic formant part d'altres projectes musicals italians, i del talentós flautista Paolo Zampini, conegut principalment per haver acompanyat durant 35 anys el legendari compositor de bandes sonores cinematogràfiques Ennio Morricone. Resulta que Riccardo i Paolo són originaris de la mateixa ciutat, Pistoia, a mig camí entre Pisa i Florència. No només això, de fet, van néixer l'any 1956 en la maternitat del mateix hospital amb només 3 dies de diferència. Evidentment, ja es coneixien, però no deixa de ser curiós que, 69 anys després dels seus naixements, l'acordionista Riccardo Tesi i el flautista Paolo Zampini tornin a confluir en aquest disc anomenat Camp Rock, una obra en la qual els sons mediterranis contemporanis amb aromes cinematogràfics són el fil conductor. Us deixem uns minuts amb tres boniques composicions del Camp Rock de Riccardo Tesi i Paolo Zampini: Stevia, Living in the Past i Nuovo Cinema Paradiso.

Per tancar el programa, marxarem cap als Països Baixos amb una nova banda turco-neerlandesa que remena sons contemporanis amb indiscutibles reminiscències anatòliques. No sabem ben bé per què, però el cas és que des de fa més o menys mig segle, sons folclòrics de Turquia i d'altres punts de l'Orient Mitjà i el pop-rock psicodèlic viuen una llarga i inesgotable història d'amor. Tenim una altra prova en el disc Dereboyu Kavaklar, debut discogràfic d'un sestet anomenat Muamma. Com dèiem, format en terres neerlandeses per músics de diverses procedències, meitat d'arrels autòctones i l'altra meitat d'ancestres turcs. Aquesta fórmula de fusió entre tradició i modernitat fa molt de temps que s'ha demostrat com a molt exitosa, així que no ens estranya gens que es continuïn formant noves bandes com Muamma, grup que arrencava les seves aventures musicals l'estiu de l'any 2021. O sigui, que han disposat de gairebé 5 anys de pràctica abans d'estrenar-se discogràficament amb Dereboyu Kavaklar, àlbum que ens conduirà fins a la final de l'edició de Més enllà número 918, amb tres peces estupendes que sonaran sense pausa. Susinem de Jarelerim, Sicilar, Zuftu i Gonul Dagi. Som al vostre abast a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dimecres a les 8 del vespre al Centre Fraternal, segon curs de sardanes, impartit per l'Associació Sardanista de Palafrugell. El preu general és de 25 euros, però amb descomptes pels socis del Centre Fraternal i de l'Associació Sardanista. Per fer les inscripcions, cal enviar un correu electrònic a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84.
0: Hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Cobrejant.
1: Som a tot el país.
0: Cobrejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cobrejant, amb Caral Pedemonte.
2: Cobrejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.

El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

I nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Isis.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12.
2: 972 30 42 12.
1: El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Què tal, com esteu tots? Benvinguts amb aquesta factoria dels 80 que ens porta les cançons que volem recordar de tota una generació musical. Amb Rafael Cordí, aquestes dues hores les han començat amb Billy Idol i To Be a Lover, dels seus grans èxits de l'any 1986, i també en Tara Camp i aquest Piece of My Heart, una cançó que ens arribava des del 1991. Altres protagonistes amb els propers minuts seran Lionel Richie i el seu Hello, Whispers and Rocksteady, o Levert i el seu fantàstic Casanova. Molt benvinguts i benvingudes.

Diversos temes que us havíem presentat des del 1984, el senzill de luxe de Lionel Richie, la cançó anomenada Hello. El Rocksteady era una de les cançons de soul funk i clàssics del disco a càrrec de The Whispers, i aquest tema Casanova ens el portava des del 1987, Levert. Seguim, però ara mateix anem a gaudir de tot un quart d'hora en dues cançons tremendament ballables i fantàstiques. La primera d'elles amb Dio Jace i el seu I Love Music, M'encanta la música, i després en Raggio de Luna, Moonray amb Comanchero, amb una versió especial Disco Mix que també escoltarem amb el nostre programa de La Factoria dels 80.

Els ritmes continuen i ara mateix ha estat aquest Be My Lover de Dana, una altra de les cançons que ens representaven en el seu moment el millor de l'Italo Disco, d'aquell spaghetti dance tan recordat per la generació dels 80. Els ritmes segueixen amb aquesta primera part del programa d'avui, de la factoria dels 80, ho fan en Corona, Because the night belongs to lovers. La nit pertany als amants, i això és el que ells ens volen comentar i dir. Extreme and More Than Words també ens vindrà després d'aquesta cançó, un dels èxits del 1991 d'aquesta formació.

Anem acabant aquesta primera part del programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80. Amb bones cançons, com per exemple les d'Extreme, que us comentava abans, More Than Words, un dels fantàstics èxits d'aquesta banda i des del 1991. En Prince feia d'en David, el 1983 publicava la cançó anomenada 1999, que acabàvem d'escoltar, i ara John Jett ens aportava aquesta cançó I Hate Myself for Loving You, un dels seus èxits de l'any 1988. Des del 1991, i per acabar aquesta primera part, ballem-la amb CNC Music Factory. Aquest fantàstic i recordadíssim Gonna Make You Sweet, Everybody Dance Now, a la Factoria dels 80, The 80's.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte 9 de maig a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell, monòleg Escocia amb Xavi Franquesa, dins del cicle de comèdia de la Costa Brava Sonats. Amb més de 25 anys d'escenaris, Xavi Franquesa ha anat afinant el seu humor fins a convertir-se en un showman amb segell propi. El seu estil és directe, àcid i sense filtres. Una comèdia ràpida, intel·ligent i molt connectada amb el públic, sempre des del sarcasme i la ironia. Les entrades ja es poden comprar al web sonats.cat i valen 18 euros.
0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell. El 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon dia, són les 8.
3: Bon dia. Comencem un cap de setmana encara marcat per la nebulositat abundant i amb possibles precipitacions de cara a dissabte al vespre i nit.
2: Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 8 de maig del 2026. A Sant Feliu en ve sortir el sol fa justament 1 hora i 26 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també emetem des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui destacarem que l'Ajuntament de Palafrugell mantindrà el requisit del català en les licitacions, tot i retirar-lo en el servei de socorrisme. A més, destacarem que Girona ha reclamat més recursos per l'educació de 0 a 3 anys durant la jornada d'aquest dijous de vagues. I a més, també parlarem de que Calonge rehabilitarà el monestir del Collet. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb el gerent en funcions del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Lluís Sala, sobre l'estat de la depuradora a Palamós i als altres centres aquí al Baix Empordà. I aquest divendres també parlarem de nutrició i salut amb la nostra nutricionista de confiança, Anna Pujol. De seguida ho repassem tot. Abans, però, anem a fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Primer de tot hem de saludar en Joan Coll. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Maria.
2: I és que l'Ajuntament de Palafrugell mantindrà el requisit del català en les licitacions, tot i retirar-lo en el servei de socorrisme.
4: El consistori argumenta que la primera convocatòria va quedar deserta per la dificultat de trobar personal que parlés en català i en la segona convocatòria es va donar prioritat a assegurar la presència del servei.
2: I canviant de tema, perquè neix la cursa solidària Ultravimar per construir la residència de Jordi Sistac.
4: Està organitzada per la Fundació Vimar, els Tritons de la Vall d'Aro i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. La voluntat de la cursa és finançar la construcció de la nova residència Jordi Sistac a la zona dels Estanys.
2: I l'Hospital de Palamós es posa com a objectiu que la població surti de la consulta sense dubtes.
4: En una entrevista al Supermatí, la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, ha presentat la nova campanya impulsada per l'hospital sota el lema Salut sense dubtes, fes sempre tres preguntes.
2: I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
5: Bon dia, Maria.
2: I és que Palamós Gent Gran amplia la seva farmàcia.
5: Palamós Gent Gran ha ampliat i renovat el servei de farmàcia amb un nou punt de dispensació de medicació hospitalària. L'actuació vol facilitar l'atenció als usuaris i evitar desplaçaments innecessaris.

0: I Girona ha reclamat més recursos per a l'educació de 0 a 3 anys, Berta.
1: Prop de 800 persones s'han manifestat a Girona per reclamar més recursos i millores laborals per a l'etapa educativa dels 0 als 3 anys. A la protesta hi han participat educadores de diverses escoles bressol del Baix Empordà.
0: I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia.
0: I és que més d'un miler d'alumnes de Palafrugell participen en la 7a edició del Palarobòtica.
2: Palafrugell celebra aquests dies la 7a edició del Festival de Robòtica Educativa i Innovació Tecnològica del municipi. L'alumnat participa en activitats relacionades amb la programació, el disseny 3D i les disciplines STEAM. Les propostes es fan a la Bòbila, al Teatre Municipal i al Museu del Suro i impliquen centres educatius de totes les etapes.
0: I anem fins a Palamós perquè la Capella del Carme inaugura penjant d'un fil, Berta.
1: La Capella del Carme de Palamós inaugura aquest dissabte penjant d'un fil, l'obra guanyadora de la Biennal d'Art Ezequiel Torruella. La instal·lació utilitza xarxes de pesca reciclades i es podrà visitar fins al 28 de juny.
0: I saludem ara la Carla Saló. Bon dia, Carla.
3: Hola, Maria, bon dia.
0: I és que la Bisbal impulsa noves auditories per al comerç local.
3: La Bisbal d'Empordà posa en marxa una nova edició de les auditories comercials 360. El programa oferirà assessorament gratuït a 8 establiments per millorar la competitivitat i adaptar-se als nous hàbits de consum.
0: I parlem d'habitatge perquè els contractes de lloguer continuen baixant a Girona i a les comarques gironines, Carla.
3: Els contractes de lloguer continuen disminuint a les comarques gironines durant l'any 2025, segons la Cambra de la Propietat Urbana. Tot i la caiguda de l'oferta, els preus es mantenen elevats, especialment a Girona Ciutat.
0: I Calonge i Sant Antoni rehabilitarà el monestir del Collet.
3: Calonge i Sant Antoni han adjudicat el projecte per rehabilitar el monestir de Santa Maria del Collet. L'espai es convertirà en un nou equipament cultural i docent vinculat al jaciment arqueològic del municipi.
0: I el Banc de Sang fa una crida a donar sang demà dissabte a Palafrugell per recuperar les reserves de primavera. Ferran.
2: El Banc de Sang i Teixits anima tant els donants habituals com els nous, especialment joves, a participar-hi. Recorden que una sola donació pot beneficiar fins a 3 persones i que és clau per garantir l'activitat hospitalària. Serà demà a l'Espai Fundació La Caixa de Palafrugell.
0: I com sempre hem d'anar a fer un repàs a les notícies que passen més enllà de la nostra comarca, més enllà del Baix Empordà, passen coses. I és que el govern espanyol ha garantit el màxim aïllament en el procés de repatriació del creuer a Mantavirus. El vaixell ha d'arribar aquest diumenge a les Illes Canàries i des d'allà s'activarà tot el protocol per portar els passatgers als seus països d'origen. La Moncloa es compromet a aïllar tothom per evitar més contagis. I també hem de parlar de la guerra de l'Orient Mitjà entre els Estats Units, Israel i l'Iran. I és que aquesta passada nit de dijous a divendres hi ha hagut dues onades de bombardejos contra vaixells i altres objectius iranians que estaven a l'estret d'Hormuz. Les autoritats de Teheran ja han denunciat que darrere de tot plegat hi ha les forces armades nord-americanes. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ja ha confirmat que tots aquests atacs eren cosa seva. I un dels sindicats que convoca les vagues que hi haurà el mes que ve al sector, la CGT, denuncia que dues agents de la policia catalana es van infiltrar aquest dimecres en una reunió de professors per preparar les accions de protesta. La policia catalana no ho confirma, però tampoc ho desmenteix. I en setembre augment la plana esportiva perquè el migcampista del Real Madrid, Fede Valverde, té un traumatisme cranioencefàlic arran de l'incident que ha tingut aquest dijous al matí amb el seu company d'equip, el francès Aurélien Tchouaméni. Valverde es troba a casa en bon estat i haurà d'estar en repòs entre 10 i 14 dies, tal com marquen els protocols mèdics per aquest diagnòstic. Això és el que deia una nota de premsa que ha publicat el club blanc aquest mateix dijous. Tot això abans d'aquest clàssic que aquest cap de setmana enfronta el Barça davant del Real Madrid. I en aquest cas, si l'equip blaugrana aconsegueix guanyar o empatar amb l'equip blanc, es proclamarien campions de Lliga. Veurem què passarà. nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera per aquests dies, i per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
4: Bon dia, què tal?
0: Doncs molt bé, esperem que el cap de setmana ens acompanyi aquest temps suau de completa primavera, no?
4: El temps per aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta certa inestabilitat. Encara amb núvols abundants, ara mateix tenim aquest cel mig ennuvolat que s'anirà obrint, però a la tarda tornaran a arribar aquests núvols alts que deixaran el cel així una mica enteranyinat. En general, avui divendres no esperem precipitació al Baix Empordà, sí que l'esperem de cara a la tarda de dissabte, sobretot el vespre i nit de dissabte. El demà dissabte serà una jornada força també dominada per la nuvolositat, nuvolositat que anirà més al llarg de la jornada, i esperem que de cara al vespre i nit puguin arribar tempestes o algun ruixat més intens fregant la costa. Per tant, situació una mica més complicada de cara a dissabte a la nit i entrada a la matinada de diumenge. Diumenge esperarem un dia força més tranquil, amb nuvolositat que anirà menys i amb vent de garbí força destacable. Tot plegat amb unes temperatures que dissabte quedaran curtes, però diumenge tornaran a pujar una miqueta més.
0: Doncs veurem com ens acaba d'acompanyar aquesta inestabilitat en el temps. Estarem pendents també d'aquests ruixats de dissabte a la tarda. Moltíssimes gràcies, Isaac, per aquest repàs a la previsió meteorològica. Nosaltres fem una petita pausa amb Harry Styles i American Girls.

Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.

0: d'Urgell, l'emissora municipal.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell. Carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
6: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
7: Vols millorar les teves oportunitats laborals i aprofitar el món digital? Apunta't al curs Eines Digitals per l'Ocupabilitat del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. Aprendràs a utilitzar eines digitals per buscar feina i millorar el teu perfil professional. El curs té una durada de 15 hores i es farà de l'11 al 18 de maig, d'un quart de 10 del matí a un quart d'una del migdia, a l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, truca al 972 61 18 20. No ho deixis passar. Impulsa el teu futur.
8: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane, amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.

0: El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona va fer balanç de les reparacions dutes a terme a les instal·lacions de fins a 11 municipis a comarques gironines just després dels desperfectes causats pel temporal Harry del passat mes de gener. En total s'hi han destinat 3.964.195 euros, dels quals més de 3 milions han estat exclusivament destinats a la depuradora de Palamós. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el gerent en funcions del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Lluís Sala, bon dia.
1: Bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, què va passar? Per què aquests aiguats van tenir tantes afectacions en tantes instal·lacions?
1: Bé, doncs perquè van ser uns aiguats excepcionals, sobretot a la zona doncs, de Palafrugell, Begur, i ara entraré més en detall amb això, però veníem també d'uns aiguats que ja hi havia hagut, o d'unes llevantades el dia de Sant Esteve i dies posteriors. Per tant, com es diu popularment, plovia sobre mullat, no? És a dir, uns terrenys doncs, més secs haurien absorbit més aigua, però els terrenys ja estaven empapats i, per tant, tota aquella aigua que va caure es va escolar i, diguem, va causar danys, no? Aleshores, és cert que els danys han sigut extensos geogràficament, però a tot arreu, excepte la depuradora de Palamós, doncs han sigut relativament petits i bueno, doncs amb aquest mig milió d'euros i així doncs resolíem les 10 afectacions restants que hi havia. No? El que passa que la pluja caiguda el dia 20 de gener en la zona aquesta de Palafrugell-Begur, que els mapes doncs, del Meteocat donaven una pluja només aquell dia de 187 litres per metre quadrat, el que va fer és generar una escorrentia que cap al nord ens va inundar l'etap de torrent i afortunadament vam poder desaiguar i no hi va haver interrupcions en el servei, però cap al sud doncs, van portar tota aquesta gran quantitat d'aigua cap a l'edar de Palamós, que sí que va quedar totalment inundada i fora de servei. No? Com a dada rellevant, per exemple, aquest etap de torrent doncs, està en una zona que en els mapes de la Generalitat estava fora de zona d'inundació amb un període de retorn de 500 anys. Per tant, aquesta pluja que va caure i que es va escolar pel vessant nord i pel vessant sud, per dir-ho així, doncs va ser realment excepcional. Aquesta intensitat de pluja dels 187 litres per metre quadrat a aquesta zona de Palafrugell-Begur és la que va, diguem, causar els danys més importants, que són aquests de l'edar de Palamós.
0: Esclar, entenc que tota aquesta aigua no se l'esperaven en aquesta depuradora de Palamós i entenc que és un cas allò únic el que va passar aquí a Palamós, no?
1: Bé, és un cas excepcional en el sentit que, com dic, doncs mai havíem tingut aquest grau d'inundació, sí que, diguem, aquesta edar doncs, està en una zona al costat de la Riera Oví, doncs, que és una zona que pot tenir, ha tingut històricament problemes d'inundació, per això diguem, hi ha estudis per veure on s'ha de traslladar, però per altra banda és una parcel·la que quan es va construir a primers dels anys 80 es va excavar, per dir-ho així, perquè es veiés menys, tingués menys impacte visual. Clar, que estigui per sota del nivell del terreny, a més, doncs, fa que sigui propícia a tenir doncs, aquestes inundacions històricament des dels anys 85 quan es va posar en servei n'hi ha hagut 4 però de molta menor intensitat que aquesta diguem és la que ha marcat un rècord, no? I va arribar a haver fins quasi 2 metres d'aigua dintre l'edifici de control, va inundar totes les sales de transformadors, quadres elèctrics, etc. Per tant, tot això és el que va quedar fora de servei i si no hi ha electricitat les coses no funcionen. Per tant, diguem, toca refer-ho de nou.
0: I com ha estat el procés de reparació? Ja s'ha acabat o encara hi ha allò un temps per acabar de reparar tot això de Palamós? És a dir, entenc que els altres espais ja s'hi ha actuat, però no sé si a Palamós encara hi ha feina per fer.
1: Encara hi ha feina per fer, però diguem, com que portem ja mesos treballant, ara en molt poc temps tindrem molt bones notícies en el sentit de que anirem culminant aquesta feina. Quina és la feina doncs, que s'ha fet durant tot aquest temps? D'entrada, netejar tots els fangs i llims i llots que va deixar el riu, perquè d'entrada doncs, allò va quedar cobert doncs, aquests sediments, no? Després, doncs, desmuntar tots els equips, veure quins eren aprofitables, quins no, s'han dut a reparar, aquells que no, doncs, s'han hagut de fer comandes de nous equips. Això implica també tota la renovació de quadres elèctrics, quadres de maniobres, transformadors, tota aquesta part elèctrica que dic. Tots aquests equips tenen terminis de lliurament. Vull dir, no hi ha un supermercat on vagis a buscar això. Diguem, tot són coses que s'han de fer a mida d'aquesta instal·lació, per tant es poden comprar els components, però s'han de muntar, per tant aquí hi ha tota aquesta feina, cablejat de nou, etc. No? Aleshores, hi ha hagut una feina poc visible, que és aquesta de refer la instal·lació elèctrica, però que la setmana que ve esperem ja tenir tensió de la companyia i, diguem, poder començar a arrencar de nou el tractament. La setmana vinent, a finals, més o menys, preveiem poder posar en marxa el tractament primari. Amb aquest tractament, com a mínim, reduirem un 40% de la càrrega contaminant, mesurada en forma de matèria orgànica en suspensió, de matèria en suspensió, perdó, i en un mes més preveiem tenir la depuradora al complet de nou en funcionament. Per tant, és el moment, ja dic, d'anar recollint els fruits d'aquesta feina d'aquests mesos. No? I aquí voldria fer un incís també, que òbviament les empreses que estan treballant en aquesta reconstrucció no estaven de braços creuats esperant que el consorci tingués una emergència. Vull dir que tothom tenia feina, els seus compromisos, els seus clients, les seves comandes, i que hem trobat molt bona resposta en el sentit de... Doncs que han fet un forat a les seves agendes i s'han disposat a col·laborar amb nosaltres per tal de que aquesta reparació pogués fer-se el més ràpidament possible.
0: També, durant tot aquest procés de pluges, de temporals que vam viure el mes de gener, es va desconnectar un emissari submarí en aquesta estació de Palamós, a 600 metres de la costa. Què va passar? Què suposa que es desconnectés això? I no sé si això va acabar derivant en una afectació a la qualitat de l'aigua del mar o no. Esclar, què és un emissari submarí i què va suposar la seva desconnexió?
1: A veure, la desconnexió la vam detectar amb una inspecció que fan submarinistes el 21 de març. 21 de març crec que era diumenge. No es va poder baixar-hi abans per mal temps, no? I el que deia del compromís de les empreses, doncs tot i ser diumenge, es va fer aquesta inspecció. És el dia que veiem que està desconnectat. Quin dia va passar no ho sabem, perquè nosaltres no som sota l'aigua o no som sota terra quan es trenca una canonada i no sabem exactament en quin moment va passar. Recordem també que hi va haver temporal fort de pluges i de vents i de mala mar els dies 5 i 6 de març. Per tant, no sabem si ve del Harry o ve d'un episodi posterior. No? Qualsevol cas, doncs sí, efectivament, això fa que l'aigua residual desbastada amb el pretractament que fem a l'EDAR, que tot aquest temps hem estat funcionant amb un pretractament, sortir per aquest punt, no? Aleshores, és el punt on hi va haver també un trencament durant el Glòria, que es va reparar, es va posar una peça, diguem, per ajuntar els dos tubs, i aquesta peça, doncs, és la que, amb aquest temporal, el que sigui, el Harry o el del març, doncs es va tornar a separar, a desenganxar, no? Aleshores, ara mateix, el que s'ha fet és una comanda d'una peça diferent, molt més reforçada, que té un termini de fabricació també, que sigui el Harry o el del març, doncs es va tornar a separar, a desenganxar, no? Aleshores, ara mateix, el que s'ha fet és una comanda d'una peça

0: les dues canonades i s'ha de, d'alguna manera, consolidar. Per tant, estem parlant d'operacions de reparació que en cap cas són immediates i fàcils, sinó que tenen molta complexitat.
1: Clar, una de les entitats ecologistes de la zona, concretament els Amics de les Illes Formigues, posaven en dubte les analítiques que s'havien fet davant aquest emissari, i que, bueno, diuen que aquestes analítiques que no expliquen tots els efectes derivats de l'avaria de la depuradora. Esclar, no sé si compartiu la mateixa visió, si aquestes analítiques ens poden donar més informació sobre aquesta qualitat de l'aigua, i esclar, entenc que reparar l'emissari suposaria allò, millorar aquesta qualitat de l'aigua. Esclar, no sé com es veu tot això des del Consorci.
0: A veure, reparar l'emissari no millora la qualitat de l'aigua, fa que surti més lluny. El que millora la qualitat de l'aigua és posar en marxa l'EDAR de nou, cosa que farem la setmana vinent amb aquest tractament primari, no? Amb el tema analítiques, el que hem fet nosaltres, a veure, hi havia uns controls de la qualitat de l'aigua físico-química i biològica que es fan per contracte dos cops l'any, i vam fer una revisió 18 de febrer, em sembla que era, i no vam observar grans anomalies, d'acord? En aquell moment, va? Què hem mirat nosaltres i l'Agència Catalana de l'Aigua? Si aquesta sortida d'aigua a 650 metres, o 630, perdó, té afectació en la qualitat microbiològica de les aigües de bany en línia de costa. I no la té. És a dir, en el sentit que l'aigua és de qualitat bona o excel·lent. Per què? Perquè la microbiologia, doncs, no dona valors significatius. La normativa que regula les aigües de bany, que és una directiva europea, demana que s'analitzin aquest tipus de paràmetres microbiològics, que són un risc real i a curt termini per la salut pública. Aquests temes, que si substàncies, doncs, farmacèutiques, que si, etcètera, aquest tipus de microcontaminants, això aplica a l'aigua de consum humà, l'aigua de beguda. No es demanen, la normativa no ho demana, quan es tracta, en aquest cas, d'unes aigües de bany. Per tant, seria realment excepcional posar-nos a mirar aquests paràmetres, no? Però, per altra banda, jo crec que l'avaluació de tot això es podrà fer, doncs, quan tinguem la reparació, i aleshores algú, entenc que des del govern de la Generalitat, ACA o qui sigui, doncs, pugui fer una anàlisi de com està el medi que ha rebut aquesta aportació durant aquestes setmanes o aquests mesos. No? Hem de pensar que les aigües residuals domèstiques són biodegradables, per això les podem depurar amb una depuradora biològica, estan en el reactor de l'EDAR durant 12, 18, 24 hores. Per tant, tot això que és biodegradable en el mar també ho ha de ser, i nosaltres esperem que l'impacte que pugui haver-hi també es recuperi amb relativa rapidesa.
1: Davant d'això, m'agradaria preguntar-li si aquests treballs, aquestes reformes que s'estan duent a terme, volen frenar episodis similars, és a dir, que afectin tant a l'EDAR de Palamós. No sé si s'està reparant tot en aquest sentit, o ja s'està buscant una nova ubicació per aquest EDAR de cara a un futur. Com ho afronten, això?
0: De fet, les dues coses. Per una banda, hi ha una partida de 500.000 euros en l'atribució de fons que ens va fer l'Agència Catalana de l'Aigua, destinada a reforçar la protecció de la parcel·la on hi ha l'EDAR contra les avingudes que pugui haver-hi en el futur. D'acord? Per tant, per una banda, es treballa en aquesta línia. Per què? Perquè encara que ens poséssim o que tinguéssim ja, per exemple, un projecte de nova EDAR i sapiguéssim on va, que de moment no ho tenim, seria una licitació, una obra, que això duraria encara uns quants anys, no? Per tant, diguem, hi ha d'haver un mentrestant, que encara serà d'alguns anys, i aquest mentrestant necessitem, doncs, poder depurar les aigües residuals en garanties. Per tant, hi ha aquesta, diguem, missió, doncs, també de reforçar aquesta protecció de l'EDAR, no? I, per altra banda, com deia, estem treballant amb l'estudi d'alternatives de la ubicació de una possible nova ubicació d'aquesta EDAR. No només n'hi ha una, n'hi ha cinc, que s'han de valorar, s'han de ponderar, i ara mateix és la fase del treball en la que estem. Quan tinguem això avaluat i ponderat, hi haurà una solució que serà la més òptima des del punt de vista tècnic, per dir-ho així,

0: però després, òbviament, s'haurà de sotmetre a consideració dels municipis en els quals aquesta EDAR presta servei, doncs per consensuar al final quina és la futura ubicació d'aquesta EDAR.
1: Doncs n'estarem molt pendents, també estarem molt pendents de totes les obres, de totes les reparacions que es vagin fent en aquestes EDARs. Hem parlat amb el gerent en funcions del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Lluís Sala, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i per explicar-nos una mica més com es troba aquest projecte, tota aquesta reparació aquí a l'EDAR de Palamós. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: I quan falten pocs segons per arribar a 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que l'Ajuntament de Palafrugell mantindrà el requisit del català en les licitacions, tot i retirar-lo en el servei de socorrisme. El consistori argumenta que la primera convocatòria va quedar deserta per la dificultat de trobar personal que parlés català i en la segona convocatòria es va donar prioritat a assegurar la presència del servei, Joan.
1: Segons ha explicat l'Ajuntament, la decisió respon a la necessitat de garantir la presència de socorristes aquest estiu. La primera licitació incorporava un criteri relacionat amb el nivell del català, però el concurs va quedar desert, tot i l'interès inicial d'algunes empreses. Després d'aquesta primera convocatòria, els serveis tècnics municipals van consultar les empreses interessades per conèixer els motius pels quals finalment no havien presentat oferta. Segons la resposta rebuda, les dificultats per trobar socorristes amb coneixements de català van acabar impedint la presentació de les candidatures. Arran d'aquesta situació, l'Ajuntament va decidir impulsar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic concret. El govern municipal defensa que la prioritat principal era assegurar el servei de vigilància i socorrisme a les platges. El consistori remarca, però, que el compromís amb la llengua catalana es manté vigent. De fet, recorda que aquest criteri es va incorporar a les licitacions arran de diverses mocions i iniciatives aprovades per l'Ajuntament per reforçar la presència del català en els serveis públics. Per aquest motiu, el govern local insisteix que la retirada del requisit només afecta aquest cas concret i assegura que el criteri lingüístic continuarà present en les futures adjudicacions municipals.
0: I canviem de tema perquè neix la cursa solidària Ultravimar per construir la residència Jordi Sistac. Està organitzada per la Fundació Vimar, els Tritons de la Vall d'Aro i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platjaro i S'Agaró. La voluntat de la cursa és finançar la construcció d'aquesta nova residència a la zona dels Estan Joan.
1: Aquesta és una prova que comptarà amb un recorregut de 96,28 quilòmetres i un desnivell acumulat de 3.866 metres al conjunt del Baix Empordà. El membre dels Tritons de la Vall d'Aro, Maria Orozco, ha explicat que la cursa es divideix en quatre etapes que exploraran l'entorn del municipi. Passarà per les Gavarres i la zona marítima i la intenció d'aquestes quatre etapes, que oscil·len entre els 20 i els 27 quilòmetres, es acabarà dibuixant el símbol de Vimar al mapa.
2: Tindrà una inscripció a modo de donatiu per equips d'un total de 800 euros i com a excepció per totes aquelles atletes i corredors i corredores que vulguin fer-la sense formar part d'un equip, hi haurà una modalitat individual, que serà la possibilitat de fer la primera etapa, que són els 27 quilòmetres, serà una cursa de muntanya, amb la possibilitat de que la facin individualment.
1: L'objectiu de la cursa és finançar la construcció de la nova residència Jordi Sistac a la zona dels Estanys. Serà un equipament de 26 places residencials i 4 places de respir per a famílies cuidadores i que servirà per ampliar els serveis residencials de la Fundació Vimar per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual de la comarca. La regidora de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Imma Gelabert, apunta que la configuració i creació d'aquest projecte dependrà de la construcció de l'escola de Fanals. De moment, però, ja s'ha tirat endavant aspectes administratius per mirar d'agilitzar la construcció d'aquesta nova residència.
0: I l'Hospital de Palamós es posa com a objectiu que la població surti de la consulta sense dubtes. En una entrevista al Supermatí, la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, ha presentat la nova campanya impulsada per l'hospital sota el lema Salut sense dubtes, fes sempre 3 preguntes, Joan.
1: La campanya convida els usuaris a plantejar-se 3 qüestions bàsiques abans d'entrar a consulta. Què és el que tinc, el que he de fer i per què ho he de fer, resumeix Rivera. Segons explica, moltes persones surten de la visita amb dubtes o sense haver preguntat tot allò que necessitaven saber. Per això, la voluntat és que els pacients arribin més preparats a la visita i marxin amb una millor comprensió del seu diagnòstic i tractament.
3: Amb els indicadors que tenim d'experiència del pacient i de l'usuari, les enquestes que també fa el CatSalut, vèiem que aquesta informació, aquesta sensació de quedar-te sense dubtes, bueno, tenia marge de millora. I per això hem animat a la població, amb una campanya que ja existia, que no és pas nostra, una mica plantejar-se, empoderar-se, no? Entendre què és el que té, el que ha de fer i el per què ho ha de fer, entendre-ho bé. O com a mínim que surti de la consulta sense dubte.
1: La iniciativa no és pròpia del centre hospitalari, sinó que prové d'una associació de centres promotors de la salut. Actualment la campanya ja funciona a les consultes externes de l'Hospital de Palamós i pròximament també arribarà als CAPs. Els pacients reben un full amb les tres preguntes principals i espai per apuntar altres dubtes abans d'entrar a la consulta. Segons Rivera, la sala d'espera és un bon moment per ordenar idees i pensar preguntes addicionals. L'objectiu és evitar que els nervis o el temps limitat de visita facin oblidar qüestions importants. Durant l'entrevista també s'ha abordat el fenomen de consultar informes mèdics a internet o a través de plataformes d'intel·ligència artificial. Rivera reconeix que és una pràctica habitual, però recorda que aquestes eines sovint no disposen de tota la informació clínica del pacient i, per tant, no són fiables.
0: I ens seguim quedant a Palamós perquè el Palamós Gent Gran amplia i remodela la zona de farmàcia per millorar l'atenció assistencial, Berta.
4: El Servei de Farmàcia de Palamós Gent Gran ha remodelat i ampliat les seves instal·lacions amb l'objectiu de millorar l'atenció als usuaris i adaptar-se a l'augment de l'activitat assistencial del centre. La principal novetat és la incorporació d'un nou punt de dispensació de medicació hospitalària d'ús ambulatori dins el mateix edifici. Aquest espai permetrà que les persones que reben l'alta puguin recollir la medicació sense necessitat de desplaçar-se fins a l'hospital. Segons el centre, la iniciativa vol facilitar la continuïtat assistencial i oferir un servei més proper, còmode i accessible als usuaris. La remodelació també inclou un nou espai polivalent destinat a reunions d'equip i sessions multidisciplinàries amb la voluntat de reforçar la coordinació entre professionals i millorar la qualitat assistencial. Des de Palamós Gent Gran expliquen que aquesta actuació respon a la creixent complexitat dels serveis d'atenció intermèdia i permet adaptar els circuits de treball per garantir una dispensació segura de la medicació i una atenció de proximitat.
0: I prop de 800 persones es manifesten a Girona per reclamar més recursos i millores laborals per a l'educació dels 0 als 3 anys, Berta.
4: Prop de 800 persones s'han manifestat aquest dijous a Girona per reclamar més recursos, millors condicions laborals i més reconeixement per a l'etapa educativa dels 0 als 3 anys. La mobilització ha reunit educadores infantils, sindicats i col·lectius d'arreu de les comarques gironines. La protesta ha començat a la plaça del Vi i ha finalitzat davant la subdelegació del govern espanyol amb reivindicacions centrades en la reducció de ràtios, la universalitat del servei i la necessitat de considerar l'educació infantil com una etapa educativa essencial. A la manifestació hi han participat professionals de diverses escoles bressols del Baix Empordà, com l'Estel de Palamós, el Tren Petit de la Bisbal d'Empordà o el Niu de Fonteta, així com educadores de municipis com Calonge i Sant Antoni o Llagostera. Les participants denuncien precarietat laboral, sous baixos i desigualtats entre centres públics i privats. També reclamen que l'administració incrementi els recursos destinats a la primera infància, considerada clau per al desenvolupament i la igualtat d'oportunitats.
0: I Palafrugell celebra aquests dies la 7a edició del Pala Robòtica, el Festival de Robòtica Educativa i Innovació Tecnològica del municipi. Més d'un miler d'alumnes dels centres educatius hi participen amb activitats vinculades a la programació, la tecnologia i les disciplines STEAM, que inclouen ciència, tecnologia, enginyeria, arts i també matemàtiques, Ferran.
5: El festival que es fa avui i també es va fer ahir en diferents espais del municipi, a la Bòbila, el Teatre Municipal i el Museu del Suro, es converteixen en punts de trobada per compartir experiències educatives relacionades amb la robòtica, el pensament computacional i el disseny 3D. La jornada d'ahir va estar dedicada a l'alumnat d'educació infantil i primària. Entre les activitats hi va haver el Bee Festival, destinat als cursos D5 i primer de primària, i l'Steam Project, adreçat a l'alumnat de quart. I avui les activitats se centren principalment en l'alumnat de secundària. El programa inclou el Techno Festival, el Pala Robòtica Conf per a segon d'ESO i el Code Festival, amb presentacions de projectes elaborats per estudiants de cicle superior. Durant les dues jornades, els participants prenen part en reptes tecnològics, espais d'experimentació i exhibicions de projectes desenvolupats als centres educatius. L'objectiu és fomentar el treball col·laboratiu i l'intercanvi d'experiències entre escoles i instituts del municipi. Pala Robòtica s'ha consolidat com una cita anual per apropar la tecnologia i la innovació educativa als infants i joves de Palafrugell per promoure un ús creatiu i responsable de les eines digitals.
0: I la Capella del Carme de Palamós inaugura l'exposició Penjant d'un fil. Aquesta és una instal·lació que va guanyar la Bienal d'Art Ezequiel Torruella, Berta.
4: La Capella del Carme de Palamós inaugura aquest dissabte l'exposició Penjant d'un fil, la proposta guanyadora de la segona edició de la Biennal d'Art Ezequiel Torruella. La instal·lació, creada per Arnau Toscano i Maria Borregó, transforma l'espai expositiu en una proposta immersiva inspirada en les arts de pesca tradicionals i en les xarxes utilitzades al port de Palamós. L'obra incorpora xarxes reciclades cedides per la comunitat pesquera local i vol posar en valor el coneixement artesanal de remendadors i armadors. A través d'estructures suspeses, túnels i jocs visuals, la proposta reflexiona sobre conceptes com la fragilitat, la repetició i la inestabilitat. Els artistes expliquen que els sistemes de construcció de les xarxes combinen tècnica i creativitat i reivindiquen aquest treball com una expressió artística vinculada al territori i a la memòria marinera de Palamós. L'exposició es podrà visitar gratuïtament fins al 28 de juny i inclourà també una visita guiada amb els autors el pròxim 30 de maig.
0: I ara anem fins a la Bisbal d'Empordà, perquè el municipi està impulsant les noves auditories comercials per reforçar i també modernitzar el comerç local, Carla.
6: L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tornat a posar en marxa el programa d'auditories comercials 360 amb l'objectiu d'ajudar el comerç local a modernitzar-se i adaptar-se als nous hàbits de consum. La iniciativa oferirà assessorament gratuït a un màxim de 8 establiments del municipi durant aquest any 2026. El programa inclou una anàlisi integral de cada negoci amb visites presencials de consultors especialitzats, informes personalitzats i propostes concretes de millora per reforçar la competitivitat dels establiments. Les auditories permetran treballar aspectes com la imatge comercial, l'estratègia de venda, la comunicació o la relació amb els clients. Els comerços participants seran seleccionats per ordre de recepció de les sol·licituds. El servei, valorat en uns 350 euros per establiment, serà gratuït gràcies al finançament de l'Ajuntament i també el suport econòmic de la Diputació de Girona. Amb aquesta nova edició, el consistori referma el suport al comerç de proximitat i destaca la importància del sector per a la vitalitat econòmica i social del municipi.

0: I parlem d'habitatge perquè els contractes de lloguer continuen a la baixa a les comarques gironines durant el 2025, mentre que els preus es mantenen elevats, Carla.
1: La Cambra de la Propietat Urbana de Girona confirma que el nombre de contractes de lloguer continua baixant a les comarques de Girona durant l'any 2025. Segons un informe del quart trimestre, Girona Ciutat registra una caiguda superior a l'11% respecte a l'any anterior, mentre que Figueres el descens supera el 14%. A la Costa Brava la reducció és de més del 7%. L'únic municipi analitzat amb dades positives és Olot, que incrementa el nombre de contractes signats durant aquest any. L'informe apunta que aquesta situació està relacionada amb la reducció de l'oferta disponible i amb la percepció d'inseguretat jurídica entre els propietaris. Si es comparen les dades amb les del 2021, Girona i Figueres han perdut prop del 40% dels contractes de lloguer. Pel que fa als preus, aquests continuen elevats. A Girona Ciutat el lloguer mitjà ja supera els 790 euros mensuals amb un increment de gairebé el 17% respecte a l'any passat. També augmenten els preus de Figueres, Olot i la costa gironina, tot i que amb pujades més moderades.
0: I anem fins a Calonge i Sant Antoni perquè l'Ajuntament ha adjudicat el projecte per rehabilitar el monestir de Santa Maria del Collet, Carla.
1: L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha adjudicat la redacció del projecte de rehabilitació del monestir de Santa Maria del Collet. La proposta guanyadora, anomenada Vincles de Caraner, ha estat presentada per la UTE Mendoza Partida i Joaquim Molà i convertirà aquest edifici històric en un equipament cultural i docent. Aquest projecte preveu recuperar el monestir catalogat i d'origen medieval, integrant-lo amb el jaciment arqueològic de la zona i connectant-lo amb l'entorn del Parc del Collet i la Vila Romana. El jurat ha valorat especialment la sensibilitat patrimonial de la proposta, així com la recuperació de les volumetries originals, la incorporació d'accessos adaptats i la potenciació de la llum natural als espais interiors. Segons l'alcalde del municipi, Jordi Soler, el futur equipament aspira a convertir-se en un espai cultural de referència a les comarques gironines. La redacció del projecte s'hauria d'enllestir a finals d'estiu i posteriorment es licitaran unes obres valorades en prop d'1,5 milions d'euros.
0: I el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania per anar a donar sang durant aquesta primavera i contribuir també a recuperar les reserves. A Palafrugell s'ha programat una jornada de donació demà dissabte a l'espai Fundació La Caixa de 9 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre, Ferran.
2: Amb el lema una donació per cada estació, l'organització vol fomentar l'hàbit de donar sang de manera periòdica. La crida s'adreça tant a persones que ja donen sang com a aquelles que no ho han fet mai, com explica la tècnica de promoció del Banc de Sang, Mireia Blanco.
3: Us animem a donar sang i plasma ara al mes de maig per poder augmentar les reserves i així preparar-nos abans de l'estiu, que és la temporada on solen baixar les donacions.
2: El banc recorda que els homes poden donar sang fins a 4 vegades l'any i les dones fins a 3. També destaca la importància de captar donants joves que han de garantir el relleu de les persones que deixen de donar per edat o per altres motius temporals. Cada donació pot beneficiar com a mínim 3 persones, ja que permet obtenir glòbuls vermells, plaquetes i plasma. L'entitat subratlla que la donació és voluntària i altruista i que d'aquest gest en depenen les reserves necessàries per al funcionament dels hospitals. Per donar sang cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir de bona salut. En el cas de les dones, no poden estar embarassades.
0: I fins aquí el repàs de les notícies d'aquí al Baix Empordà. Nosaltres ara anem a gaudir d'aquesta secció que, com sempre, arriba els divendres amb l'Anna Pujol i també els seus consells sobre nutrició.

0: I un divendres més ja ens acompanya Anna Pujol, la nostra dietista, coach nutricional i nutricionista de confiança aquí al Supermatí per tancar aquest últim Supermatí de la setmana. I avui per parlar d'un tema que jo diria que se n'està parlant bastant, però no des de l'òptica en la qual volem parlar avui. Anna Pujol, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Joan. Com estàs?
0: Doncs molt bé, de divendres. I sobre aquest tema que parlarem avui, que és la importància de consumir productes de temporada i de proximitat.
1: Doncs sí, jo penso que és una cosa que la gent, més o menys, ja sap, però després de l'hora de la veritat, no sé si ho acabem d'aplicar tant. Perquè potser a vegades el dia a dia ens atropella o no hi posem consciència o comprem de forma per inèrcia i dius, espera't un moment, això que estic fent, ho estic fent bé?
0: Clar, perquè sempre es parla de la importància de consumir productes de temporada i de proximitat per ajudar els productors locals, a no importar fruites i verdures, per exemple, d'altres països en èpoques de l'any en les quals, per exemple, un tomàquet que al febrer no seria massa lògic que el consumíssim aquí, en un país mediterrani. En canvi, s'importa de països en els quals el clima sí que ja està més adaptat o macro hivernaders d'aquests que hi ha a molts llocs també de l'estat espanyol. Però clar, a nivell de salut, a nivell del nostre cos, beneficis pel nostre organisme, també és important consumir productes de proximitat i també de temporada?
1: Sí, sí, per suposat. Tu tingues en compte, Joan, que la natura és molt sàvia i tot està passat per alguna cosa. I això, si veiem els nostres avantpassats, ho sabien molt clar, no? Avui en dia la globalització ho ha trastocat tot una mica? Doncs sí. I ens hem tornat una mica capritxosos en el sentit de dir sembla que podem accedir a tot quan vulguem i com vulguem. I no és així de realment, perquè tot té un sentit, sí? Llavors, tu has de tenir en compte que les fruites i verdures tenen la seva temporada i la seva estacionalitat per un motiu de ser. S'adapten a les necessitats provocades pel clima i pel nostre cos i per la nostra salut. Per què a l'estiu les fruites són molt més amb aigua i més fresques? Doncs perquè fa més calor que no pas les fruites que són més d'hivern, com la taronja, per dir alguna cosa, la mandarina, que són més riques en antioxidants per cobrir també aquesta època de fred, no? Llavors, si fem cas a el que ens està portant la natura, també aniràs més bé. Pensa que quan tu consumeixes una fruita o una verdura de temporada, aquesta verdura o fruita està en el seu punt òptim de nutrients, vitamines i minerals, sobretot. Llavors, estaràs aprofitant-la molt millor. Quan tu estàs consumint una verdura o una fruita fora de temporada, pot ser que aquesta verdura o fruita l'hagin fet créixer d'una forma més accelerada i l'hagin hagut d'aplicar certs químics o pesticides o que hagi estat en càmeres d'aquestes de conservar la temperatura i que els nutrients també es perdin. Per tant, per això tampoc tenen el gust que haurien de tenir, però és que ni els nutrients tampoc.
0: Allò que sempre es diu, un tomàquet amb gust de tomàquet.
1: Sí, correcte. Llavors, el que es busca és una mica això, no? Si féssim més cas d'això, el producte de temporada i també de proximitat, per què no? Quan tu fas servir un producte que s'ha conreat dins el teu propi país o zona d'allà on te visquis, també estàs afavorint que no hi hagi hagut tant d'impacte per transportar aquest producte fins a casa teva. Uh-huh. Sí? Llavors també és un benefici pel planeta, carai.
0: Tu, Anna, quan tens un pacient aquí, has de fer un menú setmanal o de més, també tens en compte això? Tens en compte quins productes de temporada? Per exemple, no és el mateix un menú d'hivern que un d'estiu, depenent dels productes que hi hagi en aquella temporada.
1: Sí, sí, correcte. Sempre ho tenim en compte. També per la persona és més fàcil, perquè tu quan vas a comprar, si vas a comprar al mercat o la fruiteria, la fruita i verdura de temporada també té un cost més econòmic, evidentment, sí? Si tu, jo què sé, ara hi ha època de bròquil i carxofes, això a l'agost no t'ho trobaràs pas. Si tu a l'agost vols menjar un bròquil, el trobaràs caríssim o no t'anirà massa bé, o serà d'un altre lloc, no? Llavors, ara és el moment. I això també s'ensenya a la consulta i a l'hora de fer els menús també es té en compte. Quan comença la calor, venen també més de gust coses més fresquetes, no? Doncs, jo què sé, les amanides, per dir alguna cosa. Cosa que a l'hivern doncs, potser no se'n mengen tants, està clar.
0: Clar, o sigui, també té en compte, té a veure, diguéssim, amb el gust que pot tenir la persona a l'hora de consumir segons quins productes. Com comentaves ara, ara que comença a fer calor entren millor les amanides o els gaspatxos o aquestes cremes més fresques que una sopa o un guisat o un tal.
1: Ah, totalment. Sí, no? I sobretot, mira, fixa't, imagina't una persona que no li agrada gaire menjar verdura o que no en sol consumir i ve per millorar la seva salut i ha de menjar més verdura. Si no menja una verdura de temporada i prova una verdura que no és de l'època, la provarà i dirà, hosti, això no m'agrada, perquè el gust que té, doncs és normal. Però tu prova un bon tomàquet quan és època de tomàquets. Ostres, se't passen totes les manies, allò és boníssim. Sí? Però si tu proves un tomàquet del mes de gener, normal que no t'agradi el tomàquet. Llavors, molta gent que creu que no li agrada la verdura, a vegades és perquè allà on la compra, doncs potser no és el lloc.
0: A veure, no sé quins consells donaries als nostres oients per poder-ho fer bé i fer fàcil això que comentem, a consumir productes de temporada i també de proximitat. Què hauríem de tenir en compte?
1: Sí, jo aquí potser diria que la gent tingui una mica més d'aquesta sabidoria de dir quins són aquests productes de temporada, perquè potser el meu avi, que era pagès, ho sabia molt clar, però nosaltres no tenim ni idea. És que si ningú t'ho ensenya, què has de saber? Llavors, informar-nos primer d'això, i n'hi ha, hi ha ple de busques d'internet i ple de calendaris de temporades amb dibuixos, facilíssim. Inclús imants per la nevera he vist, imagina't. Llavors, que la gent sàpiga quina és la temporalitat de cada fruita, de cada verdura, perquè si a l'hora d'anar a comprar, coi, també hi posaran més atenció. També una altra cosa que es compri en un comerç local, no? La fruiteria de barri, en el mercat municipal, coses que també ja veuràs. Si quan és època de maduixes, tu vas al mercat i tots són maduixes. És perquè és època. Llavors també les trobaràs a un preu més econòmic, no? Llavors també, a l'hora d'anar a comprar, estalviaràs diners. Sí? Llavors, tenir clar quines són les fruites i verdures de temporada i també anar a comprar no a les grans superfícies, sinó comprar productes d'això, botigues de barri o mercats municipals on el producte ja saps que és d'aquí, que és més bo i pots estar inclús a vegades en el mercat te trobes el propi pagès que ha cultivat aquelles verdures i dius, ostres, més bo que això.
0: Sí, sí, i tant. No sé, Anna, si ara pots en un compromís o no. Has comentat abans que ara, per exemple, és temporada de bròquil i carxofa. No sé, digue'ns alguns productes que estiguin de temporada ara i algunes idees de plats que podem fer per aquests, ara que estem a inicis del mes de maig, per exemple.
1: Sí, això, mira, ho tindràs molt fàcil, eh? Vull dir, tu quan vagis al mercat, fixa't a més quins són els productes que estan amb més quantitats, que tenen més bona fila i que són més barats, sí? Llavors, així ho veuràs. Un exemple, els espàrrecs. Els espàrrecs, tu els pots trobar tot l'any, els espàrrecs verds, sobretot. Però no sé si t'ha passat a tu, Joan, que vas a vegades a caminar pel bosc i et trobes ple de gent collint espàrrecs.
0: Doncs sí.
1: Doncs allò és perquè és època d'espàrrecs. Doncs ara és època d'espàrrecs, sí. Llavors, els trobaràs molt més econòmics en el supermercat. Llavors, això ja és una pista. Sí que és veritat que hi ha productes que te'ls trobaràs tot l'any, doncs per exemple els xampinyons, doncs perquè a vegades es cultiven en llocs que ja els fan tots a cop, no? Però clar, tothom sap que els bolets són més de tardor, però els xampinyons els trobes tot l'any, no? Llavors, bueno, i els tomàquets encara no és època, falta que faci molta més calor. Per les fruites aquestes com l'almeló, la xíndria, el tomàquet, que són més aquoses, doncs són més de cara quan pica la calor forta, no? Doncs encara no estaríem aquí. Carxofes encara te'n trobes, però ja s'està acabant. La temporada de les carxofes és molt de fred. Llavors, ara ja, a la que comença a tombar la primavera, ja es van acabant. Però també és molt interessant això que comentes, que la gent sàpiga plats que els agradin i que siguin de temporada. Llavors, tu pots tenir el teu plat estrella de la primavera, tu pots tenir el teu plat estrella de ple estiu, la tardor i l'hivern, i així el teu plat o diversos plats, I així també t'ajuda a menjar de forma més agradable i de fixar-t'hi. I que també quan arribi aquella època diguis, oi, quines ganes tenia de que arribés l'època del gazpacho, sí? I així també t'ho agafes amb més ganes i gaudeixes més de la teva alimentació.
0: Has comentat abans també la importància d'anar a una botiga de poble o de barri o de proximitat, en definitiva, o bé al mercat municipal, que tots coneixem també. no sé si és cert això, però tinc la sensació que en el mercat, quan hi ha fruita o verdura de temporada, la veus molt més fàcilment que en canvi al supermercat. Per exemple, al supermercat de taronges, de pomes, de plàtans, n'hi ha tot l'any, o de tomàquet fins i tot, o de cogombres, o de carbassons. Clar, hi ha una sèrie de fruites i verdures que en el supermercat els veus plogui o nevi, en canvi en el mercat no tot l'any pots trobar les verdures que trobes ara, per exemple, o les que trobaràs a l'agost, o les que trobaràs al febrer.
1: Sí, sí, clar. Però és el que dèiem, perquè les grans superfícies tenen totes aquestes importacions de fruites i verdures que venen d'altres parts del món, que potser el clima sí que és favorable perquè creixi aquella verdura. El cas més clar és, per exemple, els alvocats. Els alvocats, molts que venen del Perú, és perquè allà tenen unes condicions de clima molt més òptimes que no potser aquí a Girona, per dir alguna cosa. Llavors, aquests alvocats es fa una gran sobreproducció en aquell país i s'exporta a tot el món, no? Però clar, l'impacte que té això en el planeta, no? El que diuen la petjada de carboni, a la llarga ens surt molt car. Llavors, clar, el problema de comprar aquestes grans superfícies és això, que pots trobar fruites i verdures potser una mica més econòmiques, però a quin preu? Vull dir, perquè t'estalvis 2 o 3 euros al gust d'aquella verdura o els nutrients que te pugui aportar no són els mateixos. I a part de l'impacte mediambiental que està causant, no? Però bueno, sembla que la gent mira molt pel preu i no li importa tant això, depèn de qui, evidentment. Però potser hauríem de fer aquesta reflexió, aquest cop de cap, de dir, potser val la pena gastar una miqueta més en productes. Ja no dic que hagin de ser 100% ecològics, però que sí que siguin de proximitat i siguin de la zona i de la temporada. Potser al llarg dels anys la teva salut en el teu organisme ho agrairà moltíssim.
0: Doncs crec que no hi queda res més a dir després d'aquesta reflexió final, Anna. Em sembla un resum perfecte d'aquest tema que hem tractat avui. Aneu al mercat municipal, aneu a la botiga de barri, aneu a la botiga de poble, compreu productes de proximitat i de temporada que gaudir, en definitiva, gaudireu molt més del que menjareu. Anna, moltes gràcies una setmana més i bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu, Joan.

0: Doncs nosaltres ens quedem amb aquesta última reflexió que ha fet la nostra nutricionista de confiança i coach nutricional, Anna Pujol. Aneu al mercat i gaudiu moltíssim d'aquests aliments de temporada que tenim ara mateix. Nosaltres ens acabem aquí aquest supermatí. Recordem-ho, els principals titulars d'avui han estat que l'Ajuntament de Palafrugell mantindrà el requisit del català en les licitacions, tot i retirar-lo en el servei de socorrisme. També que Girona ha reclamat més recursos per a l'educació de 0 a 3 anys i que Calonge rehabilitarà el monestir de Santa Maria del Collet. I fins aquí escoltem la meteo també, que ens porta l'Isaac Vilà, un últim moment.
1: Cap de setmana que vindrà marcat per aquesta nuvolositat abundant i amb precipitacions que seran intenses o poden ser intenses i acompanyades de tempesta la nit de dissabte a diumenge. Precaució, perquè alguna d'elles podria ser força important. Dissabte, una jornada amb molta nuvolositat i, com dèiem, al final del dia amb precipitació, i diumenge al revés, nuvolositat al matí, però ràpidament al llarg del dia s'obriran clarianes i la temperatura pujarà diumenge. Dissabte, la temperatura quedarà una mica més curta.
0: Doncs veurem com ens acaben afectant aquests ruixats del cap de setmana també. Nosaltres ens acomiadem aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió, com sempre, des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos com cada matí, i no us oblideu que tornem la setmana que ve a partir de dilluns a les 8 del matí. Que passeu un molt bon cap de setmana i que gaudiu moltíssim. Adeu, adeu.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular d'aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Molt bon dia. Un vehicle avariat segueix complicant la circulació a la C31 al Prat cap a Barcelona. Atenció perquè hi ha un carril tallat per una avaria i uns 3 quilòmetres de retencions. I en aquesta mateixa via, la C31, a Sitges, a l'inici de les costes del Garraf, un camió avariat ha obligat a donar pas alternatiu fins fa poca estona. Ara sembla que ja es comença a normalitzar la situació.
0: El creuer amb un brot d'antivirus fondejarà davant d'un port a Tenerife, però no hi entrarà. Els governs espanyol i canari ultimen el protocol d'evacuació que preveu crear un corredor segur per als passatgers sense símptomes fins als seus països d'origen. L'OMS fa una crida a la calma. Per aquest cas, nega qualsevol semblança amb la pandèmia de la Covid, però admet que poden aparèixer més casos. Les autoritats sanitàries intenten establir els moviments dels passatgers que van abandonar el vaixell abans de l'aparició del brot. Samberini, la relació entre el govern i els sindicats de l'ensenyament per la denúncia de la presència d'agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents. Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen explicacions al govern del president Salvador Illa. Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president nord-americà ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de violar l'alto el foc unilateral de 2 dies decretat per Vladimir Putin en vigor des d'aquesta mitjanit i decretat per protegir la desfilada militar de demà a Moscou que commemora la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin amenaça amb una resposta contundent sobre Kiev si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada. Patacada de líder laborista Keir Starmer a les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra, segons un primer recompte parcial en favor de la ultradreta de Farage. I a partir d'avui sabrem el recompte de les eleccions a Escòcia i Gales, que donarien la victòria als independentistes. A partir de demà, el servei de Rodalies tornarà a ser de pagament. El govern justifica la mesura per l'estat de recuperació del servei, però l'explicació no convenç els usuaris que majoritàriament consideren lògic pagar sempre que el sistema sigui fiable i funcioni. Imam Aduixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença amb l'estrena aquesta nit d'un espectacle amb més de 300 drons que es podran veure a bona part de la ciutat. Diverses entitats rebutgen que Saúl Cravioto sigui el pregoner per les seves declaracions en contra de l'1 d'octubre.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Ambient crispat al vestidor del Madrid a les portes al clàssic de diumenge. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. El Barça, Steinsre, confirma a la televisió polonesa que vol seguir un any més. El Barça d'hoquei patins jugarà demà contra el Benfica a les semifinals de la Lliga de Campions. Ahir va superar per 2-0 l'Sporting de Portugal als quarts de final. I en ciclisme, avui comença a Bulgària la 109a edició del Giro d'Itàlia.
0: Un dia més tindrem un temps pendular que es mou entre el sol del matí i els ruixats de la tarda. Al matí el sol lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen ruixats dispersos a tot l'interior. Les temperatures no variaran.
2: Trescat Info.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Vols millorar les teves oportunitats laborals i aprofitar el món digital? Apunta't al curs Eines Digitals per l'Ocupabilitat del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. Aprendràs a utilitzar eines digitals per buscar feina i millorar el teu perfil professional. El curs té una durada de 15 hores i es farà de l'11 al 18 de maig, d'un quart de 10 del matí a un quart d'una del migdia, a l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, truca al 972 61 18 20. No ho deixis passar. Impulsa el teu futur.
2: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: El govern de Palafrugell assegura que manté el compromís amb el català i defensa que el contracte de socorrisme és una excepció. Assegura que continuarà exigint la llengua en futures licitacions municipals, tot i haver retirat aquest requisit en el contracte de socorrisme de les platges. El govern local defensa que és una excepció puntual per garantir el servei d'aquest estiu, després que la primera convocatòria quedés deserta per manca de personal amb coneixement de català.
3: Que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló.
1: Molt bon dia, com esteu? És divendres 8 de maig, a les 9:06. Avui també us explicarem que més d'un miler d'alumnes de Palafrugell participen a la 7a edició del Pala Robòtica, que s'està celebrant aquests dies. De fet, un alumnat que du a terme activitats relacionades amb la programació, el disseny 3D i les disciplines STEAM. Les propostes es fan a la Bòbila, al Teatre Municipal i al Museu del Suro i impliquen centres educatius de totes les etapes. Avui també parlarem del certamen de lectura en veu alta. Sentirem a Vanessa Ortega, que ens explica també el que es va organitzar ahir al Teatre Municipal de Palafrugell amb participació d'estudiants de les comarques gironines. Però entre altres qüestions, també hem de parlar del Banc de Sang i Teixits, perquè fa una crida a donar sang demà per recuperar reserves a la primavera. Anima tant els donants habituals com els nous, especialment joves, a participar-hi. Recorda que una sola donació pot beneficiar a 3 persones i que és clau per garantir l'activitat hospitalària. També Palafrugell tanca els tallers infantils sobre el medi marí amb una activitat dedicada als microplàstics. Un taller que es farà demà a les 10 del matí a la platja de Llafranc i les places són limitades i cal inscriure's per correu electrònic o telèfon. També aquests dies la colla gegantera de Palafrugell està impulsant tallers gratuïts de ball folk oberts a totes les edats. Van fer ja una primera sessió i que es pot veure i es pot gaudir a Can Genís i guiada per Gerard Prados, especialista en dansa tradicional catalana i occitana. El programa acabarà el 6 de juny amb la primera ballada folk del municipi dins les festes de primavera. I la biblioteca organitza un taller de reciclatge i paper maché amb Lluís Batlle. Avui tindrem una nova sessió impartida per, com dèiem, per Lluís Batlle i que s'adreça a partir dels 8 anys, no només a infants sinó també a joves i adults. I arriba la 17a edició del Memorial Antonio Miguel Ramírez de ciclisme, que es farà demà i diumenge entre Esclanyà, Begú i Palafrugell. Les proves puntuaran per la Copa Catalana Cadet Masculí i també hi haurà algunes afectacions de trànsit que us explicarem avui al programa. I d'altra banda, també parlarem d'una altra competició esportiva, perquè el Club Nàutic Llafranc organitza la 64a regata de Llafranc, que serà durant aquest cap de setmana. De fet, ja començaran avui i és la regata més antiga de la província de Girona i de les més antigues de Catalunya. I també farem una petita prèvia del que tindrem aquest cap de setmana pel que fa als esports. Tot això serà la primera part de l'esmorzar i després farem tertúlia, com sempre, com cada divendres, amb en Lluís Poch i en Francesc Niell. I quan s'acabi l'esmorzar, tindrem en Vicenç Rodríguez. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Sí, mira, avui no t'ho he dit que hem d'anar ràpid, però hem d'anar ràpid.
4: No, ja m'ho imagino. I en tot el repertori que acabes de dir, sí. Els titulars, vull dir, tens tela marinera i després
1: sí,
4: la tertúlia.
1: Entre això, la tertúlia, que també serà una tertúlia express, perquè a les 10 ens han convocat a moltes rodes de premsa i, per tant, marxarem abans.
4: Aquí tot va sobre rodes.
1: Aquí tot va corrents, però no correm gaire, perquè aquest matí he vingut corrents aquí. Després, amb la calor que fa aquí dins a l'estudi, estava suant d'una manera que déu-n'hi-do, eh? Vull dir que...
4: Pregunta.
1: Fa calor, sí.
4: No, però parlant de tot, aquesta matinada han tingut un tall elèctric.
1: Sí,
4: general, aquí almenys a Palafrugell, no sé si general, però aquí el servidor ja estava a la ràdio i estava tot a les fosques, que hi ha una bassarda.
1: Sí, sí.
4: Si això m'arriba a enganxar quan vinc pel carrer, de l'ensurt que en tinc se'm baixen els mitjons sols, eh?
1: Mira, m'ha quedat molt clar que les bateries que tenim aquí no funcionen, eh? Perquè hem quedat en blanc.
4: Doncs,
1: Cases que passen.
4: Anem per la pregunta, serà millor. Si no prendrem mal, diu... Quin tipus de soroll o de so t'agrada més, que et relaxa? Positius, eh? Ens posem en moda positiu. Quin so t'agrada més? Sí, ara em dirà el so de l'esplit de l'aire condicionat.
1: No. Home, mira, aquest em relaxa més l'esplit de l'aire condicionat que el que vam tenir ahir, en Rafael t'ho pot dir, d'aquí al SAI, que va començar a pitar i no el podíem reiniciar, perquè si no deixàvem la ràdio en blanc, i ostres tu, aquella mitja hora que va durar allò, és que hauria agafat l'aparell i l'hauria llançat per la finestra que no podem obrir. Fora. Quan vas a fer massatges, de vegades et posen així aigua, rius, una cosa d'aquestes.
4: Bueno, jo vaig anar a fer una ressonància a l'Hospital de Palamós i m'han dit quina música vols, i vaig dir heavy metal. Diu, en sèrio? Dic, sí.
1: Bé.
4: Però també vaig puntualitzar, dic, grups que potser no són allò rock dur, segons quines.
1: A mi, com a l'Anfield Clinic, no em van deixar triar, eh?
4: No. No, però després no es van recordar. Vam posar una altra música, estava bé, era pop dels 60, que a mi m'agrada.
1: Ah, bé, també.
4: I al final sí que vam posar el que jo volia, Guns N' Roses.
1: Molt bé.
4: I ara no recordo qui més. I quan va venir, ja era el moment que ja sortia. No era tot el cos, era només una cama. I diu, ai, que és que m'ho oblidat, m'han cridat per una altra cosa i m'ho oblidat de la música. No pateixis, vull dir, ja estava bé, home, si m'haguessis posat segons quina música, doncs hauria passat fatal.
1: Però avui es pot demanar Ràdio Palafrugell que et posessin.
4: Bueno, clar, em va dir selecció musical, no vaig voler fer-me veure.
1: Tot i que de vegades sents alguna cosa que et fa posar nerviós.
4: Bé, esclar, cadascú té les seves... els seus gustos. Deixem-ho estar. Que enviïn nota de veu. Estem a divendres fins a 3:15. A 3:15 tanquem el bombo.
1: Que hem de fer el sorteig.
4: Demà fem el sorteig. Demà dissabte, com sempre, a 2:15. Correguita. Aquí el nostre director, Ferran Castelló, i servidor. I sabrem que s'emporta un sopar, menú de sopar per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals. Àudios, vinga, ràpid. WhatsApp 902-30-42-12. Adéu!
3: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Amb Ferran Castelló.
2: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós.

0: el que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: L'Ajuntament de Palafrugell assegura que manté el compromís amb el català a les licitacions municipals, malgrat haver-lo retirat com a requisit al nou concurs del Servei de Socorrisme a les Platges. El govern local defensa que la decisió respon a la necessitat de garantir la presència de socorristes aquest estiu. La primera convocatòria va quedar sense ofertes, tot i l'interès inicial d'algunes empreses. De fet, segons el consistori, les empreses van traslladar dificultats per trobar professionals amb coneixements de català. Davant d'aquesta situació, els serveis tècnics municipals van impulsar una segona licitació eliminant aquest requisit lingüístic concret. L'Ajuntament remarca que es tracta d'una excepció puntual i no d'un canvi de criteri general. Recorda que el requisit de català es va incorporar a les licitacions municipals arran de diverses iniciatives aprovades al consistori per reforçar la presència de la llengua en els serveis públics. També recordem que s'ha impulsat una regidoria de defensa i promoció de la llengua catalana. Però, per aquest motiu, el consistori també assegura que vol compensar la falta del requisit amb algun tipus de formació o altra mesura que s'acabarà de concretar quan es conegui l'empresa adjudicatària. I Palafrugell celebra aquests dies la 7a edició del Pala Robòtica, el festival de robòtica educativa i innovació tecnològica del municipi. Més d'un miler d'alumnes dels centres educatius hi participen amb activitats vinculades a la programació, la tecnologia i les disciplines STEAM, que inclouen ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques. El festival es fa avui, també va començar ja ahir en diferents espais del municipi. La Bòbila, el Teatre Municipal i el Museu del Suro es converteixen en punts de trobada per compartir experiències educatives relacionades amb la robòtica, el pensament computacional i el disseny 3D. De fet, la jornada d'ahir va estar dedicada a l'alumnat d'educació infantil i primària. Entre les activitats que s'hi van fer hi va haver el B-Festival, destinat als cursos D5 i primer de primària, o l'Steam Project, adreçat a alumnes de quart. I avui, les activitats se centren principalment en l'alumnat de secundària. El programa inclou el Techno Festival, la Pala Robòtica Conf i, per en aquest cas segon d'ESO, i el Code Festival amb presentacions de projectes elaborats per a estudiants de cicle superior. Durant les dues jornades, els participants prenen part en reptes tecnològics, espais d'experimentació i exhibicions de projectes desenvolupats als centres educatius. L'objectiu és fomentar el treball col·laboratiu i l'intercanvi d'experiències entre escoles i instituts del municipi. Pala Robòtica s'ha consolidat ja com una cita anual per apropar la tecnologia i la innovació educativa als infants i joves de Palafrugell per promoure un ús creatiu i responsable de les eines digitals. I Palafrugell ha estat a la seu aquest dijous del certamen de lectura en veu alta amb la participació dels millors lectors de les comarques gironines. Així ho ha explicat Vanessa Ortega als nostres micròfons.
2: En aquesta final hi ha només els de la demarcació, o sigui, del Servei Territorial de Girona. Però nosaltres portem ja tot l'últim mes fent finals a diferents poblacions de Catalunya. I cada servei territorial té els seus guanyadors. Hem estat a Sort, hem estat a Tortosa, Barcelona, i avui toca Palafrugell. Aquest any tenim una participació, una inscripció de 1.328 escoles, uns 4.200 alumnes participants, i bé, cada any anem creixent una miqueta i estem molt contents. Alumnes que van des dels 8 anys fins als 16, és el grau mitjà de primària fins al quart de l'ESO, dividit en cinc categories, amb dues categories especials, que una és la de timoners, que és per alumnes nouvinguts, que fa menys de 2 anys que estan escolaritzats a Catalunya i encara estan aprenent l'idioma, i després la categoria de tropa de cursaris, que són alumnes de tercer i quart d'ESO, que llegeixen en grups de 3. Això fa que, a part de la lectura, ha d'haver-hi una escolta entre ells. Fem el que nosaltres li diem la Festa de la Lectura, que és un acte que és com un reconeixement a tots els guanyadors de cada servei territorial. I això aquest any serà el 17 de juny a l'Auditori Lilla de Barcelona.
1: Són declaracions de Vanessa Ortega, de la Fundació Enciclopèdia Catalana. Podeu, recuperar aquestes declaracions en format audiovisual a través de les nostres xarxes socials.
0: R
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania per donar sang durant la primavera i contribuir a recuperar les reserves. A Palafrugell s'ha programat una jornada de donació demà a l'Espai Fundació La Caixa, al matí de 9 a 2 i a la tarda de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. Amb el lema una donació per cada estació, l'organització vol fomentar l'hàbit de donar sang de manera periòdica. La crida s'adreça tant a les persones que ja donen sang com a aquelles que no ho han fet mai, com explica la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits, Mireia Blanco.
1: Us animem a donar sang i plasma ara al mes de maig per poder augmentar les reserves i així preparar-nos abans de l'estiu, que és la temporada on solen baixar les donacions.
0: El banc en recorda que els homes poden donar sang fins a 4 vegades l'any i les dones fins a 3. També destaca la importància de captar donants joves que han de garantir el relleu de les persones que deixen de donar per edat o per altres motius temporals. Cada donació pot beneficiar com a mínim 3 persones, ja que permet obtenir glòbuls vermells, plaquetes i plasma. L'entitat subratlla que la donació és voluntària i altruista i que d'aquest gest en depenen les reserves necessàries per al funcionament dels hospitals. Per donar sang cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir de bona salut. En el cas de les dones, no poden estar embarassades. I Palafrugell posarà a punt final demà als tallers infantils del cicle Palafrugell en viu, dedicats al medi marí i que s'han fet durant aquesta primavera. L'activitat començarà demà a les 10 del matí a la platja de Llafranc i estarà centrada en els microplàstics. Els participants podran experimentar i descobrir la problemàtica d'aquests residus al mar, així com els impactes que tenen sobre el medi marí. El taller té un objectiu de sensibilització ambiental i s'adreça al públic infantil dins del programa d'activitats de primavera organitzat al municipi. L'organització recorda que les places són limitades i que cal inscriure's a mediambient@palafrugell.cat o bé trucant o enviant un missatge de WhatsApp al 648 09 35 03. Teniu les dades de contacte a radiopalafrugell.cat. I la colla gegantera de Palafrugell organitza nous tallers gratuïts de ball folk oberts a tothom. Conviden a descobrir la música tradicional a través del moviment, la participació i el ball compartit. Les sessions es faran els dimecres. De fet, aquest dimecres ja va començar i continuarà el 13, el 20 i el 27 de maig. Als vespres, de 8:15 a 10:15 a Can Genís. No cal experiència prèvia i només es recomana portar roba i calçat còmode. Durant els tallers, els participants aprendran danses com cercles circassians, corrandes, polques i jotes, entre altres propostes tradicionals. La formació anirà a càrrec de Gerard Prados, coneixedor del ball folk català i occità. A la sessió del 27 de maig també s'incorporaran balls amazics. L'activitat culminarà el 6 de juny amb la primera ballada folk de Palafrugell prevista dins de les festes de primavera i en el marc del Palafrugell en dansa. La jornada comptarà amb música de David Ripoll i servirà per posar en pràctica els balls apresos durant els tallers. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic gegantspalafrugell@gmail.com. De fet, ja que parlem també de la Festa Major, avui ja es presentarà també el cartell i totes les propostes. Anirem també doncs, a la roda de premsa que ens han convocat d'aquí una estona per conèixer més detalls sobre les festes de primavera.
2: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

I la biblioteca organitza avui una nova sessió del taller creatiu de reciclatge i paper maixer. L'impartirà Lluís Batlle i combinarà reciclatge, creativitat i treball manual a través de diverses sessions pràctiques. Els participants aprendran a transformar paper usat en paper reciclat artesanal i també descobriran la tècnica del paper maixer per crear volums i figures decoratives. Les peces es completaran amb pintura i acabats artístics. De fet, el taller està pensat per a infants a partir dels 8 anys, però també a joves i adults, i cada participant podrà també endur-se les creacions que hagin fet en aquest taller. Recordem que el taller serà a 6:15 de la tarda. D'altra banda, també demà a les 11 del matí als Jardins de Cap Roig tindrem la ruta Josep Pla a Cap Roig amb una sessió amb interpretació en llengua de signes catalana. Per a més informació, podeu comprar també les entrades, podeu consultar el web fundaciojosepla.cat. Dissabte, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugell tindrem el monòleg Escocia amb Xavi Franquesa, dins del cicle de comèdia de la Costa Brava. Les entrades es poden comprar al web sonats.cat i valen 18 euros. I diumenge, a les 12 del migdia, tindrem l'obra Els Monstres de Colors de la companyia Tutatis Produccions dins de la programació familiar de la xarxa 2026. Les entrades valen 6 euros i també, en aquest cas, es poden comprar al web cultura.palafrugell.us. I diumenge, a les 12 del migdia tindrem l'obra Els Monstres de Colors de la companyia Tutatis Produccions dins de la programació familiar de la xarxa 2026. Les

0: Voy a vender la casa.
1: ¿Estás hablando de mi casa?
2: Això que estem sentint és el tràiler de la pel·lícula A Calle Málaga, que podrem veure aquests dies al Teatre Municipal de Palafrugell. La vida de la Maria Ángeles, una dona espanyola de 79 anys que viu sola a Tànger, al nord del Marroc, li capgira la vida quan la seva filla Clara arriba des de Madrid per vendre l'apartament on ha viscut sempre. Decidida a quedar-se a la ciutat que l'ha vist créixer, farà tot el possible per conservar casa seva i recuperar les pertinences d'una vida sencera. Pel camí, contra tot pronòstic, redescobreix l'amor i el desig. Una pel·lícula que, com dèiem, arriba aquest cap de setmana, que la podrem veure avui a les 7 de la tarda i a 9:45 de la nit, i diumenge a les 5 de la tarda i a 8:45 del vespre. Unes projeccions del Cine Club Garbí.
3: Vamos a tener problemas.
1: Business is business.
4: Me dijiste que me amabas.
1: Y si quieres sacarme, tendrás que hacerlo por la fuerza.
2: Però aquests dies també tindrem altres temes d'actualitat, en aquest cas també qüestions esportives. Perquè arriba la 17a edició del Memorial Antonio Miguel Ramírez de ciclisme, una de les cites destacades del calendari català de base. La competició organitzada pel Club Ciclista Palafrugell, amb la col·laboració de la Delegació de Girona de la Federació Catalana de Ciclisme, reunirà corredors de categoria cadet masculí i cadet i júnior femení en dues curses repartides entre demà i diumenge. El Memorial Antonio Miguel Ramírez estarà format per dues proves en línia amb classificació general final. Les curses masculines puntuaran per la Copa Catalana Cadet, mentre que les femenines es disputaran de manera independent i no puntuaran ni per al Memorial ni per la Copa Catalana. La primera jornada es disputarà demà. La sortida serà a les 3 de la tarda del local social del local polivalent d'Esclanyà i el recorregut tindrà una distància de pràcticament 56 quilòmetres i acabarà a l'Alt de Sonric a Begú. La cursa passarà per diferents carreteres del Baix Empordà i inclourà dues metes volants, situades a la GI-649 i a Regincós. També hi haurà tres ports de muntanya puntuables: a Begú, de tercera categoria, la Cova del Bisbe, de segona categoria, i l'Alt de Sonric, de primera categoria, i punt final de la prova. I la segona etapa es disputarà diumenge amb sortida a les 10 del matí al Gran Fondo Community a Palafrugell, i la segona cursa tindrà un recorregut de pràcticament 66 quilòmetres i serà puntuable per la Copa Catalana Cadet. La prova inclourà dues metes volants a Ullestret i a l'hotel Mas de Torrent, així com tres premis de muntanya de quarta categoria al pas per Gualta. Un dels elements més destacats del recorregut seran els trams Esterrato, sectors de terra compactada que afegeixen dificultat tècnica i exigència física per als participants. La classificació general individual del Memorial es decidirà amb la suma dels temps aconseguits en les dues curses. També s'establiran classificacions de muntanya, metes volants i equips. Al final s'entregaran mallots als líders de la general, de la muntanya, de les metes volants i el millor cadet de primer any. També hi haurà trofeus per als primers tres classificats de la general i per al millor equip. La celebració del Memorial Antonio Miguel també provocarà afectacions puntuals al trànsit durant tot el cap de setmana a Palafrugell, Esclanyà i Tamariu. De fet, demà, a partir de les 3 de la tarda, hi haurà restriccions a la zona del polígon industrial, l'avinguda de l'1 d'octubre i la carretera de Tamariu. I cap a 3:45 també es preveuen afectacions importants a Tamariu i a l'avinguda de Pompeu Fabra. Diumenge, les restriccions començaran a partir de les 10 del matí a la zona de la Fanga, Vins i Licors Grau i l'avinguda de l'1 d'octubre. A partir de 12:45 es veurà afectat tot el recorregut final de final d'arribada a Palafrugell. Podeu trobar totes aquestes afectacions a radiopalafrugell.cat i també al compte d'Instagram de la policia local de Palafrugell. Però és que aquest cap de setmana també arriba una regata. És la 64a regata de Llafranc que organitza el Club Nàutic Llafranc. Un club nàutic que es va fundar el 30 d'abril del 1963 i des d'aleshores ha organitzat el Trofeu Santa Rosa, convertit en un dels pioners de la vela a Catalunya. Així ens ho ha explicat a Ràdio Palafrugell Marc Moner, que és el director del club.
5: El Trofeu Santa Rosa és la regata més antiga que es fa a la província de Girona i de les més antigues de Catalunya. S'ha fet des de l'any de fundació del Club Nàutic, de l'any 63, cada any ininterrompidament. Inclús l'any del Covid vam tenir la sort de poder-ho fer, amb unes altres dates, al setembre. I bueno, és l'orgull de, de,

0: una regata de les antigues. La classe fin els últims és una regata que amb els anys hem anat canviant de categoria.
1: De fet, la 64a edició tindrà lloc aquest cap de setmana, però comença ja avui i centra la competició principalment en la classe fin, que és la vela lleugera, una categoria que havia estat olímpica.
2: Sí,
0: el fin és una embarcació d'un sol tripulant i és una embarcació de 4 metres i mig amb una sola vela i és un barco molt tècnic, és un barco dur i tècnic. Aquí, a la regata nostra, venen ex-olímpics, gent amb molt de nivell, i llavors hi ha molt de màster. És un tipus d'embarcació que hi ha una categoria màster amb molt de moviment.
1: I avui a la tarda es disputa la regata costanera Formigues a Fin Race i demà i diumenge serà el torn del trofeu Santa Rosa pròpiament dit, amb 3 proves cada un dels 2 dies. Paco Castanyer serà el representant del club local, juntament amb competidors del Club Vela Calella, Aigua Blava, Palamós, Barcelona, el Masnou o Eivissa.
0: Aquí el participant nostre és el Paco Castanyer. També havia sigut regatista actiu als anys 70-80, l'època dels d'Oreste, el Blanco, de la classe fin, i bueno, després de navegar amb altre tipus d'embarcació, fa anys que han tornat a navegar amb el fin, i són part de la gent que l'han reactivat una mica a nivell de fer aquestes regates a nivell de català.
1: Però aquest cap de setmana també tindrem més qüestions esportives, i que la repassem ara que hem arribat a 9:45. Perquè pel que fa al Club Hoquei Palafrugell, el corredor Mató Palafrugell té doncs una cita important aquest cap de setmana. Demà passat, jugarà en un partit contra el Club Patí Vilafranca. Serà demà passat a les 4:10 de la tarda, un horari unificat amb totes les altres competicions de la 21a jornada, és la penúltima, a la qual doncs els palafrugellencs necessiten sumar sí o sí. Necessiten doncs una victòria per poder doncs millorar la posició a la classificació i tenir opcions doncs de descens. En tot cas, un partit que serà, com deien, contra el Vilafranca, i que de més a més, doncs, els palafrugellencs ens recordem que són quarts amb 33 punts, però el Vilafranca és tercer amb 35, per tant, només hi ha 2 punts que els separa i que per tant doncs seria important poder sumar aquests 3 punts. D'altra banda, també recordem que la segona posició és per l'Espanyol, que en té 36, per tant doncs hi ha aquestes posicions molt igualades, però és que just a sota del Palafrugell el Barça en cinquena posició té 33 punts i l'Alcobendas en té 32 amb la sisena posició, però és que la setena és pel Vendrell amb 30. Per tant, veiem doncs aquestes posicions molt igualades en aquest tram final de la competició. Tot això, evidentment, us ho explicarem dilluns, coneixerem els resultats, però aquest cap de setmana també tindrem futbol i, com sempre, ens ho explica l'Alba Cabrera. Bon dia.
3: Hola, què tal? Aquest cap de setmana comença la fase de promoció d'ascens de quarta a tercera catalana, un play-off que la Punxa disputa en haver quedat cinquena classificada del grup 6 de quarta catalana aquest curs. Aquest diumenge a les 5 de la tarda al Camp de Regal, el conjunt blau cinquè rep en el duel d'anada a l'Aro, que va ser segon en la fase regular. És el primer enfrontament d'una eliminatòria a doble partit. Pel que fa al grup de segona catalana, el Palafrugell disputa la penúltima i 28a jornada al camp de l'Atlètic Bisbalenc aquest diumenge a 6:45 de la tarda. Els blanquinegres, que ja fa jornades que estan matemàticament descendits de categoria, s'enfronten als vuitens classificats. D'altra banda, el grup de tercera catalana, la Saloleda també disputa la penúltima i 28a jornada del curs. Els taronges, com a novens classificats, reben el Gregal al Marc de l'Am, desè, dissabte a 4:45 de la tarda.
1: Gràcies, Alba. A partir de les 7, tot això ampliat al Palesport.
4: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
5: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
6: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
7: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
6: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

0: Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Passen 5 minuts de 9:45 del matí, és divendres i és moment de fer tertúlia. Com sempre, saludem en Lluís Poc i en Francesc Niell. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal? Com esteu?
2: Acalorats.
1: Sí, acalorats,
4: fa calor aquí dins, eh?
1: Sí, doncs més que en farà.
4: Per què?
1: Sí, perquè tot just som la primavera i...
4: No hi ha aire, no hi ha aire.
1: No hi ha aire, ni n'hi haurà.
4: Bueno...
1: Coses de la vida. En tot cas, suarem, mira, com que la temporada queda a poc, doncs intentarem aguantar la temporada i aquest estiu, doncs mira, potser farem programa al Can Bario que farà més calor que aquí dintre.
4: És que s'haurien de poder obrir aquestes finestres.
2: Sí, eh? No?
1: Bé, home, com que per el que ens queda aquí dintre ja podríem ja rebentar-ho, no, també? Posats a fer... Va, Francesc, com va anar el Flors i Violes?
3: Ah, molt bé, no?
1: Sí?
3: Sí, home.
1: Amb unes xifres, 25.000 persones, no?
3: Bueno, és que sí, però que és molt difícil. És
1: bueno,
3: molt difícil.
1: No, que havien assistit, diríem, a les activitats, no?, i les instal·lacions.
3: Sí, sí, va sumant gent, sí, però va, a vegades la gent és la mateixa, o n'hi ha d'altra que poder... És, per mi, em sembla molt difícil de calcular.
1: Sí,
3: jo
1: no
3: només te puc dir que dissabte, li deien en Lluís, a les 7 de la tarda, jo per anar d'un lloc a l'altre passava pel dintre vila, que es diu, per no haver... per anar ràpid, perquè no... És a dir, tot el que era carrer Pimargall, carrer Cavallers, no es podia caminar, que és bo, també. Saps? Vull dir...
1: No, la veritat és que vaig acabar molt saturat de gent, jo.
3: Perquè tu els veies passar tots per davant.
1: Ostres, tu, la dosi de persones ja la vaig superar.
3: Al final, una de les finalitats és aquesta. El que passa que sí que és veritat que això, el dissabte, jo crec que també, havent-hi el concert de Catarres, molta gent va venir al vespre, i sí que hi va haver un moment que deies, hòstia...
1: Home, vau omplir, Can Mario?
3: Bueno, omplir i gràcies. Sort dels vigilants que...
2: Hi havia més gent que...
3: No, però havien d'anar deixant sortir per deixar-ne entrar.
2: Clar.
1: Clar. I l'espectacle inaugural també, déu-n'hi-do, perquè...
3: Sí, sí.
1: Vull dir, la pujada de l'església estava allò també... Doncs,
3: sí, clar, és un lloc que ja se sap. Té unes característiques que no són... És dir... No són les més ideals, però al final, quan tu veus la projecció, dius, vale, val la pena.
1: Doncs bé, ara ja començar a pensar en el Flors i Violes de l'any que ve, no?
3: Ja tinc... Ja hi ha moltes coses que ja les tinc...
1: Ah, molt bé.
3: Rumiades.
1: Doncs
3: passa que, bueno, ja deixem passar l'estiu i ja els treballarem.
1: Encara queda un any. De fet, avui es presentarà el cartell de les festes de primavera. Per tant, també ara ens tocarà parlar de les festes. Quan tinguem més detalls ja també ho comentarem. Però una de les notícies que explicàvem avui, que també doncs, aquests dies està sortint a molts diaris, és precisament doncs, que no, s'ha tret el nou contracte del socorrisme, però sense demanar el català com un requisit. A l'últim ple municipal es va justificar que hi havia hagut empreses que no s'havien presentat perquè deien que no podien garantir que tinguessin treballadors que coneguessin el català. Ara des del govern es justifica que s'ha pres aquesta mesura per poder garantir socorristes aquest estiu. Com veieu aquest moviment?
3: Jo us responc. A veure, evidentment la primera prioritat és garantir que hi ha socorristes. Comencem per aquí, ara. Hòstia, després ja hi haurà qui el parlarà i qui no el parlarà, perquè ja sabem, però almenys jo crec que ha de tenir un clar enteniment del català.
1: De fet, bueno, des de...
3: No, bueno, no, i s'ha d'exigir més, però ja arribats a aquest punt, jo és que ja no sé què es pot i què no.
2: A veure, clar, que aquestes alçades encara tinguem problemes amb serveis d'aquest tipus, això, de la mateixa manera que hi ha altres licitacions, jo el tema del català penso que ha de ser un tema inqüestionable, no el pots negociar. Dius, i això com ho fas? Et quedes sense socorristes? No, evidentment, les bases, jo no posaria el català com a obligació, perquè això farà que hagis de tirar enrere més d'una vegada, i això jo crec, i sento dir-ho així, és ensenyar les orelles, no? Perquè si tu dius que vols treballar per promocionar el català, que hagis de, les primeres de canvi, hagis de retirar d'unes bases d'un concurs això, crec que no diu massa bé. Dius, bueno, i com soluciones? Doncs jo crec que el requisit del català hauria de ser una cosa que puntués més. I per tant, que aquelles empreses que fossin capaces de portar treballadors que parlen català tinguessin més punts per aquesta qüestió. Legalment es pot fer això o no? No ho sé, ho desconec, jo no sóc expert en contractes, però a mi em sap greu perquè hi ha gent que m'ha trucat, ho ha vist, això s'ha escampat, ha sortit fora de Palafrugell. Home, l'Ajuntament, no?, que acaba de crear una regidoria de promoció de la llengua, que l'any passat va tenir el problema que va tenir amb el Sant Jordi, perquè semblava, doncs, que es permetia, doncs, que el dia de Sant Jordi, que és un dia de màxim esplendor de la cultura catalana, es poguessin fer textos en castellà, que es poden fer tranquil·lament, però no en el marc de la lectura de Josep Pla, que sempre s'ha fet en català. Crec que tenen raó, és a dir, jo ja entenc la dificultat que avui en dia hi ha per trobar i cobrir determinades places que la gent sàpiga català, però jo crec que ha de ser com a requisit una qüestió que en les bases dels concursos dongui punts, dongui més punts, dongui, o dongui un extra de punts, i per tant que no hagis de retirar de les bases una cosa que tu dius que en fas bandera, no?, i que la vols defensar. I que entenc això que plantejava, per això m'ha agradat que comencés en francès, perquè dius, home, què ens quedem, sense socorristes a les plages? Tampoc, si vivim en part de la gent que ve a les platges, no pot ser, però jo crec que es poden fer les coses també de manera diferent per no haver d'ensenyar les orelles, allò que t'he dit, no?
1: De fet, no, he preguntat, no?, què és el que es farà, i es vol buscar, doncs, de fer algun tipus de formació, algun tipus de mesura, alguna cosa.
3: Jo torno a repetir. Després, quan siguis en allà, parlaran el que parlaran, però jo vull pensar que tots els que estan allà l'entenen. Vaja.
1: Com es va justificar...
3: M'estranyaria molt que no fos així.
1: Com es va justificar en el ple, es va dir que hi havia professionals que feien temporada en algun lloc i, vale, i aprofitaven les estacions quan feia calor en un lloc, anaven a fer de socorrista en un lloc i després venien cap aquí.
3: Sí, sí, ja ho entenc.
2: Mira, no té res a veure una cosa amb l'altra, però vindria a ser el mateix cas que ha passat a Girona amb la concessió del servei d'explotació del cinema Trifó. Ho ha guanyat una empresa de fora i no el col·lectiu gironí que ha gestionat durant aquests últims 25 anys el cinema Trifó, perquè ha presentat una millor oferta econòmica. A vegades les ofertes no només han de basar-se en la part econòmica, perquè no sempre el més barat és el... és a dir, no sempre surt a compte el més barat, sinó que s'hauria de, jo crec, posar com al·licients aquelles coses que dius, això em proporciona, doncs, amb tema de l'idioma, doncs, que qui presenti treballadors que sàpiguen català, doncs, tenen més punts, o tenen millor nota, per entendre'ns. L'opció, doncs, de que sigui una empresa que tingui una trajectòria arrelada en el territori allà on fem els serveis, jo recordo fa uns anys quan la Creu Roja va perdre el servei de socorrisme a les platges, no? Dius, eren la majoria, era un servei que feia una entitat del poble amb la majoria de gent vinculada al poble. I dius, per què es va perdre? Doncs perquè, esclar, en aquell moment no podien competir a nivell de preus amb ofertes que venien de fora, de grans empreses que tenien el mateix servei a 10 punts de la costa espanyola. Dius, doncs, tot això jo crec que s'ha de solucionar. I això... jo crec que s'ha de buscar aquestes coses que t'adonguin aquest valor afegit que tu puguis jugar per afavorir les propostes que són més pròximes, les que a més tenen, jo que sé, una dimensió social, com el cas de la Creu Roja, perdona que torni a insistir, posar aquest nom, no. I amb el tema del català, doncs, això que sigui un requisit que t'adongui més puntuació, però no que l'hagis de treure per evitar el que ha passat.
1: Aquest tema, juntament amb que fa una setmana vam saber que Judit Saragossa, doncs, renunciava al càrrec, deixa el govern també, doncs, en una situació delicada?
2: Home, el deixa tocar, perquè la persona que gestionava la contractació, una advocada, jurista, a més, havia pujat en l'escalafó de tercera a segona tinent d'alcalde amb l'última remodelació del govern. És evident, doncs, que... bueno, ha estat una patacada, i que és un mandat, te diria jo, que recordi la història des de la recuperació de la democràcia, que no havia passat mai que haguessin plegat tant regidors i que haguessin hagut de recórrer de la segona meitat cap envall de la llista guanyadora.
3: Tot i així, jo crec...
2: Sí, però entenc que dius, una persona que es pot guanyar la vida tranquil·lament sense haver d'estar en un ajuntament, li molesti aquest assetjament en què constantment des de les xarxes qualsevol persona que a vegades passa per allà, veu allò i vomita bilis, ho faci, no?
3: No, jo anava a dir que ara, després de tot això, jo crec que recau tot el pes recau en molt poques persones ara mateix.
2: Sí.
3: És així, és. Vull dir, però bueno, de moment han anat fent, no sé, mm-hmm. No sé, l'any que queda
1: veurem ara com queda el nou cartipàs.
2: Sí.
3: Sí, però segueixo dient que la responsabilitat cau en molt poques persones.
1: Sí, esclar.
3: Perquè és el que passa en aquest tipus de situacions.
2: Mm-hmm.
3: Si són capaces de tirar endavant, doncs endavant.
1: Doncs
2: serà complicat, sí. Perquè l'Ajuntament és un ens que no és fàcil de gestionar, té la seva complexitat. A més, tot plegat amb una temporada turística que sempre accentua les coses i fa veure molt les coses que no funcionen, és a dir, és com un microscopi l'estiu, no? És a dir, veus errades que potser durant l'any no les veuries i l'estiu es posen de manifest d'una manera molt evident, no? Complicat. Respecto evidentment la decisió d'aquesta persona que s'ha sentit atacada i acusada, segurament, ho desconec totalment, de forma injustificada, però avui en dia vivim pendents de les xarxes. És a dir, jo hi ha una cosa que ja fa temps, no diria que sigui antixarxes, però la gent ha de tenir present, quan tu busques el suport de les xarxes per una cosa que vols promocionar i per tant t'agrada que allò tingui difusió o viralitat, pensa que allò a vegades s'acaba tornant en un boomerang. I per tant, tot allò que tu en el seu moment vulguis aprofitar del que t'aporta doncs, aquella exposició, aquella viralitat, no? Que la gent te posi likes, passi el vídeo, passi la foto, tot això, quan les coses no van bé, també es multiplica, no?
1: Ho hem de deixar aquí, Lluís Poch, Francesc Niell, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
2: Descansarem aquest.
1: Exacte. I nosaltres tornem a més esmorzar dilluns. A reveure.
0: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: L'hostessa neerlandesa hospitalitzada a Amsterdam per possibles símptomes d'antivirus ha donat negatiu, segons ha confirmat l'OMS. D'aquesta manera, el nombre de contagis es redueix a 8, dels quals només 5 han estat confirmats. Mentrestant, les Canàries es preparen per a l'arribada del creuer diumenge. El president canari es reuneix avui amb el cònsol dels Països Baixos, ja que el creuer és de bandera neerlandesa. Els sindicats de l'ensenyament mantenen la voluntat de seure a negociar amb el Departament d'Educació abans de la vaga de dimarts, malgrat el malestar que ha causat la detecció de dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de docents. El president Illa admet que no n'estava el cas, però defensa el cos i que la consellera Núria Parlon donarà explicacions quan calgui. El primer ministre britànic Keir Starmer descarta dimitir després del greu revés que ha patit el Partit Laborista a les eleccions locals a Anglaterra i l'ascens de l'extrema dreta, que es convertiria en la primera força municipal. El recompte a Escòcia i Gales comença aquest matí i s'espera també una caiguda del laborisme. Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de violar l'alto el foc unilateral de dos dies, decretat per Vladimir Putin en vigor des d'aquesta mitjanit i decretat per protegir la desfilada militar de demà a Moscou, que commemora la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin amenaça amb una resposta contundent sobre Kiev si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada. I Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president dels Estats Units ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. D'aquí 10 dies ja es podran fer pagaments amb Bizum a comerços físics i a restaurants. És un intent més d'Europa per intentar guanyar sobirania econòmica i no dependre de les transaccions amb targetes Visa i Mastercard en mans dels Estats Units. I a partir de demà el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern justifica la mesura per l'estat de recuperació del servei, però aquesta explicació no convenç els usuaris, que majoritàriament consideren lògic pagar sempre que el sistema sigui fiable i funcioni. Mamaduixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença avui amb l'estrena aquesta nit d'un espectacle amb més de 300 drons que es podrà veure a bona part de la ciutat. Diverses entitats rebutgen que Saúl Cravioto sigui el pregoner per les seves declaracions en contra de l'1 d'octubre.
1: Esports.
2: Ambient crispat al vestidor del Madrid a les portes del clàssic de diumenge. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari dels dos jugadors i l'uruguaià estarà de baixar entre 10 i 14 dies. I en ciclisme avui comença a Bulgària la 109a edició del Giro d'Itàlia.
0: Ens queda el titular del temps. Al pas de les darreres hores tornarem a tenir un cel variable pel creixement de núvols. La majoria seran més esquifits que en dies enrere, però no es pot descartar algun ruixat. Fins a migdia, de manera aïllada al sud del país i a la tarda a l'interior i sobretot en zones de muntanya del nord del territori.
3: 3Cat Info. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Més que mai ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
4: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Palafrugell, l'emissora pública municipal. El 107.8 FM,

0: matinal amb Vicenç Rodríguez, el programa més participatiu de Ràdio Palafrugell.
1: Vinga, som-hi, a tota pastilla. Fins a les 11, aquest és el clar matinal. Avui estem a divendres, això vol dir que tanquem bombo a 3:15. Els missatges que ens hagin arribat abans de 3:15, doncs estaran amb el seu número corresponent, estaran dins el bombo pel sorteig que farem demà. Demà sabrem qui aconsegueix el premi. Aquesta setmana toca menú de sopar per dues persones al restaurant Can la Teresa de Pals. Avui us estic demanant quin és el soroll que més t'agrada, el so que més et relaxa, eh? Tranquil·litat, tranquil·litat, en positiu, el so que més t'agrada. Encara però tenim tres respostes a la pregunta d'ahir. Van arribar quan havíem acabat el programa i ara les recuperem. Ahir us demanàvem allò de les rates. Quina seria la vostra reacció davant d'un rossegador, d'una rata o un ratolí? Atenció a aquesta resposta que no ens deixarà indiferents. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Soc Pep Bofill, de Palafrugell. Doncs depèn de quin tipus de rosegadors, de vegades em fan pensar en algun polític d'aquests que ens estafen. Oh. Que tingueu una bona jornada.
1: Ja m'ho temia, això, eh? Ah. M'estranyava que ahir no es fessi aquesta metàfora amb la resposta. És que faltava el missatge d'en Pep Bofill, que acabem d'escoltar, de Palafruixell. Jo em referia als animalons, eh? Però bé, cadascú pot interpretar l'enunciat de la pregunta com li vingui de gust. Número 28. La següent resposta, relacionada encara amb la pregunta d'ahir. Hola, hola, endavant.
3: Hola, bon dia. En resposta a la pregunta, diré que hi ha un mutu respecte entre els rosegadors i la meva persona. Joan Matés Espejo, de Mont-ras. Gràcies.
1: Aquesta és una resposta molt, molt peculiar, eh? Especial. La pots interpretar. Aquest mutu respecte, jo entenc que sempre i quan no s'interposin al seu camí, ara com es posin davant d'on està vostè, aleshores el rosegador
4: tosca!
1: Rebrà el que es mereix. Jo agafo per aquí. Potser m'equivoco. Número 29, senyor Joan Matés, és de Mont-ras. I ara sí, doncs, anirem ja per la darrera de les respostes encara relacionada amb la pregunta d'ahir de rates, ratons i ratolins. Hola.
5: Hola, bona tarda. Bueno, jo, si m'he trobat alguna vegada amb algun ratolí o una rata, la veritat, si és una rata, me fa molt de fàstic. I no hi podem fer res, o sigui que... I un ratolí, pues... tampoc és que me facin gaire gràcia, però bueno, tampoc, o sigui, no sóc d'aquelles que sigui molt escandalosa ni res, vale? El meu nom és Montserrat Cuní, sóc de Mont-ras.
1: Això, que un ratolí, mira, encara, però una rata d'aquelles fastigoses. Són grosses i negres, i peludes algunes també. Això no, de cap manera. Número 30 per la senyora Montserrat de Cuní de Mont-ras. D'aquesta manera ja tanquem les respostes que encara estaven relacionades amb l'equació d'avui. En un tres i no res ja passarem a veure què ens diuen avui sobre un so relaxant, un soroll, un so que et tranquil·litza. Missatges, WhatsApp, àudio, 972-3042-12.
6: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
7: A on?
6: Alreydelarajola.com.
7: A on?
6: Alreydelarajola.com. Yeah. Worldwide. 2025.

0: D'això podríem dir començar amb bon peu, no?
1: Us agrada? Us agrada? Que bo!
0: A mi m'agrada i molt la col·laboració entre Dua Lipa i Mr. Worldwide Pitbull és Paradise Found. I el que també m'agrada i molt és que ens feu arribar els vostres missatges. Avui la pregunta va de tranquil·litat, relaxació, t'estic demanant el so, el soroll. Què més t'agrada? Que fins i tot això et relaxa. I aquí ja tenim la primera resposta relacionada amb la qüestió que avui us plantejo. Bon dia.
2: Bon dia, sóc Pilar Martínez García de Palafrugell i un dels sons que més em relaxen és sentir les onades del mar. Gràcies.
0: Les onades del mar, eh? Que venen i van. És el so que relaxa, ens dèiem aquest àudio que acabem d'escoltar. Era Pilar Martínez, de Palafrugell. Li donem el número 31. Un altre comentari d'aquest tema. Següent resposta, bon dia.
3: Bon dia. Pues a mi el soroll que me relaxa és quan sento tot el cafè que ja surt de la cafetera. Aquell soroll que fa... Vale, Betty de Paz, bon cap de setmana.
0: Original aquest so, eh? Que quan surt el cafè de la cafetera, amb Betty Lozano des de Pals, que no m'oblidi, el número 32. En aquest cas, a mi el so, mira, però el que m'agrada és prendre una bona tassa de cafè, però allò de cafè-cafè, eh? Quan més fort millor, i sense sucre, i acompanyat d'una miqueta de xocolata amb un alt nivell de cacau, eh? D'un 85 o d'un 90%. Com més cacau, millor, eh? És un dels plaers que té la vida i que a mi m'agrada. Què ens expliquen amb el següent comentari? Bon dia!
4: Bon dia, estimats oients de Ràdio Palafrugell, aquí el vostre amic en Manel. Vaja nit, què hem passat avui? Mare de Déu, no sé pas què m'ha passat, que he vist totes les hores. Bueno, conyassos a part, doncs el so que més m'agrada, a vegades pel YouTube, poso per dormir-me, sons de llamps i trons, oh? Així és, però que a lo lejos, eh? No contínuament, sinó que... hi ha un soroll amb pantalla, que ja ho diu, pantalla black screen i de tormenta llunyana de trons i sobretot un plogim. És molt agradable, la veritat, eh? Molt bé, doncs vinga, una gran abraçada, que ja som divendres i bon cap de setmana a tothom, mainada. Un petó a tothom.
0: Una tempesta, eh? Li agrada sentir de lluny el soroll que fan els trons. Aquesta nit, trons, no. El que sí que hem tingut aquí a Palafrugell, si més no, aquí on estem nosaltres, i no sé si ha afectat a tota la vila o com ha anat, però un tall d'electricitat eren cap allà... entre un dos quarts, cap a dos quarts, o un quart i mig de sis de la matinada, i durant uns sis minuts aproximadament, eh? S'anava perllongant el tall i deia ai, que tornem a les andades, eh? I esclar, des d'aquí, des dels estudis de la ràdio, veia doncs, que no hi havia llum, que estava tot allò que pot veure a la meva vista a les enfosques. Feia por, eh? Han estat sis minuts, però se m'han fet eterns. Bé, doncs li donem el número 33 a Manel Causa de Palafrugell i diu que li agraden les tempestes de fons.
5: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
6: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
5: Crystal Box. Som professionals.
6: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
5: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
6: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
5: Telèfon central 902-1702-77.
0: El santoral del dia d'avui, d'aquest divendres. Ja estem a dia 8 de maig de 2026. Avui és Sant Acaci, Agavi, Sant Bonifaci IV, Desideri, Dionís, Santa Elvira, Sant Eladi i també és avui Sant Víctor Màrtir. No sé si deu celebrar la seva onomàstica, però m'ha vingut al cap de seguida el cantautor asturià Víctor Manuel, que precisament el tindrem aquest estiu. Actuarà a Cap Roig, al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Està programada la seva actuació per al dia 10 de juliol. Informació i venda d'entrades que hi hagin disponibles pels diferents concerts, recordeu al web caproigfestival.com. I aquí tenim Víctor Manuel San José, quiero abrazarte tanto.

0: Genial, com sempre, Víctor Manuel. I aquesta cançó en especial és que m'encanta, m'encanta. Amb aquest toc de ranxera que li dona... Quiero abrazarte tanto, tanto. Doncs t'envio aquesta abraçada.
1: Una abraçada.
0: I estem com els Teletubbies. Penso que avui estic més tendre que en Mimosín. Deu ser per la pregunta que convida això a relaxar-nos, a tranquil·litzar-nos, que ja està bé d'anar a córrer cuita sempre per la vida. T'estic demanant això, quin és el so, quin és el soroll, què més t'agrada, què més et relaxa. A veure què ens diuen per aquí. Hola, bon dia. Ens ho diuen quan en Vicenç aixequi el canal del so. Ara, som-hi.
2: Hola, molt bon dia. Jo sóc la Irene Pérez i envio aquest àudio des de Sant Feliu de Guíxols. A mi el soroll que més em relaxa és el de l'aigua. O bé la pluja, o bé un riu, o bé el mar. Que passeu un molt bon dia.
0: L'aigua. Relaxa l'aigua? Ah, caram, bé, bé, bé. És el que ens comentava amb aquest àudio des de la Vila Ganxona, des de Sant Feliu de Guíxols. Era Irene Pérez amb el número 34. Següent comentari, següent missatge. Hola, hola.
3: Bon dia, soc l'Helena de Sant Antoni. A mi el soroll que em relaxa més són les onades del mar. Bon dia a tothom i bon cap de setmana.
0: Sortiran més vegades, les onades al mar, l'aigua. És un tema que us relaxa, aquest soroll. Convida a relaxar-nos. Bon cap de setmana també per Helena Torruella, número 35, des de Sant Antoni. Era el missatge que ens feia arribar per WhatsApp, com sempre. Nota d'àudio. 972-3042-12. Anem per un altre, anem de 3 en 3. Hola, hola.
4: Bon dia, sóc el Javi de Palamós. A mi el que m'agrada més és el canto del cuco. Ah. El cucut,
0: sí, sí.
4: En català.
0: Sí, clar.
4: Bon dia.
0: Mira, jo tinc aquest... Aquest és el nostre rellotge de cucut. No són 3 quarts d'11 encara, eh? No. Que el tornarà a posar aleshores. Però és que ha dit que li agrada això, el cucut, i tenir el rellotge com a efecte especial. Número 36, des de Palamós, ens ho comentava així el senyor Javi Ogalla, que hi hagi molta sort.
5: Ens agrada, ens encanta la ràdio que fa en Vicenç, la ràdio que fa en Vicenç, plan matinal.
0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Carguaix Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carguaixcostabrava.com.

0: Sí, senyor, un fort aplaudiment. Han fet una versió digna, actualitzada, potent. I amb molt de respecte, la gent d'Obeses amb el Virulai. Ens tranquil·litzem, ens relaxem. T'estic demanant quin és el so, el soroll, que d'això que més t'agrada, perquè et relaxa. Anem a veure què ens responen. Bon dia.
1: Hola, bon dia. A mi el soroll que més m'agrada és quan fa vent o la pluja. Això m'agrada moltíssim. Bon dia, Rocío Ramírez, des de Mont-ras.
0: El vent o la pluja. M'he decantat ara pel vent. Li relaxa, des de Mont-ras ens ho comentava Rocío Ramírez, número 37. Més coses, més sorolls que, o sons que us tranquil·litzen, que us fan doncs, aconseguir aquesta pau interior que ens fa falta en més d'una ocasió. Bon dia.
2: A tothom, bueno, el tipus de soroll que més m'agrada o de me relaxa és a dalt d'una muntanya al cant d'uns ocells. Això me relaxa moltíssim, molt més que les onades del mar, que jo no sóc molt amiga del mar. O sigui, jo, els cants dels ocells, la tranquil·litat, és el que més me relaxa. Que tingueu tots bon dia. El meu nom és Montserrat Cuní, sóc de Mont-ras.
0: Això, el cant dels ocells, li agrada. No, no és gaire de mar, jo tampoc, ho confesso, jo també sóc més de muntanya. Del mar el que m'agrada són els peixos, això sí, eh? I els peixos, a part de veure'ls, menjar-me'ls també. M'agrada el peix, m'agrada. Però jo sóc més de muntanya, també. Us dono la raó. Número 38 per Montserrat Cuní, des de Mont-ras, era el que ens deia. I seguim amb aquesta trilogia, amb un altre missatge més, un altre so que us en relaxa, però que ens diuen. Bon dia.
3: Bon dia, sóc la Sandra Brafrugell. A mi em relaxa sentir caure l'aigua.
0: L'aigua. Li relaxa sentir caure l'aigua. Com aquesta. Sandra Barriga de Palafrugell, el número 39.
4: A Ràdio Palafrugell, a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Palafrugell, Clan Matinal.
5: Clan Matinal.
6: Clan Matinal.
4: Amb en Vicenç Rodríguez.
7: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
0: Diferents protagonistes tenim avui, fan anys. Segona minisecció, és l'aniversari del cantant, membre de la banda Erwin and Fire, Philip Bailey, 75, 74.

0: Agafa la cuinera de Sant Pol de Mar, comarca del Maresme, Carme Ruscalleda. També és l'aniversari de l'actriu Melissa Gilbert. Els que tenim una edat la recordem amb el seu paper de Laura Ingalls a La Casa de la Pradera. Era de les tres filles, la del mig, la Laura. També fa anys l'actual entrenador, exjugador del Barça en el seu dia i entrenador del Paris Saint-Germain, que deu estar però més que content, és la segona vegada que el seu equip arriba a la final de la Champions League. L'any passat va aconseguir-la, a veure si aquest any tindrà sort també. L'asturià de Gijón, Luis Enrique, 56. El cantant, compositor i productor Enrique Iglesias, 51. 42 per Jennifer Pareja, exjugadora de waterpolo, considerada la millor jugadora del món de waterpolo. Va néixer a la capital de la Garrotxa, Olot. I per acabar, avui fa anys, Marta Sánchez López. Marta Sánchez va néixer a Madrid el dia 8 de maig del 1966. En fa ja 60 anys. Aquí l'escoltem quan era vocalista de la formació Olé Olé, amb un tema del 1990 i amb el qual molts ho haurien d'apuntar. Al peu de la lletra se l'haurien d'agafar. Soldados de l'amor, tal com és el pati, aniria bé que fos així. Olé, olé, a Marta Sánchez al capdavant.
1: Únete a mi ritmo.

0: Records d'adolescència amb la Marta Sánchez.
1: ¡Picamor!
0: I Soldados de l'Amor. Però anem corre cuita, que el rellotge va fent el seu camí. D'aquí 10 minuts, una mica menys, ja tanquem Bombo, eh? 3:15, Bombo tancat. Els que arribin després, els missatges posteriors, ho sento, no es perden del tot per això, eh? Passaríem a la setmana que ve. Però per entrar en el Bombo pel sorteig de demà, fins a 3:15, hi ha temps. A veure què ens diuen. Següent àudio, us estic demanant això. Quin és el so que et tranquil·litza, que et relaxa? Hola.
2: Hola, bon dia. Soc Pep Bofill, de Palafrugell. Doncs un dels sons que més ens relaxa és la música del mar. Aquella música de les ones quan arriben a la platja. Que tingueu una bona jornada.
0: Va guanyant això de les onades del mar, entre onades i aigua, està la qüestió. Ens ho deia en aquest missatge, Pep Bofill de Palafrugell, número 40. Següent comentari, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, sóc Gonçal de Mont-ras. A mi m'és indiferent, tot em va bé. Vinga, que tingueu un bon dia.
0: Doncs així, anem per feina. Tot està bé, no hi ha problema. Senyor Gonçal Mató de Mont-ras, el número 41. Tanquem una altra trilogia de missatges. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Contestant, responguent a la pregunta del soroll que m'agrada més, en tinc molts. El que sí és cert que n'hi ha un que destaca entre tots, que és el soroll de la llenya al cremar la llar de foc a l'hivern. Joan Matés Espejo, de Mont-ras. Gràcies.
0: Aquest so, eh? Això, la llenya, la llar de foc, aquest soroll... És relaxant, això? Ens comenta. Sí, sí, i tant que sí. Teniu tota la raó. Jo també estic d'acord. Ens ho deia el senyor Joan Mató, Joan Matés, des de Mont-ras, li donem el número 42.
5: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
6: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
5: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
7: Vicenç, se't veuen les dents.
8: Ai, quina gràcia més graciosa.
9: Ha! Me parto la caja contigo, tronco. Radio.

0: piaci la música italiana, capizzi? Italia Nathan revisita aquest èxit de fa anys, anys, de Richie and Poveri. Mamma Maria! Seguim escoltant les vostres respostes, els vostres missatges. Ja estem a punt de tancar a bombo. Ens estem acostant a 3:15 i estem a divendres. Et demano quin és el so, el soroll, allò que et relaxa, que et tranquil·litza una mica, que va bé, que anem massa esbarades i esbarats per la vida, sempre corre cuita. Hola, bon dia.
1: A mi el que més em relaxa és escoltar el mar. Les onades del mar, és quan peten a les roques, és preciós. Per mi em relaxa moltíssim. El meu nom és Isabel Mailing i visc cap a Palafrugell.
0: Les onades del mar. Triomfen les onades del mar, eh? I ens ho comentava Isabel Mailing de Palafrugell, com ens acaba de dir, número 43. Un altre missatge, bon dia.
2: Bon dia, soc la Lola de Mont-ras. Doncs, per exemple, el soroll del mar. Que vagi bé.
0: El soroll del mar. En tornem-hi. També ens ho deia Lola Perea, des de Mont-ras, número 44. I la cosa em penso que anirà per aquí. A veure, no avanço aconteixements. A veure què ens diuen. Bon dia.
3: Bon dia, soc Mariana Reig, visc a Palafrugell i, sens dubte, el soroll del mar.
0: Clar que sí.
3: Bé, que tingueu un molt bon dia.
0: Igualment, bon dia. Triomfa, triomfa, el soroll del mar. Les onades relaxen aquest so. Ha estat ara la resposta que ens enviava Mariana Reig de Palafrugell, el número 45. D'aquí un 3 i no res, bombo tancat. I recordeu, el sorteig demà a 2:15. El premi, un sopar per dues persones al restaurant Cala Teresa de Pals.
4: Que si tal, tal, que si qual, qual. Ràdio.
5: Ràdio.
6: Ràdio.
5: Palafrugell.
4: Palafrugell.
6: Palafrugell.
7: Ràdio.
8: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
9: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
8: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
9: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
8: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
0: Avui amb la màquina del temps viatgem fins al 8 de maig del 1983 i ves per on parlem de les festes de primavera. Se presentava el programa de les festes de primavera. Com avui, avui es farà també la presentació, es fa aquest matí. Després us informaran els informatius, us donaran àmplia i detallada informació d'aquest programa de les festes de primavera. Però aleshores, bueno, s'havia fet la presentació un parell de dies abans. La notícia sortia publicada al diari, al Punt Diari, en aquest dia esmentat, com avui, del 83. I el titular era «Les festes de primavera d'enguany volen ser les de la renovació». Es va fer la presentació a la desapareguda discoteca Xarai al carrer Barres i Bujó, l'antiga baixada dels Forns. Era la 29a edició de les festes de primavera. Hi havia novetats, com per exemple, que en comptes de fer-se el pregó tradicional, es va fer un anomenat acte d'esclat popular, que consistia en una representació a Plaça Nova dels orígens de Palafrugell, interpretada per grups coreogràfics. I la presentació dels caps grossos de Palafrugell. L'altra novetat era, es concretava amb la desaparició de la figura de la reina de les festes. Per aquella ocasió es van designar les senyoretes, que serien les pubilles, i entre totes tres presidirien els actes i s'anarien de manera rotativa repartint la presidència dels diferents actes que es feien. Després també van desaparèixer ja la figura de la reina de les festes i les pubilles. Del 1983 volem escoltar a Billy Joel, de Demà fa anys, i aprofito avui l'avinentesa ja per escoltar-lo, en fa 77, és una gran figura de la música, sens dubte. Amb el tema d'aquell 83 era el Tell Her About It. En definitiva, que li has d'explicar alguna cosa tu mateix.

0: I mentre sonava aquest gran tema de Billy Joel, hem sobrepassat ja, de fet, en 3 minuts, el punt de 3 o quarts d'11, així que... Ha tornat a cantar el cucut.
1: Pasca!
0: Bombo tancat! Demà l'obrirem per fer el sorteig i esbrinar qui s'emporta el premi d'aquesta setmana. El menú sopar per dues persones al restaurant Cala Teresa de Vals. Encara, però, tenim un parell de missatges que ens havien arribat abans de 3:15. Els escoltem ara, perquè no dona temps, la vida no dona per tant. I que, en conseqüència, com que havien arribat abans, entren pel sorteig de demà, com aquest. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Soy Prudent de Palafrugell. A mi lo que relaxa molt és el so de l'aigua caient, la pluja, una font... Bueno, y verla. Y la música española, Julio Iglesias, no sé. Me agradan todas. Muchas gracias.
0: En Julito.
2: Buen día.
0: Buen día, buen día.
3: No moría por volver. A veces tú, a veces yo. Reñimos sin tener razón.
0: Ay, que m'animo, que ara plourà.
3: Más error que por orgullo de los dos, a veces sí, a veces...
0: Li relaxa la música d'en Julio Iglesias, a part de també l'aigua, com ens comentava amb aquest missatge des d'aquí per la Frugell, la senyora Prudent Cruz, li donem el número 46.
3: Amor.
0: I escoltem ja un darrer missatge. Bon dia.
4: Hola. Bon dia, sóc la Joana de Mont-ras. Doncs, com hi ha diversos sons que m'agraden, saps què? No en dic cap perquè els altres s'enfaden. Vinga, que passeu un bon cap de setmana, adéu-siau.
0: També això, els altres s'enfadarien, eh?
4: Ha!
0: Que no s'enfadi ningú. I així tanquem bombo, últim número que entra, 47. Ens enviava aquest missatge des de Mont-ras la senyora Joana Lozano.
5: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
6: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmes.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
7: Això és Clam Matinal a velocitat sideral.

0: diem les coses correctament. No és pistatxo, no.
1: No, és pistatxo, es diu pastu.
0: Ah, clar. Si dius pistatxo, encara que popularment es diu oro. Són festucs. Ho deixa ben clar amb aquest tema en Marcos i Scotty Deca.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Jaumet, 25 més 20?
4: Ràdio Palafrugell.
3: Jaumet.
4: Senyoreta, Ràdio Palafrugell fa 45 anys.
5: Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
0: Que quedi clar, som nosaltres, i res més que nosaltres. Ràdio Palafrugell, emissora municipal, 45 anys. David Bimbal, vivir así es morir de amor. Sempre.

0: quina veu que aquest noi, a quin doll de veu. L'intentava seguir i m'ha sortit un gall quiquiriquí. Bueno, que hem d'anar ja per posar el punt i final, que el rellotge diu Vicenç, Vicenç, que se't veu a les dents. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
0: Punt final en aquest raconet de ràdio anomenat Clar Matinal. Us ha parlat Vicent Rodríguez i ara és el moment de dir-vos allò de...
2: ¿Es estado, amigos?
0: Demà el sorteig i dilluns en tornem-hi. Al punt de les 10 del matí aproximadament. Continua el matí a la sintonia de ràdio Palafrugell. Així és la vida, com dirà tot seguit en un tres i no res el nostre company Rafael Corbí. I visca l'àvia del meu padrí, ja qui som. Us deixo amb Erwin and Fire, avui un dels seus components, Philip Bailey Fine, s'ho hem dit abans, i encara que estem al mes de maig, però mira, escoltem el tema anomenat September. Do you remember? Recordo. Molta salut, a ser molt i molt feliços. Adeu, adeu.

0: En punt les 11 del matí. L'OMS confirma que l'hostessa de la companyia KLM ha donat negatiu d'antivirus. La dona havia estat en contacte amb una malalta provinent del creuer amb el brot. El Ministeri de Sanitat assegura que tot el passatge espanyol segueix asimptomàtic i està disposat a fer la quarantena. Els sindicats de l'ensenyament mantenen la voluntat de seure a negociar amb el Departament d'Educació abans de la vaga de dimarts, malgrat el malestar que ha causat la detecció de dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de docents. Responen a la consellera d'Educació que, si vol desescalar el conflicte, haurà de negociar. El primer ministre britànic, Keir Starmer, descarta dimitir després del greu revés que ha patit el Partit Laborista a les eleccions locals a Anglaterra i l'ascens de l'extrema dreta, que es convertirà en la primera força municipal. El recompte a Escòcia i Gales comença aquest matí i s'espera també una caiguda del laborisme. L'eliminació de les desigualtats socioeconòmiques aconseguirà evitar fins a 60.000 morts per fred i calor a Europa. És la conclusió d'un estudi pioner de l'Institut de Salut Global de Barcelona que quantifica el pes de factors com el PIB o l'accés als serveis sanitaris en la mortalitat associada a les temperatures. Aprovació definitiva de la construcció d'un càmping amb una gran piscina d'onades a Cunit, al Baix Penedès. Les entitats contràries anuncien una batalla legal, tot i les modificacions introduïdes a un projecte que es va presentar fa 5 anys. Manifest conjunt contra el plat de renovables de la Generalitat. Al Platé l'estan acabant d'enllestir mig centenar de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès, que consideren que posa en risc la seva subsistència perquè els parcs solars previstos ocupen massa terrenys. I el podcast en defensa de Companys de Catalunya Ràdio i dirigit per Albert Mercader guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons que premien els millors podcasts en català han reconegut també la comunicadora Carla Rubió com a millor podcaster.
1: Esports.
0: Ricard Isidre, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El clàssic ja escalfa motors. Diumenge es juga el Barça a Madrid, però hi ha un ambient crispat al vestidor blanc. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. A Coimbra, avui comença la final a 4 femenina d'hoquei patins. A les semifinals, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a 2:15 de la nit per un lloc a la final. I en ciclisme, avui comença a Bulgària la 109a edició del Giro d'Itàlia.
0: Al pas de les hores tornarem a tenir un cel variable pel creixement de núvols. La majoria seran més esquifides que en dies enrere, però no es descarta algun ruixat fins a migdia de manera aïllada al sud del país i a la tarda a l'interior i sobretot en zones de muntanya del nord del territori.
1: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
3: Les 11 i 4 minuts a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui a l'informatiu migdia de la una parlarem de la 7a edició de Pala Robòtica, que celebra durant aquests dies aquí a casa nostra, el Festival de Robòtica Educativa i Innovació Tecnològica del nostre municipi. Més d'un miler d'alumnes dels centres educatius hi participen amb activitats vinculades a la programació, la tecnologia i les disciplines STEAM, que inclouen ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques. El festival es fa els dies 7 i avui, 8 de maig, en diferents espais de casa nostra. La Bòbila, el Teatre Municipal i el Museu del Suro es converteixen en punts de trobada per compartir experiències educatives relacionades amb la robòtica, el pensament computacional i el disseny 3D. En parlem a partir de la una a l'informatiu migdia.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tornen les píndoles de benestar emocional. Ja podeu inscriure-us a la segona edició. Un espai pràctic i dinàmic per millorar la comunicació i sentir-nos millor en el nostre dia a dia, amb sessions conduïdes pel psicòleg especialista en educació emocional, Pau López. Tres sessions, tres oportunitats. El 12 de maig, autoconeixement al local social del carrer Ample. El 19 de maig, autocura al local social La Sauleda. I el 26 de maig, activació al local social Mas Mascort. Totes les sessions de 7 a 9 del vespre. I recordeu, places limitades, només per 20 persones per sessió. Inscripcions obertes a través del codi QR del cartell. Per a més informació, truqueu al 661 31 25 38. No us quedeu sense la plaça. Cuideu el vostre benestar emocional i apunteu-vos-hi. Us hi esperem.
2: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
3: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.
4: Aquí comencem el nostre dia d'avui, musicalment parlant, a la sintonia de Ràdio Palafrugell, un matí en el qual tindrem diferents protagonistes i que ens acompanyaran diverses cançons. The Right King of Wrong, que és Leon Rimes, des de la banda sonora de Bar Coyote.

Escolten la Lian Rimes, The Right Kind of Wrong. Des de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, com us deia, en Barco i Oti. I un cap de setmana especial, almenys també per mi, per uns concerts d'aquells que esperem tota la vida. Aquest diumenge, tot i que ja tingui 86 anys d'edat, tindré l'oportunitat de veure per primera vegada, si tot va com ha d'anar, el meu ídol. El meu primer llarga durada va ser aquest del 1980 de l'Eric Clapton, amb els temes més coneguts de la seva discografia fins aleshores. Per tant, diumenge al vespre al Palau Sant Jordi, una cita amb Eric Clapton i temes com aquest Lay Down Sally.

0: Genial la seva música, les seves interpretacions, un regal preciós dels meus fills per anar a veure aquest concert d'Eric Clapton aquest diumenge. Espero que alguns de vosaltres també el pugueu disfrutar.
1: Vull sentir...
0: Aquesta és una cançó fabulosa del darrer disc de la Su. És un tema que es diu Amor Tranquil, també el recordem després. La previsió meteorològica amb en Josep Pasqual.
1: Tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir. Amor tranquil. M'has tornat a veure com em veus.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Matí de divendres, encetem el cap de setmana aquí a casa nostra i tenim a l'altre costat del telèfon en Josep Pasqual des de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, tot i que avui està a dins la barca. Josep, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Quin temps fa aquí? La barca es mou gaire o no?
3: No, avui la carretera està força ben asfaltada.
2: Molt bé. O sigui, no hi ha allò que podíem dir que et mereixes al final, no?
3: Ah, no.
2: Vale, tu ja estàs molt acostumat amb això, o sigui sí. Que deu costar força marejar-te. A quina zona estàs?
3: Ara estic a 2 milles més enfora del port de l'Estartit.
2: Passades les Illes Medes, no?
3: Sí, prop d'una milla de les Medes, sí.
2: Tu el que vens a fer aquí també és a mirar les temperatures, a prendre la temperatura de superfície, més cap avall, però ho prens mar endintre o més cap a la zona que hi ha entre l'Estartit i l'Escala, per exemple?
3: Ho faig aproximadament una milla més enllà de les Medes.
2: Mm-hmm. Mar endins.
3: Sí, exacte, Encara no arribo a veure Itàlia, però bueno.
2: Home, ja estaria bé que m'hi poguessis portar algun dia cap a l'Alguer, fer una volta així.
3: Sí, però hauríem d'agafar... Van més ràpids els satèl·lits aquests per anar a la Lluna que nosaltres per anar a Itàlia.
2: I posarem una vela llatina de les d'abans i ja veuràs com anirem bé. Bé, no, digues.
3: No, com a mínim amb la vela no gastarem benzina.
2: Exacte, amb el preu que està, imagina't. Escolta, anem a parlar una mica del cap de setmana i a veure què se'ns presenta, no?
3: Vinga. Doncs mira, de fet no tindrem massa canvi o canvis importants, perquè hem tingut tota aquesta setmana amb algun ruixat, núvols, estones de núvol, estones de sol, i és que el dia és tan llarg que hi ha temps de tot, aquest temps. Les temperatures sí que han estat més aviat fresques i no canviarà massa això. Avui, doncs, seguirem aquest temps tranquil, tot i que, com veiem, doncs, estan arribant núvols, sobretot núvols alts, i, per tant, una situació de mig i mig, podríem dir. Amb vent fluix sí que la tarda bufarà una mica de garbí, no massa. Demà el dia començarà semblant, tot i que demà al llarg del dia augmentaran els núvols, perquè s'aproparà un front, de manera que tindrem un dia més tapat, fins i tot amb algun plogim, però sí que s'espera que de cara al vespre i nit doncs, pugui caure algun ruixat més important. Per començar doncs, el diumenge ja amb un temps més tranquil, un cel més net, encara amb algun núvol, però ja sense pluja, per tant, el diumenge doncs, més tranquil, però tot i que la tarda sí que ens bufarà garbí segurament, amb un cel doncs, força assolellat. Un dia, el diumenge, doncs, serà força assolellat, amb vent durant la tarda i una temperatura una mica més alta, el que passa que el vent donarà sensació de fresca.
2: El vent no serà molt fort, no? T'ho dic perquè hi ha una competició de vela aquest cap de setmana a Llafranc, o sigui, no sé si arribarà a molestar-los molt o no.
3: Bé, per la vela ja els hi fa falta el vent. Si són... Si tenen traça, podríem dir...
2: Home, segur.
3: Ja se'n sortiran, vull dir, no serà com una tramuntanada d'aquella, serà... El garbí ja sabem que és aquell vent, doncs, força constant, a vegades molest, ja ho deia en Josep Pla. Però la velocitat no serà molt, molt important, vull dir, força 3, com a molt... 3 o amb algun cop de força 4 a l'escala aquesta del vent de Beaufort.
2: Per tant, si hi ha possibilitats de pluja, serà demà, dissabte cap al tard.
3: Sí, de dia sí que estarà més tapat, podrà caure algun plogim, poca cosa, i sí que molt probablement de cara al vespre del dissabte i a la nit del dissabte al diumenge podrà caure algun ruixat més important.
2: Molt bé, doncs aquesta és la previsió per al cap de setmana amb en Josep Pasqual posat a dalt de la barca. Que no caigui el mòbil a l'aigua, que ja saps què passa, eh?
3: Sí, es pot mullar.
2: Exacte. Les temperatures encara no les has pres, no? I vas ara.
3: No, no, la darrera que tinc és de fa 4 dies del mar, que era 17,2 graus. Que seguia per sobre de la mitjana climàtica.
2: Molt bé, doncs dilluns ens ho comentaràs, si cas, quines són les mesures del dia d'avui. Alguna cosa més, Josep, que ens volguessis comentar?
3: No, en principi, doncs, desitjar bon cap de setmana a tothom.
2: Doncs bon cap de setmana per tu també i fins la propera, que vagi molt bé.
4: Amb només unes hores al mes pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
2: Gràcies, en Josep Pasqual. La previsió meteorològica per al cap de setmana. Un gran record del 1973 obre les seves portes ara a la nostra emissora. És aquest Me and Mrs. Jones de Billy Paul. ...1973 obre les seves portes ara a la nostra emissora. És aquest Me and Mrs. Jones de Billy Paul.

Una extraordinària cançó d'en Billy Paul, que la recordem, sempre serà un clàssic, que també amb Missy Jones. Matí musical, la ràdio Palafrugell, amb Judit Mateo, amb aquest tema que ens presenta, que es diu Fuego, i després amb el disc i la cançó d'en Dan Peralbo, He begut una mica massa.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Comença aquí mateix el disc, un espai en el qual els protagonistes ens parlen de les seves cançons, siguin compositors, compositores o intèrprets. Avui tornem cap a Torelló, a Osona, per escoltar una altra de les cançons d'aquell disc tan magnífic que ens van portar la gent de Dan Peralbo i el Convoy el 2024. Volem recordar una altra de les cançons i amb en Dan Peralbo parlant-nos d'elles. No només de He begut una mica massa el tema que hi ha, sinó d'altres, com per exemple Mireia, que també menciona amb aquest detall que us oferirem, però en general de tot aquest disc, un disc fet amb molt d'amor i que va tenir una rebuda impressionant al nostre país. Dan Peralbo i el Convoy amb He begut una mica massa.
2: Allà, realment, cada cançó s'està descrivint en fases diferents, llavors tampoc hi ha, no crec que hi hagi com un missatge global de l'àlbum. Sí que és cert que és un àlbum fet amb amics, en el sentit de dir, hi ha moltes lletres que parlen de com vivim nosaltres el dia a dia a Barcelona o Torelló. Cançons com La Tastera, que us convido a escoltar, la de He begut una mica massa, parla sobre una colla d'amics que se'n van al bar i un no en té prou i l'altre sí i tot. Vull dir, crec que és un disc molt, molt natural, que parla molt de nosaltres i mostra molt com som, sense vergonya. Hi ha una cançó que parla d'amor, que es diu Mireia. Hi ha una cançó que parla sobre que m'he enamorat milions de cops. Crec que és un disc molt sincer. I crec que això, precisament, és el que fa que arribi a la gent.

0: Així hem escoltat a Dan Peralbo i el Comboi. Escolteu la seva música, no només aquest disc del 2024, sinó el del 2026. Música excepcional d'aquest país. Dan Peralbo i el Comboi avui ens han acompanyat amb aquesta cançó, però en tenim d'altres de preparades. He begut una mica massa. Música d'arrel, música del país, música de Torelló, música des d'Osona i aquest pop rock en català que tant ens agrada. Serà fins la propera amb una nova edició del disc. Adéu-siau.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
0: Això és una novetat discogràfica del dia d'avui.
3: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.
0: Amb unes influències com les seves i una descendència com la que té, no ens estranya que aquest personatge ens porti música molt diferent sempre. En Peter Gené Hernández Jr., més conegut amb el sobrenom de Bruno Mars, és un cantant nascut el 1985 a Honolulu, a Hawaii, fill d'un pare de Brooklyn, de Nova York, i una mare de les Filipines. Amb un personatge que és especialista en músiques ben diferents, estil amb una àmplia varietat i contingut en diversos gèneres musicals. Ens ho demostra amb el seu darrer senzill que s'estrena avui divendres 8 de maig. És la cançó que es diu Lo arriesgo todo, Bruno Mars.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Molt benvinguts i benvingudes amb una altra cita que tenim en el dia d'avui amb els dies mundials, en aquest cas per aquest 8 de maig. Avui en tenim diversos per parlar, per tant, comencem ràpidament. Possiblement un d'important és el Dia Mundial de la Creu Roja i també de la Mitja Lluna Roja, que és avui dia 8 de maig, en commemoració del naixement de Henry Dunant, el fundador de Creu Roja. L'objectiu d'aquest dia és reconèixer la tasca encomiable de voluntaris i treballadors que cada dia salven vides, ajuden els més desfavorits i canvien mentalitats. En Henry Dunant era un banquer suís que, mentre es dedicava els seus negocis a Algèria, va viatjar al nord d'Itàlia en el mateix moment en què s'enfrontaven allí els exèrcits austríac, francès i piemontès. En fosquejar, va visitar el camp de batalla de Solferino el dia 24 de juny de 1859. Allà hi jeien 40.000 homes pràcticament abandonats a la seva sort. Dunant va veure morir molts homes sense assistència de cap mena i, ajudat per gent de les poblacions properes, es va dedicar a socórrer-los i atendre'ls sense importar de quin bàndol eren, usant el lema Tutti Fratelli, tots som germans, encunyat per les dones de la propera ciutat de Castiglioni de l'Ostiviere. Va quedar tan impressionat per aquesta experiència que 3 anys després va publicar les seves reflexions per ajudar en situacions semblants en un llibre titulat Un record de Solferino, un llibre que va ser la llavor de la Creu Roja. També avui i demà, 8 i 9 de maig, se celebren les jornades de record i reconciliació en honor dels qui van perdre la seva vida a la Segona Guerra Mundial, una commemoració establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2010, coincidint amb el 65è aniversari de la finalització del conflicte. Més que una efemèride, és una crida a la memòria col·lectiva i a la construcció d'un futur en pau. L'elecció d'aquests dies no és casual. El 8 de maig de 1945, l'Alemanya nazi va signar la seva rendició incondicional, marcant la fi de la guerra a Europa. Tot i això, a causa de les diferències horàries, a Moscou ja era el dia 9 de maig, data que es va convertir en el dia de la victòria a Rússia i altres nacions de l'Europa de l'Est. Aquesta dualitat reflecteix les diverses perspectives i experiències dels diferents països involucrats en aquest conflicte. També cada 8 de maig es commemora el Dia Mundial del Càncer d'Ovari, amb la finalitat de generar consciència a la població sobre aquesta patologia, catalogada com el 7è tipus de càncer més freqüent, que afecta anualment més de 250.000 dones al món. Amb aquesta efemèride es pretén fomentar una cultura de sensibilització i prevenció per detectar a temps aquesta malaltia. El Dia Mundial del Càncer d'Ovari es va crear l'any 2013 per iniciativa d'un grup de líders d'organitzacions de defensa del càncer d'ovari arreu del món. El dia 8 de maig també se celebra el Dia Internacional de la Talassèmia, una malaltia genètica estranya que afecta la producció normal d'hemoglobina. Aquesta malaltia també és coneguda com a anèmia de Cooley. Amb aquesta efemèride es pretén visibilitzar aquesta malaltia poc freqüent, així com donar suport al desenvolupament de recerques per la detecció primerenca de la patologia i un tractament eficaç. La talassèmia, de fet, és un trastorn sanguini de caràcter hereditari, mitjançant el qual l'organisme produeix menys quantitat d'hemoglobina. Això genera la destrucció dels glòbuls vermells al torrent sanguini, ocasionant anèmia. I tancant la paradeta en aquest dia 8 de maig amb l'homenatge a un quadrúpede noble, carismàtic i peculiar. Es commemora el Dia Mundial del Burro i també, com no, del nostrat burro català, per part de diverses societats protectores, amb la finalitat de destacar la importància d'aquests animals en les activitats humanes. D'altra banda, amb la celebració d'aquest Dia Mundial es pretén contribuir a la conservació d'aquesta espècie mitjançant la millora de les condicions de vida i cura dels equins, mitjançant un tracte apropiat i una alimentació adequada. La creació d'aquest Dia Mundial del Burro va ser per iniciativa de Razik Arq, un científic estudiós dels animals del desert, amb la finalitat de divulgar la contribució d'aquest mamífer a la qualitat de vida de les persones. I és que durant molts anys els burros van ser la millor millor ajuda que tenia la humanitat per sobreviure i tirar endavant, especialment en les tasques del camp i de càrrega. Acabem aquí, Dies Mundials Internacionals, per avui, 8 de maig.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Havíem escoltat una cançó preciosa abans de la Berta, Has tocat el meu món, i a 3:15 de 12 recordem un clàssic. La mare d'en Diango.

si podeu gaudir, no la deixeu mai de banda, la mare en Diango. 2 minuts i pocs segons, arribem a les notícies a les 12, en 3/4 d'info i amb Ràdio Palafrugell, tornem immediatament després, i ho farem amb aquesta cançó d'en Brad Shelton, amb en John Anderson, es diu Years.

0: Esquerra Republicana demana la destitució del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per la suposada infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. El president de la Generalitat defensa la feina del cos i promet explicacions de la consellera d'Interior al Parlament. D'aquí mitja hora els sindicats compareixen a la cambra. El president canari reclama que es concreti un protocol d'evacuació de tot el passatge del creuer amb antivirus perquè el dispositiu sigui ràpid i àgil. També demana que l'estada del vaixell a les Canàries sigui la mínima possible i que les feines de neteja es facin als Països Baixos, d'on és el vaixell. La Guàrdia Civil confisca la xifra rècord mundial de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic. La doble intervenció ha acabat amb una setantena de detinguts. El primer ministre britànic Keir Starmer descarta dimitir després del greu revés que ha patit el Partit Laborista a les eleccions locals a Anglaterra i l'ascens de l'extrema dreta, que es convertiria en la primera força municipal. El recompte a Escòcia i Gales comença aquest matí i s'espera també una caiguda del laborisme. Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president dels Estats Units ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. L'eliminació de les desigualtats socioeconòmiques aconseguiria evitar fins a 60.000 morts per fred i calor a Europa. És la conclusió d'un estudi pioner de l'Institut de Salut Global de Barcelona que quantifica el pes de factors com el PIB o l'accés als serveis sanitaris en la mortalitat associada a les temperatures. I a partir de demà, el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern justifica la mesura per l'estat de recuperació del servei, però aquesta explicació no convenç els usuaris, que majoritàriament consideren lògic pagar sempre que el sistema sigui fiable i funcioni. Mamaduixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença avui amb l'estrena d'aquesta nit d'un espectacle amb més de 300 drons, que es podrà veure bona part de la ciutat. Diverses entitats rebutgen que Saúl Cravioto sigui el pregoner per les seves declaracions en contra de l'1 d'octubre.
1: Esports. Ambient crispat al vestidor del Madrid a les portes del Clàssic d'aquest diumenge. Fede Valverde va acabar ahir a l'hospital amb un traumatisme cranial després d'una baralla amb Tchouaméni. El club ha obert un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaià a més estarà de baixa entre 10 i 14 dies. A Coimbra avui comença la final a 4 femenina d'hoquei patins. A les semifinals el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga 2:15 de la nit hora nostra per un lloc a la final. I en ciclisme, en uns minuts comença a Bulgària la 109 edició del Giro d'Itàlia.
0: I el temps, al pas de les hores, tornarem a tenir un cel variable pel creixement de núvols. La majoria seran més esquifits que dies enrere, però no es pot descartar algun ruixat fins a migdia de manera aïllada al sud del país i a la tarda a l'interior, i sobretot en zones de muntanya del nord del territori.
2: 3CAT Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell.

Les notícies al punt de les 12 i 4 minuts a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui us parlarem al punt de la una de la colla gegantera de Palafrugell, que organitzarà nous tallers gratuïts de ball folk oberts a tothom. Conviden a descobrir la música tradicional a través del moviment, la participació i el ball compartit. Aquestes sessions es faran els dimecres, dies 13, 20 i 27 de maig, donat que ja van començar el dimecres dia 6. Es fan de 7:45 del vespre a 9:45 de la nit a Can Genís. No cal experiència prèvia i només es recomana portar roba i calçat còmode. Aquestes i d'altres informacions a partir de la 1 a l'informatiu migdia.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tornen les píndoles de benestar emocional. Ja podeu inscriure-us a la segona edició. Un espai pràctic i dinàmic per millorar la comunicació i sentir-nos millor en el nostre dia a dia, amb sessions conduïdes pel psicòleg especialista en educació emocional, Pau López. Tres sessions, tres oportunitats. El 12 de maig, autoconeixement al local social del carrer Ample. El 19 de maig, autocura al local social La Sauleda. I el 26 de maig, activació al local social Mas Mascort. Totes les sessions de 7 a 9 del vespre. I recordeu, places limitades, només per 20 persones per sessió. Inscripcions obertes a través del codi QR del cartell. Per a més informació, truqueu al 661 31 25 38. No us quedeu sense la plaça. Cuideu el vostre benestar emocional i apunteu-vos-hi. Us hi esperem.
2: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.

Jo tampoc vull reis com aquests, com els que tenim o tenen. No sé, jo vull en Guifré el Pilós, o vull en Jaume I. O en Pere el Gran, per exemple. Reis més nostrats. 12 i 9 minuts, els Pets, Jo vull ser rei. Des del seu disc del 2025, quina preciositat de cançó que ens aporta una vegada més aquesta gran artista de casa nostra, que és la Julieta. M'oblido d'oblidar-te. Una cançó que hem triat, perquè ens agrada, del seu disc anomenat 23. 23 anyets? Doncs vosaltres sabreu.

Sí, escoltàvem a la Julieta aquesta cançó que es diu M'oblido d'oblidar-te. A un quart d'una parlem de vela, perquè aquest cap de setmana hi ha un torneig, un dels més antics dels que són a Catalunya de vela, amb el Club Nàutic Llafranc. En parlarem amb en Marc Moner. De fet, aquesta setmana, de fet, ha començat en el dia d'avui ja aquesta competició. Comença aquesta tarda. És en Marc Moner del Club Nàutic Llafranc, amb qui parlarem d'aquí uns instants. I arribarem a la música que ens aporta aquesta preciosa cantant americana que es diu Megan Moroney, and bless you.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Aquest cap de setmana, des de divendres i fins diumenge, tenim una regata a Llafranc, la 64a regata de Llafranc, el trofeu Santa Rosa. Per parlar de com es desenvoluparà aquesta regata, parlem amb en Marc Moner, que és el director. Marc, bon dia, benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Gràcies per parlar amb nosaltres. Una regata organitzada per al Club de Vela Llafranc. Com es desenvolupa? Perquè veig que és de la classe fin, no?
2: Sí, és una... Bueno, la regata... El trofeu Santa Rosa és, és la regata més antiga que es fa a la província de Girona i de les més antigues de Catalunya. S'ha fet des de l'any de fundació del Club Nàutic, de l'any 63... cada any ininterrompidament, inclús l'any del Covid, vam tenir la sort de poder-ho fer amb unes altres dates, al setembre, i bueno, és l'orgull de ser una regata de les antigues. La classe fin, els últims, és una regata que amb els anys hem anat canviant de categoria, va començar amb els dinguis de fusta, els borients de fusta, i es va anar evolucionant d'embarcació. Es havia fet també uns anys amb làser, en creuer, i ara ja fa 7 o 8 anys que ho fem amb la categoria fin, que és un barco que va ser molt d'anys olímpic, i és una embarcació d'un sol tripulant.
1: Em pensava que era olímpic, ja no ho és, ara mateix.
2: No, actualment no és olímpic. De fa 4 o 5 anys ja va deixar de ser categoria olímpica. Bueno, criteris de la Federació Internacional que busquen embarcacions per... algunes femenines, un pes més baix, perquè al final és un barco bastant dur i els tripulants són tot els qui naveguen, gent ja de 1,80-1,85 per món, 90 quilos de pes. Llavors han anat buscant categories més amb altres, un altre perfil de tripulant. Però bueno, és un barco tècnic, és un barco dur, complicat, té un barco atractiu de veure'ls navegar.
1: I, a més, doncs, és una competició individual, no? Perquè, segons recordo jo, el fin era d'un sol tripulant. No sé si encara...
2: El fin és una embarcació d'un sol tripulant i és una embarcació de 4 metres i mig, amb una sola vela, i és un barco molt tècnic, és un barco dur i tècnic. Aquí, a la regata nostra, venen, bueno, ex-olímpics, gent amb molt de nivell, i llavors hi ha molt de màster. És un tipus d'embarcació que hi ha una categoria màster amb molt de moviment. La regata aquesta nostra consisteix el divendres a la tarda fem una regata costera, que és la, en diem la Formigues Fin Race, que és, bueno, ho vam fer fa anys com una prova, va agradar i ha quedat ja instaurat. Bueno, van a les Formigues, giren a les Formigues i tornen a Llafranc, i la sortida i l'arribada de la prova és just davant de la platja, amb la qual és atractiu per la gent que passeja o que està per aquí, ho veus bé. I el dissabte i el diumenge hi ha les regates sobre el recorregut que es fa habitualment amb regates de vela, que seria el trofeu Santa Rosa. Llavors el trofeu Santa Rosa més la regata de les Formigues del divendres fa la regata de Llafranc.
1: Per tant, és tot, però compteu com dues proves diferents, no?
2: O sigui, la regata del divendres té una classificació i el dissabte i el diumenge seria la regata en si, el campionat oficial, per entendre.
1: Que és una mena d'escalfament, doncs, serà, no?
2: Sí, és, va bé, perquè la gent ja, molts tenen el barco aquí, demà al matí venen, el preparen, i bueno, és una regata com d'entreno, però bueno, ser costera també ho fan atractiu per gent que ve de fora. Bueno, tenim l'entorn privilegiat que tenim, i és, bueno, fer també trencar una mica les regates típiques amb el recorregut clàssic, no?
1: Perquè el recorregut de la prova de dissabte, de la prova del Trofeu Santa Rosa, també van fins a les Formigues o canvieu?
2: No, el recorregut, el dissabte estan programades 3 proves i el diumenge 3 més. total de 6 proves. Llavors sempre es fa aquestes 6 proves es fan sobre un recorregut amb unes boies situades aquí bastant a prop de la costa, sota el far de Sant Sebastià. Depèn de les condicions de vent, doncs anem una mica més davant de Calella, però bueno, ho fem aquí a mitja milla, una milla, com a molt, lluny de la costa.
1: Per la gent que vulgui venir-ho a veure, a part de que seria molt bonic venir allà franc mateix, però des del far de Sant Sebastià s'ha de veure perfectament, no?, també?
2: Del far, el far s'ha de veure, és un lloc per veure-ho molt bé. La veritat és que hi tenim allà un bon mirador.
1: Molt bé. Aquesta és una de les proves, com deia, la més legendària de les que es fa a casa nostra, per la qual cosa us dono l'enhorabona a tota la gent per mantenir-la del Club de Vela Llafranc. Però pertany amb un circuit? És una prova independent que munteu vosaltres, un trofeu, o pertany amb un circuit més gran?
2: No, aquesta prova forma part d'un circuit que de la classe fin, de la categoria fin. Ells tenen un circuit que comença, bueno, fan una regata a València el mes de febrer, després es va fer una regata a Palamós, que és potser la que té més participació, en quant a embarcacions, que eren unes 50 embarcacions, després es va fer fa 15 dies a Aiga Blava, i aquest cap de setmana fem Llafranc, amb la qual ells fan un circuit, diem-ne, a la província de Girona. Uh-huh. Després tenen el Campionat de Catalunya, que cada any canvia de port. Aquest any ho fan a Amposta, a baix del Delta l'Ebre. I després, bueno, tenen Campionat d'Espanya, Campionat, alguna regata internacional a França. I a la tardor, els mesos de tardor, tenen un circuit a lo que és Vilassar, Arenys, Masnou, a la zona del Maresme, que sense fer grans desplaçaments amb el vehicle i el barco, ho tenen, doncs, un port a l'altre, ho tenen allà. Igual que fan, ara, la primavera, fan el circuit aquest Palamós, Aigua Blava, Llafranc. Uh-huh. És una mica el muntatge que tenen anualment aquesta categoria.
1: Quina previsió de temps hi ha?
2: Bueno, el dissabte a la tarda donen garbí potser més fort del que ens agradaria, 4 gotes al vespre. Jo crec que, bueno, al final encara ens respectarà. Fa un parell de dies hi havia unes previsions potser no tan bones, però bueno, jo crec que ho salvarem, això.
1: Si fa massa vent, perquè fa massa vent, eh? Si no en fa, perquè no en fa. Si plou, perquè plou.
2: Sí, sí, això... Tots els esports que es fan a dins un pavelló, ho tens... Està tot garantit, no?
1: Almenys que no hi hagi gotetes.
2: El vent... aquí a la intempèrie depenem del temps, que al fil cap, a veure, és totalment just, perquè si fa més vent o menys vent és igual, les mateixes condicions per a tots els participants. Mm. Però a nivell d'organització sempre estàs pendent de...
1: Sí. Sempre estàs patint.
2: D'anar mirant a l'aire, no? D'anar mirant. A veure.
1: Parlem ja...
2: El núvol que ve.
1: Parlem per anar acabant, perquè no sé si m'ho has comentat, però no recordo quin nivell de participants hi ha, quants n'hi haurà. I hi ha gent del Club Nàutic Llafranc també participant-hi?
2: Sí, hi ha una vintena d'embarcacions prevista. Hi ha, doncs, de Llafranc hi ha un representant, hi ha un representant també del club d'aquí, de l'altre club del municipi, de Calella, del Club Vela Calella. D'Aiga Blava hi ha un parell d'embarcacions, de Palamós i el resta de clubs, bueno, dels clubs de més, que hi ha poder més arrelament amb aquest tipus d'embarcació, que pot ser a Barcelona, el Masnou, venen dues embarcacions d'Eivissa. Mm. Aquest any han fallat els gallecs, que a Galícia també hi ha, a la Corunya hi ha una flota important. Ells també tenen altres regates en el circuit de la seva part, i aquest any, doncs, no ens han fallat els gallecs, però bueno, estem contents amb la participació.
1: Molt bé, qui és el participant de Llafranc?
2: Aquí el participant nostre és el Paco Castanyer. Mm-hmm. També havia sigut regatista actiu als anys 70-80, a l'època dels d'Oreste, el Blanco, de la classe fin. I, bueno, després de navegar amb altre tipus d'embarcació, fa anys que han tornat a navegar amb el fin, i són part de la gent que l'han reactivat una mica a nivell de fer aquestes regates a nivell de català.
1: Doncs ja sabeu, si voleu veure vela de la bona amb el Club Nàutic Illafranca aquest cap de setmana, a partir d'aquest divendres i fins diumenge, en totes aquestes proves que celebren des de la platja de...
2: A nivell de fer aquestes regates a nivell de català.
1: Doncs ja sabeu, si voleu veure vela de la bona amb el Club Nàutic Illafranca aquest cap de setmana, a partir d'aquest divendres...

0: bueno, hi ha l'activitat estrella, podríem dir d'una manera, que és l'arribada per Mar dels Reis al mes de gener, que bueno, ajudem amb la part marítima. Després hi ha moltes altres entitats que col·laboren i fan possible la part de terra. Al mes de febrer fem una regata de radiocontrol, de velers petits radiocontrolats, que també és un, bueno, una fórmula maca i es fa aquí dins la bahia, molt visible. La regata d'aquesta de Santa Rosa, que ja té una solera. I després l'activitat que fem els mesos d'estiu ja és tot concentrat en l'escola de vela, bueno, per la mainada, i fem infantil i juvenil el que és juliol i agost. Mm-hmm. Per acabar la temporada col·laborem activament també amb la Radical Swim, de prova de natació amb aigües obertes, que es fa el 12 d'octubre. Són una mica les activitats fixes que fem durant tot l'any, cada any ja d'una forma estable. Llavors, bueno, col·laborem evidentment amb els clubs. Al ser tot aquesta zona aquí, hi ha molt de port petit, clubs de platja, i ens ajudem molt entre nosaltres, Calella, Tamariu, Aigua Blava, Palamós, i bueno, entre tots anem fent l'activitat. Aquest any també a Palamós farà 50 anys de la Crisma Reis. Bueno, és una regata, no és tan antiga com la de Llafranc, però té una importància capdalt, no? És una mica l'exemple de totes les regates de per aquí. Ells aquest any fan el 50, celebren el 50 aniversari.
1: El 50 aniversari, i la de Llafranc fa el 64, aquest trofeu Santa
0: exactament,
1: Rosa.
0: Exactament.
1: 64 anys, que es
0: exactament.
1: Diu aviat, eh? Es diu aviat, 64 anys.
0: Sí, penso que anem de la mà amb les carrosses, amb el carrossel Costa Brava, vam néixer el mateix any. Anem sí, paral·lels.
1: Això ha de ser l'any 62, si no...
0: 62-63, sí, 62-63.
1: Doncs déu-n'hi-do, i quasi de la meva, perquè jo ja m'acosto als 60, o sigui que també déu-n'hi-do.
0: Bueno.
1: Molt bé.
0: Salut hi hagi.
1: Esperem que sí, per totes parts. I que vostè ho vegi, que dèiem abans. Marc Moner,
0: exacte.
1: Alguna cosa més que ens vulgueu explicar?
0: No, donar les gràcies per comptar amb esports potser més minoritaris, no? I donar-ne difusió i bueno, seguint oberts a col·laborar amb el que puguem.
1: Doncs no per menys minoritaris, són menys importants, i això és el que volem fer nosaltres. Gràcies a Marc Moner, director, des del Club en Nàutic Llafranc, amb aquesta prova d'aquest cap de setmana. A partir d'aquest divendres la tenim aquí, aquest trofeu Santa Rosa, 64a edició. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
0: Bon dia a vosaltres, bon dia.

0: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
4: Avui comencem amb aquest fantàstic en blues el nostre programa de les efemèrides de la cultura popular de la música de tal dia com avui, aquest 8 de maig. En repassarem la música de Robert Johnson. Aquí escoltem aquest Come On In My Kitchen, perquè va néixer tal dia com avui del 1911 a Harlehurst, a Mississippi. Considerat com el gran pioner del blues i té una llegenda molt famosa. Diu que amb una cruïlla de camins va vendre la seva ànima al diable per poder tocar com ho feia. La part bàsica i essencial d'aquest gènere musical són els seus enregistraments. Va morir l'any 1938 a l'edat de 27 anys. El 1940 naixia en Nicky Nelson, en Ricky Nelson a Teaneck, en Nova Jersey, intèrpret de rock and roll i de música pop, en va ser el contrapunt a les primeres figures del rock durant els anys 50. Va morir l'any 1980. Partem també de la música d'en Gary Glitter, que naixia tal dia com avui també del 1940, el mateix dia que en Ricky Nelson. Es deia Paul Francis Gadd, naixia a Banbury, al Regne Unit, un dels principals representants del glam rock britànic dels anys 70, en la seva part més comercial i excèntrica. Una de les seves peces més recordades és aquest rock and roll. Passem al jazz. El 1945 naixia en Keith Jarrett, Allentown, a Pennsylvania, pianista de jazz i un dels grans renovadors del gènere dels anys 60 i 70. La seva música era un jazz vanguardista.

Sis anys més tard naixia en Philip Bailey a Denver, a Colorado. Era el 1951. Va ser coneguda per ser part d'aquella banda tan fantàstica de soul, de rhythm and blues, Earth, Wind and Fire, al costat de Maurice White, percussionista i vocalista, però a més per un èxit que va tenir al costat d'en Phil Collins, aquell Easy

El mateix dia que en Philip Bailey naixia també un bateria. En aquest cas, havia pertangut a bandes com Talking Heads i Tom Tom Club. Eren Kring Franz a Fort Campbell, a l'estat de Kentucky. Celebrem també el naixement el 1964 d'en Dave Rowntree a Colchester, al Regne Unit, bateria i fundador d'aquesta banda tan magnífica que eren els Blur, formada a Londres el 1988.

Ens acostem a la música folk and rock. El 1976 naixia la Martha Wainwright a Montreal, al Quebec. Aquesta cantautora, germana d'en Rufus Wainwright i filla de Loudon Wainwright III i de Kate McGarrigle. La música la portava, doncs, a la sang des del moment que va néixer. Sense shame, she said at last, I was her finest lover. Partem també d'en Joe Bonamassa, que naixia un any més tard, el 1977, a Utica, a l'estat de Nova York. Un personatge que va ser taloner només de 12 anys de llegendes com en B.B. King. Va començar a enregistrar amb el grup Bloodline i a partir del 2000 va debutar en solitari. Joe Bonamassa, també amb aquestes efemèrides.

Recordem la figura d'un compositor, en Miguel Matamoros, nascut a Santiago de Cuba el 8 de maig de 1894 i mort el 15 d'abril de 1971, músic i compositor que va tenir una gran contribució al desenvolupament del so cubà, un ritme procedent de les zones rurals de Cuba. Per exemple, són seves les composicions en Son de la Loma o també amb el bolero son anomenat Làgrimes Negres.

L'escoltem amb una versió que em va fer en José Feliciano. Parlem de la música dels anys 60 perquè avui recordem en Paul Samuel Smith, nascut el 8 de maig de 1943 a Richmond, a Surrey, Anglaterra. Un músic i productor discogràfic que va ser un dels fundadors d'una banda de blues rock que va donar llegendes al món de la música, com el mateix Eric Clapton. Ell va ser un dels fundadors d'aquesta banda dels Yardbirds.

Parlem de la Marta Sánchez, aquesta intèrpret espanyola nascuda tal dia com avui del 1966. El 1985 va entrar a formar part del grup Olé Olé, aconseguint un gran èxit, i va debutar com a solista el 1993 a l'àlbum Mujer. Desesperada va ser una de les seves millors cançons. Tengo

No només la Marta Sánchez va néixer un dia com avui, també ho va fer el 1975, un dels fills d'en Julio Iglesias i la Isabel Preisler. Parlem de l'Enrique Iglesias, nascut a Madrid el 8 de maig de 1975. Un personatge que va començar la seva carrera artística amb l'empresa mexicana Televisa, però que després s'ha convertit en una estrella mundial.

Passem a escoltar la música d'en Gonzalo Yáñez, a qui també recordarem amb el programa del dia d'avui. Va néixer tal dia com avui del 1983, és cantant, músic i productor uruguaià, nascut a Montevideo, membre des del 2010 de la banda de Jorge González, però també artista ben consolidat en solitari.

de Mata Willis, també és un dels artistes prou coneguts del món de la música, com a presentador de televisió, com a cantautor i com a actor, membre fundador i baixista de la banda Busted, fundada a Southend-on-Sea l'any 2000. Va néixer tal dia com avui, del 1983.

La música de Steps, una formació prou famosa també en el món del ball, ens acompanyarà en el dia d'avui perquè felicitem a Ian H. Watkins. Va néixer tal dia com avui del 1976, actor i cantant, nascut a Gal·les, concretament amb una població de la qual intentaré dir el nom, que es diu Llenipia. La banda de dance pop Steps, fundada a Londres el 1997.

Avui també és l'aniversari, nascut l'any concretament 1972, del cantant i productor australià Darren Hayes, que va ser líder de la formació Savage Garden, una banda formada a Brisbane, Austràlia, al costat de Daniel Jones el 1994, i que va ser de les més famoses a nivell mundial.

1961 naixia el baixista Eric Brittingham, nascut a Salisbury, Maryland, conegut per el seu treball a la banda de rock anomenada Cinderella. Una banda que va destacar als anys 80, ell va militar-hi fins al 2014. Felicitem també, perquè va néixer tal dia com avui del 1954, en Carlos de Castro. Amb aquest nom igual no us sona, però és vocalista, guitarrista i compositor nascut a Madrid i, a més, va ser molt conegut perquè va ser líder i membre fundador de la banda formada el 1980 amb el seu germà Armando i altra gent anomenada Barón Rojo.

El 1953 naixia en Billy Vornett, un d'aquests músics, cantants i compositors americans, nascut a Memphis, a Tennessee, dels llocs capdals de la música americana, conegut pel seu treball com a guitarrista de la banda Fleetwood Mac entre els anys 87 i 95, però que també va assolir èxit en solitari. És membre, com no pot ser d'una altra manera, del so de la fama del rock and roll. Finalitzant, perquè avui el programa se'ns en va una mica de les mans, i és que tenim molts protagonistes en el dia d'avui. Alex Van Halen va néixer també el 1953, bateria d'origen neerlandès, i que a més és un dels personatges històrics, perquè aquest artista nascut a Amsterdam va ser el cofundador el 1974 amb el seu germà petit Eddie de la banda de rock anomenada Van Halen.

problema era d'en John Fred, que naixia el 8 de maig de 1941 a Baton Rouge, a Louisiana, músic i cantant de música pop, conegut per la seva cançó, que ara també recordarem en uns minuts, ha fet al costat de la seva banda d'acompanyament els His Boy Playboy Band, amb una cançó que va ser famosíssima en el seu moment, el Judy in Disguise with Glasses. En John Fred va morir el 2005.

El 1940 naixia la Toni Teville. Era una cantant que, al costat de la seva parella, en Daryl Dragon, va aconseguir un Grammy el 1970 amb aquell duo anomenat Captain and Tennille, amb el tema Love Will Keep Us Together, que escoltem també de fons. Naixia, com hem dit, el 1940. I pràcticament acabarem amb el següent personatge, que és en Víctor Iturbe, nascut el 1936, tal dia com avui, de Ciudad Vallès, el cantant mexicà en Víctor Iturbe, conegut amb el sobrenom de El Pirulí.

0: me conformo.
1: I avui, si m'ho permeteu, acabarem amb jazz, amb una cançó de la Mary Lou Williams, nascuda el 8 de maig del 1910 a Atlanta, Georgia. Va morir el 1981. Era pianista, compositora i arrangista. Mary Lou Williams, durant la seva infantesa, se la coneixia com The Little Piano Girl, una de les millors artistes que ha donat el món del jazz amb el món del piano. I de tots els personatges que avui hem repassat, ens quedem amb la música per finalitzar el programa del dia d'avui de les efemèrides de la cultura de la música popular d'aquest 8 de maig, amb aquest conegut tema que alguns bategen com Palamós, però que es diu Bailamós. És la música d'Enrique Iglesias.

0: no llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 170277.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. És la una. Ràdio Palafrugell. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Senyores i senyors, amics i amigues, en reben la benvinguda un dia més a l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui som divendres 8 de maig i anem a veure quines són les notícies del dia que us portem des dels serveis informatius de Ràdio Palafrugell. A la presentació i edició d'aquest espai us parla Rafael Corbí, a la producció i preparació amb Ferran Castelló i la Maria Vila. Precisament tenim avui entre nosaltres en Ferran Castelló, que ens portarà alguna d'aquestes informacions. Bon dia, Ferran.
2: Hola, bon dia.
1: Amb ell parlarem, per exemple, del Pala Robòtica, que durant el dia d'ahir i avui es celebra a Palafrugell amb més d'un miler d'alumnes. És la setena edició del Pala Robòtica.
2: Palafrugell celebra aquests dies la setena edició del Festival de Robòtica Educativa i Innovació Tecnològica del municipi. L'alumnat participa en activitats relacionades amb la programació, el disseny 3D i les disciplines STEAM. Les propostes es fan a la Bòbila, al Teatre Municipal i al Museu del Suro i impliquen centres educatius de totes les etapes.
1: No marxis, Ferran, perquè també ens parlaràs en l'informatiu del dia d'avui del Banc de Sang, que fa una crida a donar sang demà dissabte per recuperar reserves amb aquesta primavera.
2: El Banc de Sang i així ens anima tant els donants habituals com els nous, especialment joves, a participar-hi. Recorden que una sola donació pot beneficiar fins a 3 persones i que és clau per garantir l'activitat hospitalària. Serà demà a l'Espai Fundació La Caixa de Palafrugell.
1: Gràcies, Ferran. Ens veiem d'aquí un moment abans, però l'informatiu també parlarem del govern de Palafrugell, que assegura que manté el compromís amb el català i defensa que el contracte de socorrisme és una excepció. Parlarem també de la colla gegantera de Palafrugell, que impulsa tallers gratuïts en davall folk oberts a totes les edats. També del tancament dels tallers infantils sobre el medi marí amb una activitat dedicada als microplàstics. De la Biblioteca de Palafrugell, que també ens porta i ens organitza un taller de reciclatge i paper maixé amb en Lluís Batlle. En esports, tot recordem que a partir de les 3 de la tarda trobeu el programa Palesport a través de les xarxes i de la nostra pàgina web i que l'antena de la ràdio el podeu trobar a les 7 de la tarda. Parlarem especialment de la 17a edició del Memorial Antonio Miguel Ramírez de ciclisme i també de la 64a regata de Llafranc, organitzada des d'avui divendres per al Club Nàutic Llafranc. També tindrem la previsió meteorològica, com cada divendres, amb el nostre company amic, en Josep Pasqual. Per tant, comencem l'informatiu ja mateix.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Som-hi, doncs, comencem l'informatiu migdia. I comencem parlant de l'Ajuntament de Palafrugell, que assegura que manté el compromís amb el català en les licitacions municipals, malgrat haver-lo retirat com a requisit al nou concurs del Servei de Socorrisme a les Plages. El govern local defensa que la decisió respon a la necessitat de garantir la presència de socorristes aquest estiu. La primera convocatòria va quedar sense ofertes, tot i l'interès inicial d'algunes empreses. Segons el consistori, les empreses van traslladar dificultats per trobar professionals que tinguin coneixements de català. Davant d'aquesta situació, els serveis tècnics municipals van impulsar una segona licitació eliminant aquest requisit lingüístic concret. L'Ajuntament remarca que es tracta d'una excepció puntual i no d'un canvi de criteri general. Recorda que el requisit del català es va incorporar a les licitacions municipals arran de diverses iniciatives aprovades al consistori per reforçar la presència de la llengua en els serveis públics. Per aquest motiu, el consistori també assegura que compensarà la falta de requisit amb algun tipus de formació o altra mesura que acabarà de concretar-se quan es conegui l'empresa adjudicatària. Bye. Palafrugell va ser ahir la seu del certamen de lectura en veu alta amb la participació dels millors lectors de les comarques gironines. Així ho va explicar la Vanessa Ortega de la Fundació Enciclopèdia a la nostra emissora, en conversa que vàrem escoltar també ahir amb el nostre informatiu. Una conversa que vàrem seguir també amb la Maria Vilà i que ens va preparar amb aquest format que escoltarem ara mateix en Ferran Castelló.
3: En aquesta final hi ha només els de la demarcació, o sigui, del Servei Territorial de Girona. Mm. Però nosaltres portem ja tot l'últim mes fent finals a diferents poblacions de Catalunya i cada servei territorial té els seus guanyadors. Hem estat a Sort, hem estat a Tortosa, Barcelona i avui toca Palafrugell. Aquest any tenim una participació, una inscripció de 1.328 escoles, uns 4.100, 4.200 alumnes participants. I bé, cada any anem creixent una miqueta, i estem molt contents. Alumnes que van des dels 8 anys fins als 16, és el grau mitjà de primària, fins al quart de l'ESO, dividit en cinc categories, amb dos categories especials, que una és la de timoners, que és per alumnes nouvinguts, que fa menys de 2 anys que estan escolaritzats a Catalunya i encara estan aprenent l'idioma, i després la categoria de tropa de cursaris, que són alumnes de tercer i quart d'ESO, que llegeixen en grups de 3. Això fa que, a part de la lectura, ha d'haver-hi una escolta entre ells. Fem el que nosaltres li diem la Festa de la Lectura, que és un acte que és com un reconeixement a tots els guanyadors de cada servei territorial. I això aquest any serà el 17 de juny a l'Auditori Lilla de Barcelona.
1: Doncs aquesta era la preparació que havíem fet d'aquest esdeveniment que va tenir lloc ahir aquí a Palafrugell. El certamen de lectura en veu alta, amb la Vanessa Ortega, ho han repassat. I d'una a l'altra, perquè ahir també teníem el Palarobòtica, que continua també en el dia d'avui. És la 7a edició del Festival de Robòtica Educativa i Innovació Tecnològica del nostre municipi. Més d'un miler d'alumnes dels centres educatius hi participen amb activitats vinculades a la programació, la tecnologia i les disciplines STEAM, que inclouen ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques. Ferran Castelló.
2: El festival, que es fa avui i també es va fer ahir en diferents espais del municipi, a la Bòbila, el Teatre Municipal i el Museu del Suro, es converteixen en punts de trobada per compartir experiències educatives relacionades amb la robòtica, el pensament computacional i el disseny 3D. La jornada d'ahir va estar dedicada a l'alumnat d'educació infantil i primària. Entre les activitats hi va haver el BIF Festival, destinat als cursos D5 i primer de primària, i l'Steam Project, adreçat a l'alumnat de quart. I avui les activitats se centren principalment en l'alumnat de secundària. El programa inclou el Tecno Festival, el Palarobòtica Conf per a segon d'ESO i el Code Festival, amb presentacions de projectes elaborats per estudiants de cicle superior. Durant les dues jornades, els participants prenen part en reptes tecnològics, espais d'experimentació i exhibicions de projectes desenvolupats als centres educatius. L'objectiu és fomentar el treball col·laboratiu i l'intercanvi d'experiències entre escoles i instituts del municipi. Palarobòtica s'ha consolidat com una cita anual per apropar la tecnologia i la innovació educativa als infants i joves de Palafrugell per promoure un ús creatiu i responsable de les eines digitals.
1: Seguim parlant d'activitats ja més culturals també del nostre municipi, com la que ofereix la Colla Gegantera de Palafrugell, que organitza tallers gratuïts de ball folk oberts a tothom. Conviden a descobrir la música tradicional a través del moviment, la participació i el ball convertit. Les sessions són els dimecres. De fet, van començar aquest passat dimecres, dia 6, però els dies 13, 20 i 27 de maig, de 7:45 del vespre a 9:45 de la nit, tenen lloc a Can Genís. No cal experiència prèvia i només es recomana portar roba i calçat còmode. Durant els tallers, els participants aprenen danses com cercles circassians, corrandes, polques i jotes, entre d'altres propostes tradicionals. La formació va a càrrec d'en Gerard Prados, coneixedor del ball folk català i occità. A la sessió del 27 de maig també s'incorporaran balls amazics. L'activitat culminarà el dia 6 de juny en la primera ballada folk de Palafrugell, prevista dins les festes de primavera i en el marc de Palafrugell en dansa. La jornada comptarà amb música de David Ripoll i servirà per posar en pràctica els balls apresos durant els tallers. Les places per aquest curs, que recordem va començar dimecres, són limitades. Les inscripcions es poden fer enviant un correu al correu electrònic gegantspalafrugell, tot junt, gegantspalafrugell@gmail.com. Demà dissabte, al matí, Palafrugell posarà punt final als tallers infantils del cicle Palafrugell en viu dedicats al medi marí durant aquesta primavera. Una activitat que començarà a les 10 del matí a la platja de Llafranc i estarà centrada amb els microplàstics. Els participants podran experimentar i descobrir la problemàtica d'aquests residus al mar, així com els impactes que tenen sobre el medi marí. El taller té un objectiu de sensibilització ambiental i s'adreça al públic infantil dins del programa d'activitats de primavera organitzat al nostre municipi. L'organització recorda que les places són limitades i que cal inscriure's a mediambient@palafrugell.cat o bé trucant o enviant missatge de WhatsApp al 648-09-3503. mediambient@palafrugell.cat o bé al 648-09-3503. Demà també tenim donació de sang. El Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania per donar sang durant la primavera i contribuir a recuperar les reserves. A Palafrugell s'ha programat una jornada de donació demà a l'Espai Fundació La Caixa, a plaça, de les 9 del matí a les 2 del migdia i de 4 de la tarda a 2:15 del vespre. Ens en informa en Ferran Castelló.
2: Amb el lema una donació per cada estació, l'organització vol fomentar l'hàbit de donar sang de manera periòdica. La crida s'adreça tant a persones que ja donen sang com a aquelles que no ho han fet mai, com explica la tècnica de promoció del Banc de Sang, Mireia Blanco.
4: Us animem a donar sang i plasma ara, el mes de maig, per poder augmentar les reserves i així preparar-nos abans de l'estiu, que és la temporada on solen baixar les donacions.
2: El banc recorda que els homes poden donar sang fins a 4 vegades l'any i les dones fins a 3. També destaca la importància de captar donants joves que han de garantir el relleu de les persones que deixen de donar per edat o per altres motius temporals. Cada donació pot beneficiar com a mínim 3 persones, ja que permet obtenir glòbuls vermells, plaquetes i plasma. L'entitat subratlla que la donació és voluntària i altruista i que d'aquest gest en depenen les reserves necessàries per al funcionament dels hospitals. Per donar sang cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir de bona salut. En el cas de les dones, no poden estar embarassades.
1: Moltes gràcies, Ferran. Ha estat la informació també que teníem sobre aquestes activitats a casa nostra, aquesta donació de sang, com sempre, molt important. La biblioteca organitza avui divendres a 17:45 de la tarda una nova sessió del taller creatiu de reciclatge i paper maixer. L'imparteix en Lluís Batlle i combinarà reciclatges, creativitat i treball manual a través de diverses sessions pràctiques. Els participants aprendran a transformar paper usat en paper reciclat artesanal. També descobriran la tècnica del paper maixer per crear volums i figures decoratives. Les peces es completaran amb pintura i acabats artístics. El taller està pensat per infants a partir de 8 anys, joves i adults. Cada participant podrà endur-se diverses creacions elaborades durant les sessions. Recordem, és avui a les 17:45 de la tarda a la biblioteca de Palafrugell.

0: Parlem de l'agenda cultural també amb els propers minuts aquí a casa nostra. Recordem que avui a la tarda, com en els divendres, tenim el grup de costura, l'espai de trobada per cosir, que té lloc al local social de la Punxa de 3:45 i fins a les 5 de la tarda. També tenim aquest taller que us dèiem, Crea, Recicla i Decora, amb Lluís Batlle, a la sala polivalent de la biblioteca a partir de 6:45 de la tarda. L'espai obert de jocs de taula té lloc també aquí a casa nostra en diferents espais i recordem que és de dilluns a dijous de 5 a 7:15, dilluns al Mas Mascor, dimarts a la Punxa, dimecres al carrer Ample i dijous al local social del carrer Ample. Hi ha l'inici, ara en parlarem, de la 64a regata de Llafranc organitzada per el Club Nàutic Llafranc. En cinema tenim les projeccions de la pel·lícula Calle Màlaga, una pel·lícula de Màriam Touzani, amb la interpretació, entre d'altres, de Carmen Maura, una pel·lícula que podem veure en diferents sessions avui divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 del vespre, i després el diumenge en dues sessions també a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. A les 7 de la tarda tenim una xerrada dins el quart cicle de xerrades El Suro Més Enllà dels Taps, El Suro en Nous Contextos, Noves Aplicacions i Productes. Comença a les 7 de la tarda al Museu del Suro de Catalunya. Anirà a càrrec d'en Ricardo Mayor, arquitecte i investigador de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, i en Lluís Llenes, CEO de Llenes Naturcoc. I les activitats per demà, doncs en tenim més, a part de la d'Experimentem amb els microplàstics, a les 10 del matí a la platja de Llafranc, tenim a les 11 la ruta Josep Pla a Cap Roig, amb una sessió amb interpretació en llengua de signes catalana. És l'activitat que tenim també. Després el monòleg Escocia, amb en Xavi Franquesa, a partir de les 6 de la tarda, dins del cicle de comèdia de la Costa Brava. Aquesta activitat té lloc al Teatre Municipal de Palafrugell. A partir de les 6 de la tarda, les entrades es poden adquirir a 3w.sonats.cat. Continua la regata de Llafranc i a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició Cuixart, Natura, Mite i Memòria, endinsant-nos en l'univers més profund de Cuixart a Palafrugell, una exposició que s'inaugura a les 7 del vespre al Museu del Suro de Palafrugell. Per diumenge us parlem de l'obertura dels espais patrimonials de Sant Sebastià, que té lloc a les 10 del matí, els Monstre de Colors amb la companyia Totatis Produccions, la programació familiar de la xarxa, al Teatre Municipal a partir de les 12 del migdia.
1: Ho expliquem primer.
0: Doncs aquestes són algunes de les informacions que hem escoltat abans d'arribar a la informació esportiva.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Hem passat al punt d'un quart de dues del migdia en directe a l'informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell, que també podeu escoltar, recordeu, en repetició, a partir de les 12 de la mitjanit. Un espai en el qual doncs ara parlarem d'esports. Recordeu que teniu el programa Palesport, el podeu recuperar a partir d'aquesta tarda ja també a la nostra pàgina web, la plataforma de podcast de Ràdio Palafrugell, on parlarem de futbol, d'hoquei sobre patins, amb aquest importantíssim partit de demà entre el Vilafranca i el Palafrugell, i més després de la sanció de 3 punts que se li ha imposat al segon classificat, l'Espanyol. Per tant, demà Vilafranca i Palafrugell juguen la possibilitat d'acabar segons i jugar la promoció d'ascens a la OCA en Lliga, la màxima divisió estatal. Parlarem d'altres esports també, òbviament, però donarem també una especial atenció al ciclisme amb la 17a edició del Memorial Antonio Miguel Ramírez de ciclisme. Un memorial, doncs, que es conserva i que val realment la pena de que seguim. Així ens en parlava nosaltres l'Antonio Miguel Park.
2: Aquest any, doncs, el Memorial Antonio Miguel Ramírez és una cursa de categoria cadets, com sempre, i de dues etapes, que també és el que hem intentat mantenir gairebé totes les edicions, vale? Aquest any tenim la participació de la majoria de corredors, tenim uns centenars, crec que hi ha 100 corredors a la sortida, llavors la majoria són corredors catalans, segurament la meitat, però després tenim 4 equips de l'Estat, un equip del País Basc, un equip de València venen dos equips i després un equip d'Alacant. I en aquest sentit després també venen dos equips estrangers, un equip alemany i un equip holandès, que tots dos són equips importants, ja que són filials de, d'equips ja relacionats amb equips World Tour.
0: Una cita interessant que tenim doncs aquí amb una primera jornada que es disputarà demà dissabte a partir de les 3 de la tarda amb una distància de 55 quilòmetres que acabarà l'Alt de Sonric a Begú. La segona etapa es disputarà diumenge amb sortida a les 10 del matí al Gran Fondo Community a Palafrugell i la segona cursa tindrà un recorregut de 65 quilòmetres i serà puntuable per la Copa Catalana Cadet. Recordem que hi haurà afectacions de trànsit en dissabte a partir de les 3, restriccions a la zona del polígon industrial, l'avinguda de l'1 d'octubre i la carretera de Tamariu. Cap a 3 quarts de 4 també es preveuen afectacions importants a Tamariu i a l'avinguda de Pompeu Fabra. Per diumenge, les restriccions començaran a partir de les 10 del matí a la zona de la Fanga, Vins i Licors Grau i l'avinguda de l'1 d'octubre. A partir de 2 quarts de 12 del matí es veurà afectat tot el recorregut final d'arribada a Palafrugell. I mentre, el Club Nàutic Llefranc, que es va fundar un llunyà 1963, organitza una nova edició del trofeu de la regata, que en diuen, de Llefranc, que inclou el trofeu Santa Rosa, que és convertit en un dels pioners de la vela a Catalunya. Ahir ens ho explicava, aquest matí, de fet, a la sintonia de Ràdio Palafrugell, ens ho ha explicat i ens ho comentava Marc Moner, director d'aquesta cursa.
3: El trofeu Santa Rosa és la regata més antiga que es fa a la província de Girona i de les més antigues de Catalunya. S'ha fet des de l'any de fundació del Club Nàutic, de l'any 63, cada any ininterrompidament, inclús l'any del Covid, vam tenir la sort de poder-ho fer amb unes altres dates al setembre i bueno, és l'orgull de ser una regata de les antigues. La classe fin els últims és una regata que amb els anys hem anat canviant de categoria.
0: La 64a edició tindrà lloc des d'avui divendres i fins diumenge, centrant la competició principalment en la classe fin, vela lleugera, una categoria que havia estat olímpica, un vaixell molt tècnic.
3: Si encara el fin és una embarcació d'un sol tripulant i és una embarcació de 4 metres i mig, una sola vela, i és un barco molt tècnic, és un barco dur i tècnic. Aquí a la regata nostra venen bueno, ex-olímpics, gent amb molt de nivell, i llavors hi ha molt de màster, és un tipus d'embarcació que hi ha una categoria màster amb molt de moviment.
0: Avui a la tarda es disputa la regata costanera Formigues Fin Race i dissabte i diumenge serà el torn del trofeu Santa Rosa, pròpiament dit, amb 3 proves cada dia, cada un dels 2 dies. En Paco Castanyer serà el representant del club local, juntament amb competidors, també del Club Vela Calella, però també que ens acompanyen des de llocs propers, com Aiguablava, Palamós, Barcelona, el Masnou, o també des de Silla d'Eivissa.
3: Aquí el participant nostre és el Paco Castanyer. També havia sigut regatista actiu als anys 70-80, a l'època dels d'Oreste, el Blanco, de la classe fin. I bueno, després de navegar amb altre tipus d'embarcació, fa anys que han tornat a navegar amb el fin i són part de la gent que l'han reactivat una mica a nivell de fer aquestes regates a nivell de català.
0: Cap de setmana intens, doncs, també, davant de Llefranc, amb la disputa del trofeu Santa Rosa i aquesta regata, la més antiga de la província de Girona i de les més antigues de Catalunya, el trofeu nàutic, el trofeu de Llefranc, la regata de Llefranc, organitzat per el Club Nàutic Llefranc. Matí de divendres, encetem el cap de setmana aquí a casa nostra i tenim a l'altre costat del telèfon en Josep Pasqual des de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, tot i que avui està a dins la barca. Josep, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Quin temps fa aquí? La barca es mou gaire o no?
4: No, avui està la carretera està força ben asfaltada.
0: Molt bé. O sigui, no hi ha allò que podíem dir que et mereixes al final, no?
4: Ah, no.
0: Va, tu ja estàs molt acostumat amb això, o sigui sí. Que deu costar força marejar-te. A quina zona estàs?
4: Ara estic a 2 milles més enfora del port de l'Estartit.
0: Passades les prop... Illes Medes, no?
4: Sí, prop d'una milla de les Medes, sí.
0: Mm. Tu el que vens a fer aquí també és a mirar les temperatures, a prendre la temperatura de superfície, més cap avall, però ho prens mar endintre o més cap a la zona que hi ha entre l'Estartit i l'Escala, per exemple?
4: Ho faig aproximadament una milla més enllà de les Medes.
0: Mm-hmm. Mar endins.
4: Sí, exacte. Encara no arribo a veure Itàlia, però
0: bueno. Ja estaria bé que m'hi poguessis portar algun dia cap a l'Alguer, fer una volta així.
4: Sí, però hauríem d'agafar... Van més ràpids els satèl·lits aquests per anar a la Lluna que nosaltres per anar a Itàlia.
0: Hi posarem una vela llatina de les d'abans i ja veuràs com anirem bé. Però, digues.
4: No, com a mínim amb la vela no gastarem benzina.
0: Exacte, amb el preu que està, imagina't. Escolta, anem a parlar una mica del cap de setmana i a veure què se'ns presenta, no?
4: Vinga. Doncs mira, de fet no tindrem massa canvi o canvis importants, perquè hem tingut tota aquesta setmana amb algun ruixat, núvols, estones de núvol, estones de sol, i és que el dia és tan llarg que hi ha temps de tot, aquest temps. Les temperatures sí que han estat més aviat fresques i no canviarà massa això. Avui, doncs, seguirem aquest temps tranquil, tot i que, com veiem, doncs, estan arribant núvols, sobretot núvols alts, i, per tant, una situació de mig i mig, podríem dir. Amb vent fluix sí que la tarda bufarà una mica de garbí, no massa. Demà el dia començarà semblant, tot i que demà al llarg del dia augmentaran els núvols, perquè s'aproparà un front, de manera que tindrem un dia més tapat, fins i tot amb algun plogim, però sí que s'espera que de cara al vespre i nit doncs, pugui caure algun ruixat més important. Per començar doncs, el diumenge ja amb un temps més tranquil, un cel més net, encara amb algun núvol, però ja sense pluja, per tant, el diumenge doncs, més tranquil, però tot i que la tarda sí que ens bufarà garbí segurament, amb un cel doncs, força assolellat. Un dia, el diumenge, doncs, serà força assolellat, amb vent durant la tarda, i una temperatura una mica més alta, el que passa que el vent donarà sensació de fresca.
0: Mm. El vent no serà molt fort, no? T'ho dic perquè hi ha una competició de vela aquest cap de setmana a Llafranc, o sigui, no sé si arribarà a molestar-los molt o no.
4: Bé, per la vela ja els hi fa falta el vent. Si són... Si tenen traces, podríem dir...
0: Home, segur.
4: Ja...
0: Hi ha una competició de vela aquest cap de setmana a Llafranc, o sigui, no sé si arribarà a molestar-los molt o no.
4: Bé, per la vela ja els hi fa falta el vent. Si són...

0: amb algun cop de força 4 a l'escala aquesta del vent de Beaufort.
1: Per tant, si hi ha possibilitats de pluja, serà demà, dissabte cap al tard.
0: Sí, de dia sí que estarà més tapat, podrà caure algun plogim, poca cosa, i sí que molt probablement de cara al vespre del dissabte i a la nit del dissabte al diumenge podrà caure algun ruixat més important.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió per al cap de setmana amb en Josep Pasqual posat a dalt de la barca. Que no caigui el mòbil a l'aigua, que ja saps què passa, eh?
0: Sí, es pot mullar.
1: Exacte. Les temperatures encara no les has pres, no? Hi vas ara.
0: No, la darrera que tinc és de fa 4 dies del mar, que era 17,2 graus, que seguia per sobre la mitjana climàtica.
1: Molt bé, doncs dilluns ens ho comentaràs, si cas, quines són les mesures del dia d'avui. Alguna cosa més, Josep, que ens volguessis comentar?
0: No, en principi, doncs, desitjar bon cap de setmana a tothom.
1: Doncs bon cap de setmana per tu també, i fins la propera, que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Molt benvinguts i benvingudes amb una altra cita que tenim en el dia d'avui amb els dies mundials, en aquest cas per aquest 8 de maig. Avui en tenim diversos per parlar, per tant, comencem ràpidament. Possiblement un d'important és el Dia Mundial de la Creu Roja i també de la Mitja Lluna Roja, que és avui dia 8 de maig, en commemoració del naixement de Henry Dunant, el fundador de Creu Roja. L'objectiu d'aquest dia és reconèixer la tasca encomiable de voluntaris i treballadors que cada dia salven vides, ajuden els més desfavorits i canvien mentalitats. En Henry Dunant era un banquer suís que, mentre es dedicava els seus negocis a Algèria, va viatjar al nord d'Itàlia en el mateix moment en què s'enfrontaven allí els exèrcits austríac, francès i piemontès. En fosquejar, va visitar el camp de batalla de Solferino el dia 24 de juny de 1859. Allà hi jeien 40.000 homes pràcticament abandonats a la seva sort. Dunant va veure morir molts homes sense assistència de cap mena i, ajudat per gent de les poblacions properes, es va dedicar a socórrer-los i atendre'ls sense importar de quin bàndol eren, usant el lema Tutti Fratelli, tots som germans, encunyat per les dones de la propera ciutat de Castiglioni de los Tiviere. Va quedar tan impressionat per aquesta experiència que 3 anys després va publicar les seves reflexions per ajudar en situacions semblants en un llibre titulat Un record de Solferino, un llibre que va ser la llavor de la Creu Roja. També avui i demà, 8 i 9 de maig, se celebren les jornades de record i reconciliació en honor dels qui van perdre la seva vida a la Segona Guerra Mundial, una commemoració establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2010, coincidint amb el 65è aniversari de la finalització del conflicte. Més que una efemèride, és una crida a la memòria col·lectiva i a la construcció d'un futur en pau. L'elecció d'aquests dies no és casual. El 8 de maig de 1945, l'Alemanya nazi va signar la seva rendició incondicional, marcant la fi de la guerra a Europa. Tot i això, a causa de les diferències horàries, a Moscou ja era el dia 9 de maig, data que es va convertir en el dia de la victòria a Rússia i altres nacions de l'Europa de l'Est. Aquesta dualitat reflecteix les diverses perspectives i experiències dels diferents països involucrats en aquest conflicte. També cada 8 de maig es commemora el Dia Mundial del Càncer d'Ovari, amb la finalitat de generar consciència a la població sobre aquesta patologia, catalogada com el 7è tipus de càncer més freqüent, que afecta anualment més de 250.000 dones al món. Amb aquesta efemèride es pretén fomentar una cultura de sensibilització i prevenció per detectar a temps aquesta malaltia. El Dia Mundial del Càncer d'Ovari es va crear l'any 2013 per iniciativa d'un grup de líders d'organitzacions de defensa del càncer d'ovari arreu del món. El dia 8 de maig també se celebra el Dia Internacional de la Talassèmia, una malaltia genètica estranya que afecta la producció normal d'hemoglobina. Aquesta malaltia també és coneguda com a anèmia de Cooley. Amb aquesta efemèride es pretén visibilitzar aquesta malaltia poc freqüent, així com donar suport al desenvolupament de recerques per la detecció primerenca de la patologia i un tractament eficaç. La talassèmia, de fet, és un trastorn sanguini de caràcter hereditari, mitjançant el qual l'organisme produeix menys quantitat d'hemoglobina. Això genera la destrucció dels glòbuls vermells al torrent sanguini, ocasionant anèmia. I tancant la paradeta en aquest dia 8 de maig amb l'homenatge a un

0: quadrúpede, noble, carismàtic i peculiar. Es commemora el Dia Mundial del Burro i també, com no, del nostrat burro català per part de diverses societats protectores amb la finalitat de destacar la importància d'aquests animals en les activitats humanes. D'altra banda, amb la celebració d'aquest Dia Mundial es pretén contribuir a la conservació d'aquesta espècie mitjançant la millora de les condicions de vida i cura dels equins, mitjançant un tracte apropiat i una alimentació adequada. La creació d'aquest Dia Mundial del Burro va ser per iniciativa de Rasik Arq, un científic estudiós dels animals del desert, amb la finalitat de divulgar la contribució d'aquest mamífer a la qualitat de vida de les persones. I és que durant molts anys els burros van ser la millor ajuda que tenia la humanitat per sobreviure i tirar endavant, especialment en les tasques del camp i de càrrega. Acabem aquí, Dies Mundials Internacionals per avui, 8 de maig.
1: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí les notícies per avui, divendres. Recordin, a partir de les 3 de la tarda, el Palesport, ja el trobareu a la pàgina web de Ràdio Palafrugell, a la plataforma de podcast i a les xarxes socials, i a partir de les 7 de la tarda a l'antena de la ràdio amb tota la informació esportiva. Avui entrevistem, doncs, i escoltarem aquesta entrevista amb en Marc Moner, i també parlarem de futbol amb l'entrenador del Bisbalenc, ja que no disposem de declaracions del Futbol Club Palafrugell i del seu cos tècnic, sí que ho tenim del seu rival aquest cap de setmana, com és l'Atlètic Bisbalenc amb aquest derbi. Tota la resta de les informacions també les destacarem en el dia d'avui. Per tant, allà ens trobarem més informacions a partir d'ara a radiopalafrugell.cat i els canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns. Adéu-siau.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
2: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
3: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
2: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
3: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
4: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
5: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
6: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
7: Bon dia, bon dia, bon dia. Som al Departament de Joventut, també coneguts com Can Genís, i avui visitem l'Escola Sant Jordi. Jo sóc en Víctor i avui ens acompanya la Mònica i en Jaume, educadors de carrer. I bon dia, què tal, com estem? Jaume, Mònica.
8: Molt bé, aquí estem a l'Escola Sant Jordi.
9: Molt bé, molt bé. Molt contents d'estar aquí.
7: Vale, també tenim amb nosaltres alumnes de l'Escola Sant Jordi. Us sembla si us presenteu vosaltres mateixos i mateixes?
10: Em dic Cristina i tinc 14 anys.
11: Jo em dic Carla i també tinc
12: 14 anys. Jo soc l'Eloi i tinc 15.
7: Super, doncs un cop ja presentat tots, us preguntareu què fem aquí. Avui venim a parlar de Palafrugell, més concretament dels carrers i de places, i per això hem convidat també la figura dels educadors de carrer. Si us sembla, abans de començar, ens expliqueu una mica, educadors de carrer, en què consisteix la vostra figura educativa, on us poden trobar els joves.
8: Bé, bueno, com ja hem dit, sóc en Jaume, sóc un dels dos del servei, m'acompanya la Mònica, som educadors de carrer i, com bé diu la paraula, ens trobareu sobretot pel carrer, no? El que fem nosaltres és, tots els dies a la tarda, estem per Palafrugell i, bueno, fem com unes rondes, estem en els espais públics on es puguin trobar joves i intentem copsar una mica la realitat, doncs, del que està passant al municipi, no? Això inclou també a l'època d'estiu, la part de les platges, on, bueno, ja fa temps que hem detectat que, doncs, la gent es desplaça quan comença el bon temps, hi ha com més activitat jove, no? Llavors, aquí intentem saber què és el que està passant, quins anhels tenen els joves o quins problemes poden tenir, i d'aquí, doncs, d'aquesta informació, Mònica?
9: Sí, i tant. I també comentar-vos que tenim un perfil a l'Instagram que ens podeu trobar, també intentem publicar coses o ens podeu escriure. És Educadors de Carrer Palafrugell i també atenem el WhatsApp, al telèfon 666-060-290. Així que qualsevol cosa...
7: Molt bé. Eloi, Cristina, Carla, coneixíeu el servei d'educadors de carrer?
11: No.
12: No.
11: Jo tampoc.
7: Doncs mira, avui servirà per conèixer-nos i que conegueu una mica més aquest servei, tant vosaltres com altres joves de l'institut o altres oients que ens puguin escoltar després des de casa. Quan us parlem de carrer i espai públic, què us suggereix o quina idea us ve al cap?
12: Companyia.
11: Sí, sí.
7: Companyies? Ok.
11: Passar-s'ho bé amb els amics.
7: Acostumeu a fer ús del carrer i estar al carrer per les tardes o així,
11: sí,
7: cap de setmana?
11: Sí,
12: bastant.
7: Perfecte. Així ens va ideal per la secció que hem preparat avui, perquè parlem de carrer i parlem també de la figura dels educadors. Si us sembla, hem preparat algunes afirmacions a les quals us demanarem si creieu que si són certes o si són falses, i els educadors de carrer ens faran una mica de retorn sobre aquestes afirmacions, vale? Li hem titulat a la secció Mite o realitat. Per tant, si creieu que és un mite o si creieu que certament és una realitat. Vale, els educadors de carrer s'han presentat una mica per sobre, ara entrarem més en detall. Una de les primeres afirmacions que moltes vegades segurament han sentit els educadors de carrer, vosaltres no perquè no coneixíeu els educadors, però bueno, es diu: els educadors de carrer sols treballen al carrer. Creieu que és veritat, que és així, que només treballen al carrer?
11: No.
12: No.
11: Jo crec que sí.
10: Jo crec que sí, perquè, sí, a veure, diuen que són educadors de carrer i estan caps per zones, com has dit, doncs, això.
7: Han d'estar al carrer, no?
10: Sí.
9: Bé, la nostra principal tasca sí que s'esdevé al carrer, perquè, com bé ha dit el meu company, estem totes les tardes pel carrer, però també fem altres, ens coordinem amb altres serveis, també treballem bastant amb l'Espai Jove, amb Can Genís, fem activitats tipus taller de cuina, si no sempre estem al carrer.
8: També s'hauria d'explicar que hi ha punts on hi ha jovent, no? La paraula jovent ja sé que sona molt de iaio, però hem d'emprar coses bones en català. De fet, jo, per exemple, doncs passem pel pavelló, no? El pavelló, doncs, o hi ha gent entrenant a bàsquet, o pels voltants gent que s'espera per anar a un entrenament, el camp del Gregal, espais que poder són tancats, però que acumulen gent, i per veure una mica què es cou, quina gent hi ha i tot plegat, vale? I també els dimecres, per exemple, obrim el local social de la Sauleda els dimecres de 6:45 a les 8, que això és una cosa que té com força anys d'història i, bueno, ve la gent i aprofita aquell espai, pues, per fer jocs de taula, jugar a ping-pong, a vegades hem vist alguna pel·lícula, bueno, un espai una mica més segur. Per exemple, a l'hivern no és tan agradable estar al carrer, doncs busquem poder donar alguna oferta més del que hi ha per la gent de, en aquest cas, de 12 a 18 anys, malgrat nosaltres també atenem...
9: Sí, sí, a gent de 12 a 16.
8: I fins a 29.
9: Fins a 29 anys.
7: Súper, seguim. Doncs, educadors de carrer, són educadors socials que ens ensenyen a estar en societat. Mite o realitat?
10: Realitat.
13: Realitat.
10: Perquè crec que el seu treball consisteix en això.
8: Bé, hi ha una mica de les dues coses. És a dir, no som ensenyants com podria ser un professor, un docent, però sí que el nostre objectiu és donar algunes eines per tenir habilitats per la vida, vale? Habilitats per la vida fa que cada persona després es pugui responsabilitzar del seu procés i que pugui créixer com a persona. Per tant, no és un ensenyament com podria ser una assignatura, sinó a vegades inclús acompanyar la persona a que trobi el seu camí de com esdevenir més una persona amb sentit crític i es pugui desenvolupar a la societat.
7: Súper. Seguim amb una altra frase que també algunes vegades els educadors de carrer hauran escoltat, i és: els educadors de carrer només apareixen quan hi ha una situació de conflicte o quan hi ha algun problema. Cert? Mite? Realitat?
10: Mito. Mito. Mito. Jo crec que sempre estan, sigui, al carrer ajudant a la gent.
14: Si tenim algun dubte, el podem consultar.
13: Vigilant.
9: Exacte, però vigilant no vigilem. Simplement estem al carrer. I sí que no has de necessitar o tenir un problema per acudir a nosaltres. A vegades és una demanda o una consulta. A vegades la ciutat no ens proporciona coses que no sabem qui són. Potser vull fer X esport o participar en X taller i no sé que potser a Can Genís ja l'estan oferint. I a vegades ens podem conduir en el servei que donguin allò que busqueu o el que sigui.
7: Vale, una altra afirmació és: els educadors de carrer fan un pont entre els joves i l'administració. És un canal de comunicació.
13: Amb això?
7: És un canal de comunicació de les demandes dels joves cap a l'administració, cap a l'Ajuntament. És un pont, un lligam, algú que t'apropa a l'administració.
10: Jo crec que és realitat. Perquè... sí, ells treballen, com per exemple l'Espai Jove, Can Genís, jo crec que tenen alguna connexió amb l'Ajuntament o el que sé.
7: Algú més? Vol dir alguna altra cosa?
10: No, ja he dit allò.
8: Bé, bueno, hi ha una part que és així, que és una mica, doncs, depèn del perfil de cada jove, en aquest cas dels que tenem, és molt diferent potser una persona de 24 anys que ha arribat aquí d'un altre país i té un tema de regularització de papers, o un altre jove que es pugui acostar, doncs, fent alguna pregunta sobre temes de lleure, d'esport, d'on podia fer aquesta activitat, o saps si hi ha algú que ofereix això? Llavors nosaltres, si no ho sabem, que també no és que ho sapiguem tot, Mònica?
9: No.
8: Doncs intentem esbrinar qui pot donar resposta o si això existeix en el municipi de Palafrugell o a vegades a la comarca, el que sigui, saps? Però és estar una mica al cas de tot el que està passant. Perquè molts cops ens veureu que estem davant d'allà on te pengen gardells. Sabeu que hi ha, jo què sé, aquí Camp d'en Prats o hi ha diversos plafons on te pengen gardells. Sempre que hi ha un gardell, no? Estem mirant, aviam què hi posa. A veure què s'ofereix aquí. Qui pot anar-hi? Lo del bàsquet, lo de no sé què, saps? Per... Bueno, ser una mica un recull d'allò i dir, mira, doncs això et pots adreçar aquí, o si et podem acompanyar. És que s'ha d'omplir un paper i no sé com fer-ho. Et podem acompanyar, et podem ajudar a fer-ho. O sigui, això es capta des del carrer molts cops, perquè a vegades se'n pot adreçar un jove tal qual a preguntar-te una cosa, i llavors intentes donar-li recorregut a aquesta demanda, o a un jove que puguis veure que està perdut, intentar-lo situar de les opcions que té i de si hi ha coses que són factibles o no ho són. També pues, derivem molt per temes de persones que estan buscant itineraris formatius que no són poder els més habituals, saps? Que si un curs de cuina que es fa a l'aula gastronòmica, no sé què... Bueno, intentar conèixer tot això que s'ofereix i saber també quin professional específic us pot acabar de donar forma a aquesta demanda.
13: Vale. Creieu que us podeu adreçar als educadors de carrer encara que no els conegueu?
10: Sí. Sí.
9: I tant, sí. Vull dir, nosaltres, com hem dit, estem pels carrers i qualsevol persona que ens conegui ens pot, bueno, adreçar-se i us contestarem. O el que he dit abans, també per les xarxes socials, doncs contestem i us intentarem ajudar amb el que sigui. Si no tenim la resposta, la buscarem o us adreçarem a qui la tingui.
8: Digue una coseta, eh? Vosaltres esteu encara en etapa escolar, diguem, obligatòria. Sí que és veritat que a principi de curs es fan unes jornades de portes obertes a l'Espai Jove, que ve tots els joves dels diversos instituts i centres escolars. I llavors nosaltres, per exemple, aquest any hem intentat estar a totes les presentacions per de passada, ja que passa, tots els joves del poble, del municipi, perdó, em sembla que és Vila, la Vila de Palafrugell. Llavors, doncs, almenys que sàpiga, mira, aquell que veig cada dia per la tarda no és un que passeja, sinó és aquest és l'educador o aquesta és l'educadora, i d'això, perquè també pensem que, bueno, això és un debat que hi ha hagut, no? Però hi ha gent que diu, ah, però és que hauríeu de portar un uniforme o alguna cosa. Però això també hi ha situacions que també atenem a gent que té conflictes o té problemes i ens hi posaríem també un focus que no volem, és a dir, mentre fem l'acció nostra, doncs és una persona que està parlant amb una altra persona pel carrer. Per això fem aquesta presentació al principi. Segurament ara, després d'haver vingut, parlarem amb els companys i molta gent ens veureu pel carrer aquests dies i dirà, ah, mira, són aquells dos. Mm-hmm. Vale?
13: Sí. Ja no us pensareu que són secretes, que moltes vegades els hi passa que es pensen que són, no?, una parella aquí de policia o de Mossos d'Esquadra. No són secretes, són els educadors de carrer. Hem parlat molt de la figura dels educadors de carrer. Ara, si us sembla, entrem en un segon bloc, que és per parlar dels carrers. Una afirmació que us volia traslladar, a veure si creieu que és certa o no, és els joves molesten quan estan al carrer.
10: No té per què.
11: No té per què, però sí que és veritat, sí, depèn de la gent que hi hagi al carrer. Sí, hi ha
15: depèn dels seus valors, sí, de la seva educació, doncs molesten o no, però normalment no.
11: Sí.
8: Uh-huh. Clar, aquí podem dir mite o realitat. No penseu, i ara us faig com una doble pregunta dins aquest supòsit, no penseu que depèn del veí, per exemple? Que hi ha veïns que tenen la pell més fina, sí, que altres...
13: També.
8: O sigui, que a vegades podeu estar fent una cosa... Penseu que podeu estar fent una cosa ben normal, ben...
10: Sí,
8: d'allò, i ja hi ha alguna persona que li molesta?
10: Sí.
15: Sí. Uh-huh.
16: Però al final, si es queixen, potser és perquè has fet més fressa del que tenies que fer o alguna d'aquestes coses.
8: A vegades per posar un exemple, la senyora Enriqueta poder té la pell més fina que el senyor Papet, no? Vull dir, hi ha un veí, hi ha unes percepcions personals, a vegades ens passa també a nosaltres mateixos, no? Que no vivim tot igual, llavors passa això, no? Que depèn de la situació, depèn de l'horari, depèn del moment, i també depèn de les modes que tenen els joves i tal, no? Ens hem trobat alguna situació de, és que hi ha uns nois en un banc que porten una caputxa. No? I dius, bueno, porten una caputxa. Sí, però és una percepció, no, de les persones.
15: La imatge.
13: Algun cop us heu trobat en una situació que us han cridat l'atenció per l'ús que estàveu fent de l'espai públic? Algun veí que us ha dit, ei, esteu molestant, això que feu no m'agrada. Us heu trobat?
15: Sí, a plaça amb el patinet elèctric, que no es pot... I doncs, pues, vaig passar per allà. I, pues, quasi me'l treu la policia, però...
13: Aquí em sembla que hi ha una normativa a nivell municipal sobre l'ús del patinet a l'espai públic. Si no us la sabeu, hi ha fulletons informatius que us hauríeu de memoritzar gairebé o tatuar. I tenir molt present perquè, bueno, pot crear malestar i algun incident amb l'ús del patinet a l'espai públic.
8: Mira, ja que m'ho poses a Huevo, que es diu, perquè la policia municipal d'aquí de Palafrugell, amb la qual també fem alguna reunió per compartir coses, no és que nosaltres ens xivem ni res, però a vegades parlem d'algun punt que pugui ser conflictiu, ja a final de l'any passat em van dir que sortiria, doncs, això de l'assegurança, no sé si ho sabeu, sí. I ja que ens escoltarà tot Palafrugell i part de la comarca, doncs que la gent sàpiga que des de l'1 de gener pues, s'ha de tenir s'ha de tenir una assegurança pel patinet i em sembla que si no tens 16 anys no el pots portar.
15: Ui,
13: ui. Seguim, passem un tupido velo que es diu. Vale, els joves no tenen espais propis al poble. És cert o és mentida? Teniu espais propis o creieu que teniu espais per vosaltres?
11: Jo crec que l'únic espai que podem tenir és l'espai jove o així que ens anís i això. Però, per exemple, si tu vols sortir amb els teus amics a donar un vol, no tens com un espai per estar amb ells. Si no, has d'anar a un bar, has de pagar alguna cosa per sentar-te i parlar amb ell, per exemple.
15: Això també passa quan hi ha pluja, que vols sortir i no et vols quedar a casa. Uh-huh. I no vols pagar, doncs no hi ha cap lloc que estigui cobert.
13: Aquí ja heu parlat vosaltres mateixos d'espai jove, hem parlat de Can Genís, aquests són espais que sí que podeu anar a passar la tarda de dilluns a divendres, totes les tardes, i això, reunir-vos amb el vostre club d'amics o amigues, ara que fa bon temps els dos espais tenen patis molt xulos i molt agradables, molt còmodes, que us convidem a poder venir. No sé si volíeu fer algun tipus de retorn, Mònica.
9: Bueno, jo afegir que també hi ha els locals socials que estan oberts, també s'hi fan diverses activitats que potser n'hi ha que no acaben d'encaixar, però potser n'hi ha d'altres que per un dia de pluja fer alguna cosa diferent és mirar-s'ho.
13: Creieu que joves i adults tenim visions diferents del carrer o de l'espai públic? El viuen diferent?
16: Sí,
15: jo crec que sí. Nosaltres sortim per divertir-nos i hi ha gent que surt, per exemple, per anar a comprar, saps, els adults, per exemple, la meva mare, no sol sortir amb les seves amigues pel carrer, saps?
16: Okay.
15: Això.
8: Però igual és una cosa que va determinada per l'edat o per l'actitud?
15: És la meva percepció.
8: Podria ser per l'actitud també,
15: sí.
8: O no?
15: Jo crec que sí.
8: Vull dir, també hi ha gent poder que és gran i que va pel carrer. El que sí que està clar és que és un espai compartit, no? I que sempre hi ha el rau-rau aquest de la convivència, no? Però suposo que molts cops, si volem fer una mica, cadascú cedir una mica, es pot aconseguir que hi hagi una bona entesa generalitzada, no? Però sí, en general, els interessos van canviant a mesura que vas creixent, doncs hi ha uns altres interessos.
13: Vale, tenim una última pregunta, crec, que és l'última del bloc ja. Avui hem vingut a l'Escola Sant Jordi per escoltar-vos, sentir la vostra veu i aprofitar també per traslladar-vos informació sobre els serveis. Creieu, per lo general, que els joves són escoltats? Us sentiu escoltats vosaltres per l'administració o pels adults?
15: No gaire. Jo crec que tampoc, perquè tipus, podem recomanar coses, però en plan, jo crec que no ens senten gaire. Que sí que pot haver espais, però jo crec que em fa falta més.
16: Sí, que no ens sentim molt escoltats.
8: Vale. Doncs, per exemple, no? Podríem parlar de... Els pots explicar el que hi ha hagut ara, els processos que hi ha hagut, per exemple, que era una metodologia per poder fer demandes.
9: Sí, ara, el mes passat, hi ha hagut el tema dels, per presentar pressupostos participatius. No sé si ho sabíeu.
17: No.
9: Perquè a vegades potser... Heu dit que potser falten espais, no dic que no, per comunicar, però potser també potser falta que aquests espais siguin coneguts per joves, perquè potser el propi municipi porta coses, però no, aquesta informació no arriba.
8: En aquest cas, per posar un exemple del que fem i perquè ho acabeu d'entendre, i per animar-vos a vosaltres i als vostres companys, que jo sé que ara com plegueu els explicareu tot fil per randa, doncs en aquest cas, jo què sé, hi havia uns nois que feien calistènia, van anar a parlar amb ell, ens els va derivar. Van aparèixer els pressupostos, no podíem donar una resposta, perquè nosaltres tampoc tenim un pressupost per fer coses, de dir, jo puc muntar un parc de calistènia o un tobogan aquí. Però van veure que hi havia doncs, uns diners, que hi hauria unes demandes directament de les persones per gastar aquests diners de l'Ajuntament en una cosa. Doncs van tornar a contactar amb aquest jove, tu... Fem una demanda en nom teu i aviam si es pot millorar el parc de calistènia i tal i qual. Doncs aprofitar aquestes escletxes perquè els joves puguin tenir respostes a anhels o a interessos o a demandes que tenen, no? Doncs, i això també em sembla que hi ha el Consell de Joves, no? Això en Víctor ho sap una mica més bé que jo, però que es reuneix dos o tres cops l'any i que genera algunes peticions en els adults. I després estem nosaltres, que nosaltres hi som tot l'any i vehiculem aquestes demandes, vale? Llavors, clar, evidentment, dius, el dia que plou no sé on te posar-me, no? Jo no puc fer un porxo, els educadors de carrera podem fer un porxo, però hi ha espais on participem, on diguem, que el jovent diu això. O l'altre dia uns ens demanaven que en una zona no hi havia doncs, una font. Anaven a jugar... Tenien set i havien d'anar a la Quinta Forca a buscar aigua, no? Coses tan senzilles, a vegades, com aquestes, no?
13: A banda de la figura dels educadors de carrer, també us podeu adreçar directament a Can Genís quan tingueu alguna demanda. A Can Genís tenim un servei que el porto jo, que és l'Equip Escoltem, que és una mica pensat en això, en escoltar quines són les vostres necessitats amb intenció de després poder-los donar resposta i acompanyar-vos. Ara fa poc va arribar un jove que tenia una demanda d'una actuació musical, que li agradaria fer un espectacle musical i no sabia com fer-ho. Doncs nosaltres en aquest procés l'hem acompanyat, els hem posat en contacte amb Flors i Violes, que és un festival que es fa aquí a Palafrugell properament, i durà a terme una petita actuació. Això és un exemple, qualsevol cosa, proposta, iniciativa que tingueu i no sapigueu com tirar-la endavant o necessiteu algú que us assessori, que us faci un cop de mà, penseu en nosaltres, que en Genís podeu venir a veure'ns qualsevol tarda, dilluns a dijous, i si no, contactar directament amb xarxes, preguntar per en Víctor o preguntar pels educadors de carrer i nosaltres encantats d'escoltar-vos i donar-vos resposta i acompanyar-vos. Per part nostra, donem per tancat el programa, estem ja a la fase final, em sembla que acabarà el pati, us deixem també uns minuts perquè podeu gaudir del pati de les vostres companyes. No sé si volíeu aprofitar que ha vingut la ràdio per fer alguna crida, alguna salutació, algú que us estigui escoltant des de casa, o fer alguna petició musical. Bueno, teniu el micro obert per vosaltres per acabar el programa com vulgueu.
18: Bueno, moltes gràcies, ens ha agradat molt i això, no tinc cap petició, la veritat.
19: Nosaltres tampoc.
13: Super, moltes gràcies moltes a vosaltres gràcies. També, moltes gràcies a l'Escola Sant Jordi, gràcies. Moltes gràcies als educadors de carrer i a Ràdio Palafrugell.
8: Vinga, bon dia, que vagi bé. Super.
6: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
5: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
5: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu i tot el que hi passa. T'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc, carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Cibuixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
3: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
4: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
5: A on?
4: Elreidelarajola.com.
6: Escoltes Ràdio Palafrugell.
7: I ara arriba Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbís.
8: Un altre cantant barceloní, en Pol Gutiérrez, en The Paul, ens porta el seu darrer èxit, la cançó Última Bala.

Tu vas lluitar, és el tema del badaloní David Enros, un dels temes destacats del disc de la Marató de TV3.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: He tornat a casa

Aquesta és la cançó anomenada La Pili, del col·lectiu sabadellenc 31 Fam. La Pili és una de les peces destacades del seu darrer disc R31, amb un videoclip enregistrat a Palamós. Una cançó de la cantant, compositora, ballarina i coreògrafa de Manresa, Sònia Daura, a la qual donem una segona oportunitat, perquè aquesta cançó és del 2003. Es diu Tu ets per mi.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972 63 73 80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. Car Wash Costa Brava.

0: Walker amb la Meghan Trainor, una cançó escrita per la mateixa Meghan Trainor al costat de molta altra gent i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi, el net Toy With Me, Meghan Trainor.
1: Top 50 amb Rafael Corbí.
0: Des del Prat de Llobregat i des de Sant Cugat del Vallès, Alfred García i Álvaro Soler amb aquest tema, Estrella.
2: Ara que estem sentats

dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem, Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo.

0: emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quarantacinc anys amb Ràdio Palafrugell.
1: Una de les cançons que us portem i guanyadora d'un dels Premis Grammy 2026. Estem parlant de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula F1 The Movie, la pel·lícula Fórmula 1, amb Chris Stapleton, el cantant de l'Accident Kentucky, i aquest tema amb el qual ens acompanya. La cançó es diu Bad As I Used It To Be.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buxeria.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com!

0: Damiano David, el cantant de Maneskin, ens presenta aquesta cançó, que és una de les excel·lents que podem escoltar darrerament. Un tema portat al costat de Till I Niles Rogers, que es diu Talk To Me, una col·laboració de luxe.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí. Ràdio Palafrugell.
0: Aquí tenim una prova del jove valor barceloní que ens aporta la cançó Em fas millor, una balada íntima i profunda. Ella és en CXC.

triomfant i no se'n cansa mai. És la Sabrina Carpenter, la cantant estadounidense que ens aporta una cançó de l'edició de luxe del seu sisè àlbum d'estudi, Short and Sweet. És el tema anomenat Buzzing Woman.

Una preciosa cançó i tot un èxit de la cantant de Vinaròs, Esther, i en aquest cas en la col·laboració de Miki Núñez. Això es diu...

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

0: la Maria. La Maria Bartomeu, la cantant d'Oliva al País Valencià, que ens obsequia una de les cançons que formen part d'aquest disc basat en la música folklòrica valenciana. Qui s'ha inventat l'amor?
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

encara triomfant amb el seu single Es busca catalaneta, la banda Neon ens porta un nou senzill, una nova cançó que de ben sens dubte triomfa entre nosaltres. Una rumba pot fresca, divertida i molt de caràcter. Això és...

0: tercer senzill del seu disc anomenat Play, i en aquest cas Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Sapphire es diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran.
1: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. '45 anys amb Ràdio Palafrugell.
0: La cantant de Valls Jacobs, abans coneguda com a Maria Jacobs, ens presenta Heartbreaker, una cançó amb actitud descarada que ens parla del desig i el poder personal.

la col·laboració que ens aporten amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, l'Alejandro Sanz amb el raper mallorquí Rels B, i que ens ha conduït amb una cançó que es diu No me tires flores.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana, des del divendres fins al diumenge, 64a Regata de Llafranc. Regata de vela lleugera de la classe Fin. Organitza el Club Nàutic Llafranc. Per a més informació es pot consultar al web nauticllafranc.net.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: Clam Matinal. Clam Matinal. El programa més participatiu de Ràdio Palafrugell. Amb en Vicenç Rodríguez posem el peu al coll al matí i ens acabem d'activar amb bon humor, la col·laboració dels oients i la millor música.
1: Podeu interactuar al nostre Facebook Matinal, Rafael Vicenç Matinal Ràdio Palafrugell, o seguir-nos per Twitter, @matinal108.
0: Clam Matinal. Cada dia a partir de 2:15 del matí.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell,

0: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.
1: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

0: impactaretols.com al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactaretols.com.
1: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament, i us vull convidar a commemorar amb nosaltres el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Enguany tenim quatre activitats principals. Tenim, per començar, el dimecres 13, un tall infantil d'origami de primavera a la Biblioteca de Palafrugell. El dijous 14 tenim la segona jornada de diversitat familiar i educació, Memorial Glòria Canyet, que es farà a l'Auditori del Museu del Suro a càrrec de la Fundació Pallac. El diumenge 17 tenim una ballada de l'Indy Hop amb un punt informatiu de l'espai LGTBI+ i un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+ al món animal, que es farà a Plaça Nova a càrrec del Rapid Swing i Windy Hoppers amb la col·laboració de l'Ajuntament. I finalment, el dimecres 27, tenim una hora del conte, històries que trenquen motlles, a la Biblioteca de Palafrugell. Totes les activitats són gratuïtes i només requereix inscripció prèvia les activitats de la biblioteca, que es podran fer aproximadament una setmana abans de la pròpia activitat. Esperem que aquesta programació us agradi i us animem a participar i a commemorar la diversitat. Ràdio
2: Palafrugell. 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
4: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: mare meva.
1: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
2: Com sempre, de dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
1: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.
3: Let's go, girls.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell? Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Tu hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: baby coming in or what?
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Algunes complicacions a l'AP7, a Mollet del Vallès i a Montmeló, direcció Girona, molta intensitat entre Martorell i Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, aturats a la C55 de, a Castellbell i Alvirar i a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa, i la C58 i la C33 congestionades entre Montcada i Reixac i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat.
1: El govern tanca files amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després que bona part de l'oposició li hagi exigit la dimissió per la infiltració de Mossos en una assemblea educativa. El cos ho defensa i argumenta que aquest tipus d'actuacions formen part de la feina policial. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament també demanen cessaments després de conèixer la infiltració de dues agents aquesta setmana en una assemblea de docents, però mantenen que la prioritat ara és seure a negociar amb el govern i demanen al president Salvador Illa que s'hi posi al capdavant. El PSC i Esquerra tenen ben encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig. Això prometria aprovar-los al Parlament abans de l'estiu. Una de les condicions dels republicans és impulsar una línia de tren entre Mataró i Vilanova, passant pel Vallès sense fer parada a Barcelona. Hospitalitzada a Alacant una dona de 32 anys per possible contagi d'antivirus en un cas vinculat al creuer, va estar en contacte amb una de les víctimes a Johannesburg. El govern espanyol confirma que el creuer, que està previst que arribi a l'illa Canària de Tenerife diumenge, es desinfecti als Països Baixos. L'OMS manté el balanç de 3 víctimes i 5 casos confirmats. Nou atac nord-americà a dos patrullers iranians que volien anar cap a Hormuz. L'acció ha provocat un enfrontament entre els dos exèrcits, semblant al d'ahir, que posa en qüestió la treva. Donald Trump hi treu ferro i el seu cap de la diplomàcia confia tenir avui la resposta de l'Iran a la seva proposta d'acord. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'Atlàntic que han acabat amb 77 detinguts. És la intercepció més gran de droga que s'ha fet mai de la història de la lluita contra el narcotràfic, segons el Ministeri de l'Interior. Pavellons de diversos països de la Bienal de Venècia tanquen avui en senyal de protesta per la presència d'Israel en el certamen. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial. Aquesta tarda hi ha prevista una manifestació en suport al poble palestí.
0: Esports.
3: El Real Madrid ha sancionat amb 500.000 euros tant Aurelien Tchouaméni com Fede Valverde per la baralla entre tots dos que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranoencefàlic. Esport en directe. Fa pocs minuts ha finalitzat la sisena etapa de la Vuelta, la penúltima etapa de la Vuelta, i Paula Blasi ha estat segona. A més, aquesta mateixa Paula Blasi, per darrere d'Anna van der Breggen, s'ha col·locat segona a la general a 18 segons de la neerlandesa. I en motor, Marc Márquez haurà de fer repesca al Gran Premi de França de MotoGP. Els altres dos catalans sí que han passat el tall. Àlex Márquez ha estat quart i Àlex Rins vuitè. El més ràpid ha estat el francès Johann Zarco.
1: El cap de setmana arribarà amb dos tipus de temps. Dissabte, amb plogims al litoral, les pluges descarregaran cap al migdia a les Terres de l'Ebre. Primera hora de la tarda a Lleida i Barcelona i després a Girona. En canvi, el temps de diumenge serà assolellat i més càlid.
0: Trescat Info. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Palafrugell ha estat la seu aquest dijous del certamen de lectura en veu alta, amb la participació dels millors lectors de les comarques gironines.
5: En aquesta final hi ha només els de la demarcació, o sigui, del Servei Territorial de Girona. Però nosaltres portem ja tot l'últim mes fent finals a diferents poblacions de Catalunya, i cada servei territorial té els seus guanyadors. Hem estat a Sort, hem estat a Tortosa, Barcelona, i avui toca Palafrugell. Aquest any tenim una participació, una inscripció de 1.328 escoles, uns 4.100, 4.200 alumnes participants, i bé, cada any anem creixent una miqueta, i estem molt contents. Alumnes que van des dels 8 anys fins als 16, és el grau mitjà de primària fins al quart de l'ESO, dividit en cinc categories, amb dues categories especials, que una és la de timoners, que és per alumnes nouvinguts, que fa menys de 2 anys que estan escolaritzats a Catalunya i encara estan aprenent l'idioma, i després la categoria de tropa de cursaris, que són alumnes de tercer i quart d'ESO, que llegeixen en grups de 3. Això fa que, a part de la lectura, ha d'haver-hi una escolta entre ells. Fem una, el que nosaltres li diem la Festa de la Lectura, que és un acte que és com un reconeixement a tots els guanyadors de cada servei territorial. I això aquest any serà el 17 de juny a l'Auditori Lilla de Barcelona.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Cada dimecres a les 8 del vespre al Centre Fraternal, segon curs de sardanes, impartit per l'Associació Sardanista de Palafrugell. El preu general és de 25 euros, però amb descomptes pels socis del Centre Fraternal i de l'Associació Sardanista. Per fer les inscripcions, cal enviar un correu electrònic a info@centrefraternal.cat o al telèfon 683 40 44 84.
4: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou al Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972 170277.

Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
0: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, oberts.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 de la matí a 9 de la vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Palesport, amb Rafel Corbí. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
4: Molt benvinguts i benvingudes. Arriba altra volta una nova edició del Palesport, el podcast esportiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Moltes gràcies per acompanyar-nos amb una nova edició, en aquest cas la del divendres dia 8 de maig, arribant al final de la temporada, però encara amb moltíssimes coses de les quals parlar. Avui començarem el nostre espai parlant de ciclisme amb l'Antonio Miguel, perquè arriba aquest cap de setmana la 17a edició del Memorial Antonio Miguel Ramírez de ciclisme, una de les cites destacades del calendari català de ciclisme de base. Després parlarem de vela, perquè aquest cap de setmana, a partir d'aquesta tarda mateix de divendres, organitza el Club Nàutic Llafranc la Regata de Llafranc amb la seva 64a edició, que inclou el trofeu Santa Rosa, el més antic de les comarques gironines i un dels més antics, fundat l'any 1963, igual que el Club de Girona. En parlem amb una xerrada amb en Marc Moner, director de la prova. Passarem a l'hoquei sobre patins, perquè atenció que aquesta setmana partidàs demà dissabte entre el Vilafranca i el Palafrugell, jugant-se la possibilitat de disputar la promoció de Sens, i més després de la gran sorpresa que ha significat quan ens hem assabentat que l'Espanyol ha vist com un dels seus partits, concretament el partit contra l'Olot, li treien els punts a causa d'una alineació indeguda. Arribar a aquests nivells, està segon classificat un club en la solera de l'Espanyol, i que li passin aquestes coses ja m'explicareu. Igual que li va passar al Palafrugell fa 4 dies. Parlem també dels altres partits que tenen l'equip femení, l'equip de primera catalana. En futbol escoltarem l'Alba Cabrera, parlarem del Begú. Escoltarem la xerrada que mantindrem amb l'entrenador de la Bisbal, del Bisbalenc, que aquesta setmana hi ha derbi, Bisbalenc a Palafrugell, ja que no tenim declaracions amb el nostre espai del Futbol Club Palafrugell, en concret també del seu cos tècnic, arribant a la temporada ja amb el descens a tercera catalana, doncs, assolit. Parlarem amb l'entrenador de l'equip rival, que a més encara tenen possibilitats de jugar la promoció d'ascens, amb l'Eduardo San Martín. També parlarem amb en Moja Jagou, presi del Montràs, després del partit entre setmana contra el Vilobí. Ho tenen, doncs, a tocar. La salvació passa per guanyar els dos darrers partits de Lliga davant del Cué i d'un dels màxims rivals. Parlarem també de handball amb en Nino García, i després parlarem de l'atisme, de bitlles catalanes i de bàsquet amb el dia d'avui. Per tant, comencem ja el nostre espai, comencem el Pala Esport. Un Palesport que comencem, com dèiem, parlant d'aquesta competició que organitza el Club Ciclista Palafrugell amb la col·laboració de la Delegació de Girona, de la Federació Catalana de Ciclisme, i on es reuneixen corredors de categoria cadet masculina i cadet i júnior femení en dues curses que es reparteixen entre dissabte i diumenge. El Memorial Antonio Miguel Ramírez estarà format per dues proves en línia. En classificació general final, les curses masculines puntuaran també per la Copa Catalana Cadet. La primera jornada es disputarà demà dissabte i la segona diumenge, dia 10 de maig. Atenció també a les restriccions. Després en parlarem, a les afectacions de trànsit. Ara, però, deixem que sigui l'Antonio Miguel qui ens parli d'aquesta cursa.
5: Aquest any, doncs, el Memorial Antonio Miguel Ramírez és una cursa de categoria cadets, com sempre, i de dues etapes, que també és el que hem intentat mantenir gairebé totes les edicions, vale? Aquest any tenim la participació de la majoria de corredors, tenim uns centenars, crec que hi ha 100 corredors a la sortida. Llavors, la majoria són corredors catalans, segurament la meitat. Però després tenim quatre equips de l'Estat, un equip del País Basc, un equip de València, venen dos equips, i després un equip d'Alacant. I en aquest sentit, després, també venen dos equips estrangers, un equip alemany i un equip holandès, que tots dos són equips importants, ja que són filials d'equips ja relacionats amb equips World Tour. Per exemple, tenim un equip cadet, que és com un equip petit del Lidl Trek, i un altre que és l'equip petit del Jayco. Llavors, en aquest sentit, doncs, bueno, estem intentant que la cursa vagi creixent, que es vagi establint com una de les curses referents en el calendari nacional i internacional de la categoria cadet. I els recorreguts, doncs són dues etapes molt diferents. La primera és una etapa que hi ha més muntanya, pensar més per corredors que puguin escalar millor. D'aquesta manera fem que sigui una carrera compensada, no? Que tots els ciclistes tinguin la seva oportunitat. I aquesta primera etapa surt d'Esclanyà i acaba al mirador de Sant Ric a Begú. Llavors, té les dificultats de la pujada a Begú primer per Regencós, llavors la carrera va fins a Tamariu i es puja des de Tamariu la Copa del Bisbe cap a Aigua Gelida, i llavors es trenca mà esquerra per baixar cap a Aigua Blava, i des de la platja d'Aigua Blava s'enfila fins al mirador de Sant Ric. Per tant, és una cursa exigent de muntanya, de pujada, vale? I llavors el diumenge és una cursa més per corredors més de clàssica, on no hi ha gens de desnivell, les pujades que hi ha són repetxons molt curts i explosius, i on la tècnica i la tàctica tindrà molt més de pes que el que pugui ser una carretera dura, no? Com a destacar, tenim un tram de terra de pràcticament un quilòmetre, que és el que fa que la carrera sigui tècnicament més difícil.
4: Moltíssimes gràcies a l'Antonio Miguel per les explicacions. Recordeu que hi haurà afectacions de trànsit que tindran lloc sobretot dissabte a partir de les 3 de la tarda a la zona del polígon industrial, l'avinguda de l'1 d'octubre i la carretera de Tamariu. Cap a 3 quarts de 4 d'aquest dissabte també es preveuen afectacions importants a Tamariu i a l'avinguda de Pompeu Fabra. Per diumenge les restriccions començaran a partir de les 10 del matí a la zona de la Fanga, Vins i Licors Grau i l'avinguda de l'1 d'octubre. A partir de les quarts de 12 del migdia de diumenge es veurà afectat tot el recorregut final d'arribada a Palafrugell. Tot el nostre suport també, doncs, amb el Club Ciclista de Palafrugell per l'organització d'aquesta prova, i una abraçada ben gran a tota la família Miguel amb aquest recordatori amb un clàssic de casa nostra. Després hem de parlar de ciclisme, al Palesport hem de parlar de vela. I és que aquest cap de setmana tenim una de les competicions importants de casa nostra. En parlem a continuació al Palesport. Aquest cap de setmana, des de divendres i fins diumenge, tenim una regata a Llafranc, la 64a regata de Llafranc, el trofeu Santa Rosa. Per parlar de com es desenvoluparà aquesta regata, parlem amb en Marc Moner, que és el director. Marc, bon dia, benvingut.
6: Bon dia, bon dia.
4: Gràcies per parlar amb nosaltres. Una regata organitzada per al Club de Vela Llafranc. Com es desenvolupa? Perquè veig que és de la classe fin, no?
6: Sí, és una... Bueno, la regata... El trofeu Santa Rosa és la regata més antiga que es fa a la província de Girona i de les més antigues de Catalunya. S'ha fet des de l'any de fundació del Club Nàutic, de l'any 63... cada any ininterrompidament. Inclús l'any del Covid vam tenir la sort de poder-ho fer amb unes altres dates, al setembre. I, bueno, és l'orgull de ser una regata de les antigues. La classe fin dels últims és una regata que amb els anys hem anat canviant de categoria. Va començar amb els dinguis de fusta, els borients de fusta, i es va anar evolucionant d'embarcació. Es havia fet també uns anys amb làser, en creuer, i ara ja fa 7 o 8 anys que ho fem amb la categoria fin, que és un barco que va ser molt d'anys olímpic, i és una embarcació d'un sol tripulant.
4: Em pensava que era olímpic, ja no ho és, ara mateix.
6: No, actualment no és olímpic. De fa 4 o 5 anys ja va deixar de ser categoria olímpica. Criteris de la Federació Internacional que busquen embarcacions per algunes femenines, un pes més baix, perquè al final és un barco bastant dur i els tripulants són tot els qui naveguen, gent ja de 1,80-1,85 per món, 90 quilos de pes. Llavors han anat buscant categories més amb altres, un altre perfil de tripulat. Però bueno, és un barco tècnic, és un barco dur, complicat, té un barco atractiu de veure'ls navegar.
4: I a més, doncs, és una competició individual, no? Perquè, segons recordo jo, el fin era d'un sol tripulant. No sé si encara...
6: El fin és una embarcació d'un sol tripulant i és una embarcació de 4 metres i mig, amb una sola vela, i és un barco molt tècnic, és un barco dur i tècnic. Aquí, a la regata nostra, venen ex-olímpics, gent amb molt de nivell, i llavors hi ha molt de màster. És un tipus d'embarcació que hi ha una categoria màster amb molt de moviment. La regata aquesta nostra consisteix el divendres a la tarda fem una regata costera, que és la Formigues Fin Race, que és, ho vam fer fa anys com una prova, va agradar i ha quedat ja instaurat. Van a les Formigues, giren a les Formigues i tornen a Llafranc, i la sortida i l'arribada de la prova és just davant de la platja, amb la qual és atractiu per la gent que passeja o que està per aquí, ho veus bé. I el dissabte i el diumenge hi ha les regates sobre el recorregut que es fa habitualment amb regates de vela, que seria el trofeu Santa Rosa. Llavors, el trofeu Santa Rosa, més la regata de les Formigues del divendres, fa la regata de Llafranc.
4: Per tant, és tot, però compteu com dues proves diferents, no?
6: O sigui, la regata del divendres té una classificació i el dissabte i el diumenge seria la regata en si, el campionat oficial, per entendre.
4: Que és una mena d'escalfament, doncs, serà, no?
6: Sí, és, va bé, perquè la gent ja, molts tenen el barco aquí, demà al matí venen, el preparen, i és una regata com d'entreno, però ser costera també ho fan atractiu per gent que ve de fora. Tenim l'entorn privilegiat que tenim, i és fer també trencar una mica les regates típiques amb el recorregut clàssic, no?
4: Perquè el recorregut de la prova de dissabte, de la prova del Trofeu Santa Rosa, també van fins les Formigues o canvieu?
6: No, el recorregut, el dissabte estan programades 3 proves i el diumenge 3 més. Total de 6 proves. Llavors sempre es fa, aquestes 6 proves es fan sobre un recorregut amb unes boies situades aquí bastant a prop de la costa, sota el far de Sant Sebastià. Depèn de les condicions de vent, anem una mica més davant de Calella, però ho fem aquí a mitja milla, una milla, com a molt, lluny de la costa.
4: Per la gent que vulgui venir-ho a veure, a part de que seria molt bonic venir a Llafranc mateix, però des del far de Sant Sebastià s'ha de veure perfectament, no?, també?
6: Del far, el far s'ha de veure, és un lloc per veure-ho molt bé. La veritat és que hi tenim allà un bon mirador.
4: Molt bé. Aquesta és una de les proves, com deia, la més legendària de les que es fa a casa nostra, per la qual cosa us dono l'enhorabona a tota la gent per mantenir-la del Club de Vela Llafranc. Però pertany amb un circuit? És una prova independent que munteu vosaltres, un trofeu, o pertany amb un circuit més gran?
6: No, aquesta prova forma part d'un circuit que de la classe fin, de la categoria fin. Ells tenen un circuit que comença, fan una regata a València el mes de febrer, després es va fer una regata a Palamós, que és potser la que té més participació, en quant a embarcacions, que eren unes 50 embarcacions. Després es va fer fa 15 dies Aigua Blava i aquest cap de setmana fem Llafranc, amb la qual ells fan un circuit, diem-ne, a la província de Girona. Després tenen el Campionat de Catalunya, que cada any canvia de port. Aquest any ho fan a Amposta, a baix al Delta l'Ebre. I després, bueno, tenen Campionat d'Espanya, campionat, alguna regata internacional a França. I a la tardor, els mesos de tardor, tenen un circuit a lo que és Vilassar, Arenys, Masnou, a la zona del Maresme, que sense fer grans desplaçaments amb el vehicle i el barco, ho tenen doncs d'un port a l'altre, ho tenen allà. Igual que fan, ara a la primavera, fan el circuit aquest Palamós, Aigua Blava, Llafranc. Uh-huh. És una mica el muntatge que tenen anualment aquesta categoria.
4: Quina previsió de temps hi ha?
6: Bueno, el dissabte a la tarda donen garbí potser més fort del que ens agradaria, 4 gotes al vespre. Jo crec que, bueno, al final encara ens respectarà. Fa un parell de dies hi havia unes previsions potser no tan bones, però bueno, jo crec que ho salvarem, això.
4: Si fa massa vent, perquè fa massa vent, eh? Si no en fa, perquè no en fa. Si plou, perquè plou.
6: Sí, sí, això... Tots els esports que es fan a dins un pavelló, ho tens... Està tot garantit, no?
4: Almenys que no hi hagi hagut
6: pluja, el vent... aquí a la intempèrie depenem del temps, que al fil cap, a veure, és totalment just, perquè si fa més vent o menys vent és igual les mateixes condicions per a tots els participants. Però a nivell d'organització sempre estàs pendent de...
4: Sí. Sempre estàs patint.
6: D'anar mirant a l'aire, no? D'anar mirant... A veure...
4: Parlem ja...
6: El núvol que ve.
4: Parlem per anar acabant, perquè no sé si m'ho has comentat, però no recordo quin nivell de participants hi ha, quants n'hi haurà. I hi ha gent del Club Nàutic Llafranc també participant-hi?
6: Sí, hi ha una vintena d'embarcacions prevista. Hi ha, doncs, de Llafranc hi ha un representant, hi ha un representant també del club d'aquí, de l'altre club del municipi, de Calella, del Club Vela Calella. D'Aigua Blava hi ha un parell d'embarcacions, de Palamós i el resta de clubs, bueno, dels clubs de més, que hi ha poder més arrelament amb aquest tipus d'embarcació, que pot ser a Barcelona, el Masnou, venen dues embarcacions d'Eivissa. Aquest any han fallat els gallecs, que a Galícia també hi ha, a la Corunya hi ha una flota important. Ells també tenen altres regates en el circuit de la seva part, i aquest any doncs no ens han fallat els gallecs, però bueno, estem contents amb la participació.
4: Molt bé, qui és el participant de Llafranc?
6: Aquí el participant nostre és el Paco Castanyer. També havia sigut regatista actiu als anys 70-80, a l'època dels d'Oreste, el Blanco, de la classe fin, i bueno, després de navegar amb altre tipus d'embarcació, fa anys que han tornat a navegar amb el fin, i són part de la gent que l'han reactivat una mica a nivell de fer aquestes regates a nivell de català.
4: Doncs ja sabeu, si voleu veure vela de la bona amb el Club Nàutic Llafranc aquest cap de setmana, a partir d'aquest divendres i fins diumenge, en totes aquestes proves que celebren des de la platja de Llafranc. Marc, aprofito que te tinc aquí per demanar-te com esteu amb el Club Nàutic Llafranc. Aneu fent cursos, suposo, i activitats al llarg de tot l'any.
6: Sí, activitats, bueno, a part de la gestió de portuària del port, que és el que ens dediquem més temps. A nivell d'activitats, bueno, hi ha l'activitat estrella, podríem dir d'una manera, que és l'arribada per Mar dels Reis al mes de gener, que bueno, ajudem amb la part marítima. Després hi ha moltes altres entitats que col·laboren i fan possible la part de terra. El mes de febrer fem una regata de radiocontrol, de velers petits radiocontrolats, que també és una fórmula maca i es fa aquí dins la bahia, molt visible. La regata aquesta de Santa Rosa, que ja té una solera. I després l'activitat que fem els mesos d'estiu ja és tot concentrat en l'escola de vela, per la mainada, i fem infantil i juvenil. el que és juliol i agost. Mm-hmm. Per acabar la temporada col·laborem activament també amb la Radical Swim, de prova de natació amb aigües obertes, que es fa el 12 d'octubre. Són una mica les activitats fixes que fem durant tot l'any, cada any ja d'una forma estable. Llavors, bueno, col·laborem, evidentment, amb els clubs. Al ser tot aquesta zona aquí, hi ha molt de port petit, clubs de platja, i ens ajudem molt entre nosaltres, Calella, Tamariu, Aigua Blava, Palamós, i bueno, entre tots anem fent l'activitat. Aquest any també a Palamós farà 50 anys de la Crisma Reis, bueno, és una regata no és tan antiga com la de Llafranc, però té una importància capdalt, no? És una mica l'exemple de totes les regates de per aquí. Ells aquest any fan el 50, celebren el 50 aniversari.
4: El 50 aniversari, i la de Llafranc fa el 64, aquest trofeu Santa Rosa.
6: Exactament, exactament.
4: 64 anys, que es diu aviat, eh? Es diu aviat, 64 anys.
6: Sí, penso que anem de la mà amb les carrosses, amb el carrossel Costa Brava, vam néixer el mateix any. Anem sí, paral·lels.
4: Això ha de ser l'any 62, si no...
6: 62-63, sí, 62-63.
4: Doncs déu-n'hi-do, i quasi de la meva, perquè jo ja m'acosto als 60, o sigui que també déu-n'hi-do.
6: Bueno.
4: Molt bé.
6: Salut hi hagi, salut hi hagi.
4: Esperem que sí, per totes parts. I que vostè ho vegi, que dèiem abans. Marc Moner, alguna cosa més que ens vulgueu explicar?
6: No, donar les gràcies per comptar amb esports potser més minoritaris, no? I donar-ne difusió i bueno, seguint oberts a col·laborar amb el que puguem.
4: Doncs no per menys minoritaris, són menys importants, i això és el que volem fer nosaltres. Gràcies a Marc Moner, director, des del Club Nàutic Llafranc, amb aquesta prova d'aquest cap de setmana. A partir d'aquest divendres la tenim aquí, aquest Trofeu Santa Rosa, 64a edició. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
6: Bon dia a vosaltres, bon dia, bon dia.
4: Bé, hem parlat al començament del nostre espai de ciclisme i de vela, dues proves importants que tenen lloc aquí a Palafrugell aquest cap de setmana i que seguirem de manera ben atenta a la nostra sintonia. Però ara marxarem cap a Vilafranca del Penedès, perquè, atenció, dues jornades queden per acabar la Lliga de l'Hockey Lliga, de la segona divisió, amb el seu grup sud. Una jornada avui i la propera el cap de setmana que ve. I demà, en horari unificat, tots els partits es juguen a 5 minuts per un quart de 5 de la tarda, el que en altres idiomes en diríem les 4 i 10, el partit entre el Vilafranca i el corredor Mató, Palafrugell. Partit essencial, capdalt, per diríem, si després no es pifia, òbviament a la darrera jornada. Un partit que pot decidir moltíssimes coses conjuntament amb el que l'Espanyol disputa en la seva visita a Alcobendas. Per què? Doncs l'Espanyol, que partia amb avantatge per ocupar la segona posició al final de la Lliga, l'Igualada ja és un altre... Són figues d'un altre paner, porta 10 punts d'avantatge al segon classificat i ja ha assolit, doncs, aquesta primera posició. L'Espanyol és la segona posició amb 36 punts, Vilafranca 35, Mató, Palafrugell 33, Barça Atlètic 33, Alcobendas 32 i encara amb una mínima possibilitat Vendrell amb 30. Què ha passat aquesta setmana? Doncs que han conegut la sanció a l'Espanyol per la inició indeguda d'un dels seus sub-23 en el partit que va disputar davant de l'Olot. Per tant, segons comunicat oficial de la federació, se li treuen els punts i es dona la victòria a l'Olot, que queda amb 28. No afecta, en aquest cas, a l'equip olotí. L'Espanyol quedarà amb 33 i baixa de la segona a la quarta posició, empatat amb el Palafrugell i amb el Barça Atlètic. El Vilafranca, per tant, es posa en segona posició. Quin embolic, veritat? Doncs bé, doncs això és el que hi ha. Vilafranca 35, Palafrugell, Barça Atlètic i Espanyol 33. Si guanya el Vilafranca, ja estarà tot dit i beneït amb aquesta jornada. Si empaten, mira, encara la cosa estarà una mica així, però seran 3 punts, 2 punts d'avantatge per l'equip en Vilafranca i en la segona amb la jornada final. Si el Palafrugell guanya, es posarà per davant. Quin embolic, Franc González, explica'ns una mica com ho veus tu, a l'entrenador del conjunt palafrugellenc.
7: Hola, bon dia. Doncs aquest diumenge juguem amb jornada unificada a les 4:10 a Vilafranca. en un partit que pot ser molt clau després de el comunicat que han fet a la Federació sobre l'Espanyol, que té una sanció per alineació indeguda. Això voldrà dir que hi trauran 3 punts i passarà a ser Vilafranca segon, nosaltres tercers empatat amb el Barça. Per tant, el partit de Vilafranca, si tenim els 3 punts, passarem per davant d'ells la classificació i l'última jornada seria a casa contra el Vendrell. És a dir, ara més que mai, sí o sí, hem de guanyar Vilafranca. És un partit vital, o sigui, tot el que no sigui som els 3 punts significarà dia adéu. I portem com a novetat aquesta setmana en Raül a jugar, que ja vindrà amb nosaltres, que portaria 3 setmanes entrenant, i poca cosa més. Motivació a tope, il·lusió moltes, i molt conscient del que ens hi juguem. Per tant, fem una crida des d'aquí, si algú no té pensat fer res diumenge de tarda, a les 4:10 l'esperem a Vilafranca per animar el Palafrugell. Moltes gràcies,
4: Frank. Jo he dit dissabte, no, diumenge, perdoneu-me. Diumenge aquest partit es podrà veure, doncs, aquest partidàs entre el Vilafranca, que guarda bons records de la visita del Palafrugell. El Palafrugell guarda bons records de la visita a Vilafranca perquè ja es va obtenir un ascens a la Oca Lliga. Doncs a les 4:10, ja ho sabeu, diumenge, Vilafranca, Palafrugell, partit importantíssim per al corredor Mató Palafrugell. El segon equip d'hoquei juga la primera de les 4 finals que li queden, també, davant del Sant Celoni. El partit es juga demà al vespre, aquí a Palafrugell, a partir de les 8. Palafrugell-Sant Celoni, a la primera catalana. Eloi Puigcerràs.
8: Bé, rebem el Sant Celoni, que és el darrer classificat el dissabte a la tarda, dissabte al vespre, de fet, aquí a Palafrugell. I per nosaltres és una final. És un partit que hem de guanyar sí o sí. Si no traiem aquests 3 punts, realment doncs haurem demostrat que no ens mereixem estar a aquesta categoria. Vull dir que hem de sortir per totes, hem de sortir amb ganes de guanyar aquest partit, i queden 4 jornades. Les 3 darreres juguem amb equips de molt més amunt, i a casa contra els últims doncs hauríem de treure aquests 3 punts com sigui.
4: El tercer equip, gràcies a Eloi, el tercer equip no juga aquest cap de setmana, així ens ho han comunicat en Marques de Demoni. Tampoc juga l'equip femení, que té 2 setmanes de festa. No tornen a la competició fins al partit del dia 16 davant del Sant Cugat i acabaran la Lliga. De fet, és el darrer partit perquè descansen a la darrera jornada de Lliga. Així ens ho explica l'Andreu Graupera.
9: Bé, aquesta setmana me'n fem 13 de Palafrugell, no juguem. L'última jornada que juguem nosaltres la jugarem el dia 16 de maig a casa, esperant fer un bon resultat el dia 16 i preparant aquest partit, que és l'últim, bueno, esperem que no, però en principi és l'últim de la fase regular, una lliga llarga on hem millorat i hem competit, i ara esperar aquest últim partit per veure si puguem posar el llistó ben amunt per poder encarar algun altre repte més important.
4: Moltíssimes gràcies també.
9: Hem millorat i hem competit, i ara esperar aquest últim partit per veure si puguem posar el llistó ben amunt per poder

0: doncs, aquest cap de setmana. De moment, dels partits de Palafrugell, Sauleda i La Punxa, ens en parla l'Alba Cabrera.
1: Hola, què tal? Aquest cap de setmana comença la fase de promoció d'ascens de quarta a tercera catalana, un play-off que La Punxa disputa en haver quedat cinquena classificada del grup 6 de quarta catalana aquest curs. Aquest diumenge a les 5 de la tarda al Camp de Regal, el conjunt blau cinquè rep en el duel d'anada a l'Aro, que va ser segon en la fase regular. És el primer enfrontament d'una eliminatòria a doble partit. Pel que fa al grup de segona catalana, el Palafrugell disputa la penúltima i 28a jornada al camp de l'Atlètic Bisbalenc aquest diumenge a 6:45 de la tarda. Els blanquinegres, que ja fa jornades que estan matemàticament descendits de categoria, s'enfronten als vuitens classificats. D'altra banda, el grup de tercera catalana, la Sauleda també disputa la penúltima i 28a jornada del curs. Els taronges, com a novens classificats, reben el Gregal al Marc de l'Am, desè, dissabte a 5:45 de la tarda.
0: Doncs, efectivament, amb aquesta categoria, derbi entre el Bisbalenc i el Palafrugell, amb dinàmiques molt oposades dels dos equips. Però abans ens fixem amb el Begú, que té aquest desplaçament 6:45 de la tarda, demà dissabte, a camp del Vilablareig. Un partit, doncs, que ha de servir als begurencs per consolidar la seva plaça de promoció d'ascens. El Begú tercers, amb 48 punts, 3 per davant del Vidreret, que s'enfronta amb el cué de la categoria, que només ha sumat 13 punts. Ens en parla en Marc Lluís d'aquest partit.
2: Bona, Rafel. Doncs penúltim partit d'aquesta temporada al camp del Vilablareig, un partit on juguem nosaltres contra l'últim classificat. Crec que és un partit d'aquells que hem de guanyar sí o sí, ja que la promoció està per decidir encara i nosaltres estem bé, però necessitem assegurar-la, i crec que és una mica el que estem treballant aquesta setmana, que encara no s'ha acabat, que queda molt per fer, i dissabte és un dia d'aquests que s'ha de donar la millor versió de tots perquè tot surti bé i s'acabi de confirmar l'objectiu que ens havíem marcat des de fa uns mesos.
0: Seguim parlant de futbol i, òbviament, amb aquest grup on milita el Palafrugell i el Begú, hi ha un equip de casa nostra que encara té forces possibilitats, a part del Begú, d'assolir les primeres posicions per jugar al play-off d'ascens. Estem parlant de l'Atlètic Bisbalenc i tenim amb nosaltres avui, per parlar uns minutets, amb el seu entrenador, l'Eduardo. Eduardo, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Eduardo San Martín, què tal, com esteu?
3: Bé, sempre bé ara, ja que s'acosta al final de temporada, a veure si acabem de manera positiva.
0: L'estima de la derrota de la setmana passada a Arbúcies, no?
3: Bueno, sí, va ser una miqueta frustrant per nosaltres, tot i perquè en el minut 2 ens van expulsar un jugador, l'Àlex Guerrero, per una acció dubtosa, però al final l'àrbitre és el que pren la decisió, i vam estar jugant 85 minuts amb un jugador menys, guanyant el partit fins al minut 85, però ja se'ns van acabar les forces i l'Arbús es va poder remuntar. I, bueno, decebut no, però orgullós dels jugadors, que van fer un partit excel·lent i, bueno, al final és el que hi ha.
0: I aquest cap de setmana, derbi davant del Palafrugell. Com enfoqueu aquest partit?
3: Bueno, és un partit especial, perquè hi ha el derbi comarcal i nosaltres estem molt ficats a acabar la temporada de manera positiva, guanyant a casa, és l'últim partit de casa, podent intentar donar-los una bona victòria, si pot ser, a la gent de casa, i suposo que el Palafrugell deu pensar el mateix, que acabar la temporada bé per afrontar la següent amb actitud positiva i amb un resultat positiu, suposo.
0: Sou favorits per aquest partit?
3: No, mai. Nosaltres no som mai favorits. Som humils, ja t'ho vaig dir l'altra vegada, que respectem moltíssim a tots els equips, com vam anar a jugar contra el Begú i ara el Palafrugell. Nosaltres el que sí que tenim és que intentem sortir a competir cada partit i que després, si el futbol t'acompanya i pots guanyar, genial, i si no, que no quedi que no ho has intentat i que no ho has donat tot. Això és el que nosaltres afrontem.

0: pren cada partit.
1: Quina categoria més boja, aquesta, aquest grup de la segona catalana amb el seu grup primer, perquè fins i tot el Calonge, que és 12è i té el perill de caure en posicions de descens, només té 2 punts d'avantatge, encara té possibilitats d'entrar al play-off.
0: Sí, ja ho has dit tu, és una bogeria. O sigui, aquesta categoria aquest any és de bojos. No saps on t'estaràs, perds un partit o dos i te quedes a baix, i guanyes un partit o dos i tens opcions de fer play-off. És de bojos, és molt maca, la veritat és que els equips que han pogut estar a la, diguem-ne, a la lluita, és super maca, però també és molt estressant, i acabes la temporada que és que no te pots permetre luxe ni de relaxar-te per no baixar, ni de tenir eufòria per pujar, perquè te baixen d'aquesta eufòria ràpid. Ja ho vas veure la setmana passada amb nosaltres a Arbúcies.
1: Vosaltres esteu a un punt d'aquesta cinquena posició, de fet, a 2 de la quarta, o sigui que ho teniu bastant bé, sobretot per als rivals. Ara, ja ho has dit abans, un derbi és un derbi, i el Palafrugell té ganes d'acabar bé la temporada, tot i que porta una mala dinàmica també amb els darrers partits. Però tu veus factible que encara aquest equip, el Bisbalenc, que fins fa no pas gaire, ho van parlar a l'altra ocasió, estava lluitant per fugir de les posicions de descens, veus factible que es classifiqui pel play-off?
0: Bueno, matemàticament és possible. Factible ho dirà la competició. Nosaltres, matemàticament, mentre tinguem opcions, nosaltres el que sortim és a competir, ja t'ho he dit abans, a competir al màxim tots els partits, i factible, bueno, si les matemàtiques donen i tenim la sort o la possibilitat d'anar guanyant partits, genial. Si no, bueno, pues, el que t'he dit, o sigui, que no quedi que nosaltres no ho hem donat tot i que no hem competit fins a l'últim moment. Si hi ha la possibilitat, doncs benvinguda sigui. Seria un premi que no, inesperat, perquè nosaltres fa 4 dies estàvem lluitant per no baixar. O sigui, tot el que sigui estar entrant en play-offs, si hi ha la possibilitat, seria un somni.
1: Ets molt amic de l'entrenador del quart o no el coneixes? Perquè dic, l'última jornada us desplaceu a Camp del Quart, que ho guanya tot, però a veure si us dono un cop de mà.
0: No ho crec, no. No tinc relació, no.
1: Tens 15 dies per fer-hi amistat.
0: Sí. Jo espero primer competir bé contra el Palafrugell, espero a veure si podem treure un resultat positiu, i després... Suposo, no sé, m'imagino que el quart ja un cop s'ha acabat la temporada. Nosaltres la temporada passada vam anar a jugar al camp del Belcaire i tothom va jugar i va jugar en posicions diferents. No ho sé, no sé si quina és la intenció del quart, si plantejarà el partit, però crec que fer volar coloms i pensar que si el quart ens deixarà quan encara no ha jugat el partit contra el Palafrugell, crec que és una errada, seria una errada greu. Jo crec que el més important és centrar-nos en Palafrugell, que ja ens complicarà molt, que serà un partit molt difícil, i després el quart parlarem, a veure si... Perquè si no guanyes el Palafrugell, pensar en quart és una utopia.
1: Efectivament. Home, hi ha un partit maco aquest cap de setmana també, que és el Porqueres quart, que val realment la pena de poder-lo seguir els que puguin, perquè són el segon contra el primer. En Dani Fitnia, suposo que content de la temporada, en parlarem quan finalitzi, si cas, i veure com han acabat les coses, o us seguirem en cas que feu la promoció de descens. Alguna cosa més que ens vulguis comentar, company?
0: Doncs res, agrair-vos que es posem en contacte amb nosaltres, i tu deies content, jo estic orgullosíssim de tots els nostres jugadors, que siguent el 90% jugadors de casa, estan fent una temporada excel·lent, i només tinc paraules positives. Hem treballat moltíssim durant tota la temporada, i això al final, l'esforç i el treball dona fruits. Jo estic orgullosíssim i agrair-los la feina que fan cada dia, només això.
1: Doncs vinga, molta sort, companys, i a veure què passa doncs amb aquest derbi de diumenge. Derbi desdibuixat, vistes altres temporades, entre el Bisbalenc, a punt de jugar la promoció, i el Palafrugell, ja equip de tercera catalana per la temporada que ve. Cuida't molt i molts d'èxits.
0: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
2: Palafrugell.
3: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
4: Tots els esports, tots els esportistes.
3: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes
4: o com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
3: Per tant, 633 10 16 53.
4: 633 10 16 53.
3: Envieu-nos les vostres notes de veu.
2: Palesport amb Rafael Corbí a la nostra web, a totes les plataformes.
1: Seguim. Després d'aquesta xerrada de l'entrenador del Bisbalenc, que parlem de la tercera catalana, on la Sauleda juga la primera d'aquestes dues darreres jornades que li queden en novena posició, a meitat de la taula, amb 38 punts, 3 per sobre de l'equip que juga la promoció, el possible descens, no la promoció, ja em vaig equivocar la setmana passada, com és el Pals, i 8 punts, 9, crec, per sobre del Monells, primera plaça de descens directe. Per tant, amb tranquil·litat, juga la Sauleda, que la darrera jornada, però, es va veure escaldat a Peralada amb el resultat de 6-1. I amb aquesta jornada, doncs, el partit que tenen és a casa contra el Marc de l'AM, el partit doncs a disputar i que serà amb aquesta jornada al Marc de l'AM, que és un dels equips que també, com el quadre palafrugellenc, que es mou a la meitat de la taula, està de fet un punt per sota de la Sauleda. Ismael Castillejo ens parla d'aquest partit.
5: Hola Rafael, bon dia, què tal? Bueno, esta semana recibimos en casa la Marc de l'AM, un rival que nos separa un puntito de diferencia. Aunque los dos matemáticamente estamos salvados, pero bueno, es un partido de a ver quién acaba en una posición o quién acaba en otra. Y nosotros, bueno, siendo el último partido en casa delante de nuestra afición, queremos sacar los 3 puntos, dar una buena imagen, un buen juego y que la gente que venga a vernos pueda disfrutar del fútbol. Después también es un partido muy bonito, ya que es el último partido de Ángel Rivera, nuestro capitán, ¿vale?, que lleva 10 temporadas en la Sauleda. O sea, es un partido muy emotivo para él, ya que es su último partido en el Gregal. Y nada, un día un poquito triste, ya que se nos retira uno de nuestros mejores jugadores. Pues bueno, Rafael, hablamos el lunes y a ver qué tal. Gracias.
1: Doncs una abraçada des d'aquí per en Rivera. Enhorabona per aquests 10 anys a les files de la Sauleda i que tingui l'acomiadament que es mereix amb aquest encontre davant del Marc de l'AM. On està l'emoció, però, és amb el grup segon d'aquesta tercera catalana. Aquesta setmana el Mont-ras i el Vilobí varen jugar el partit ajornat que tenien i que podia definir el destí dels dos equips, Vilobí i Mont-ras. Estaven tots dos en posició de descens i al final ni per un ni per l'altre. Dimecres es va jugar aquest encontre amb horari Champions, com diu Mohar, l'escoltareu, amb empat a un, fet que ha provocat que el Vilobí hagi sortit de la posició de descens i que el Mont-ras s'hi quedi. Tot i això, el Mont-ras, si fa bé els deures amb les dues darreres jornades, té possibilitats i moltes de salvar la categoria. Ara mateix es troba en posició de descens i el seu rival a la propera jornada d'aquest cap de setmana és el Lloret, cué de la categoria. Vista la ratxa dels montrasencs amb aquesta segona volta, no ens estranyaria una victòria del quadre del Mont-ras. Per jugar-s'ho tot a l'última jornada amb l'equip que ocupa la plaça de possible descens, un punt per sobre, el Fornells, a l'última jornada. Tot i això, encara hi ha equips involucrats, com el mateix Calaguidó, que té només un punt menys que el Mont-ras, o el mateix Vilobí, que en té dos més, i que també tenen partits complicats, segurament, amb aquesta jornada. Anem a veure què ens explica en Moja Jagou, president del Mont-ras, de cara a aquesta darrera jornada i sobre el partit d'aquest dimecres passat.
6: Hola, Rafael. Bueno, primer de tot, perdona la veu, porto un refredat a mil dimonis. Res, aquesta setmana vam anar dimecres a horari Champions a jugar al nostre particular Champions a Vilobí, partit on es va empatar 1-1. Crec que cap dels dos equips va sortir del tot satisfet, perquè bueno, era una oportunitat per sortir pràcticament del playoff i dependre molt més de cadascun. El màxim beneficiari en aquest sentit és el Vilobí, perquè es posa amb 30 punts i ara sí que depèn d'ell mateix. I nosaltres hem de guanyar tots els partits i intentar intentant tenir una miqueta de sort i que algun dels dos equips o dels tres equips punxi almenys una vegada. Res, a partir de la primera part crec que vam ser dominadors, sabíem que era una final, vam sortir amb tot, amb moltíssimes ganes, vam tenir milers d'ocasions que al final van quedar en res. I res, a la segona part vam sortir també molt enxufadíssims, vam marcar gol molt ràpid, ens vam avançar i suposo que nervis, ansietat, bueno, una miqueta de tot. Ells tampoc pues, no tenien res a perdre, van sortir tot a l'atac i ens va marcar el 1-1 en una errada nostra i res, a partir d'aquí pues, anades i tornades per tots aquí. Jo crec que la segona part van dominar molt més ells, molt acostumats al camp de gespa natural i bueno, nosaltres els últims minuts, quan normalment és al revés, pues, ho vam notar moltíssim, ens vam carregar molt i no vam poder, no vam poder fer una reunió final. Però bueno, al final 1-1, sumem un punt, estem a un de sortir. Aquesta setmana es visita el QE de la classificació, que hem de guanyar sí o sí, i després setmana següent ens anem a Fornells, que és el que tenim just per sobre, que és que si guanyem, pues, en teoria haurem sortit del descens directe. Aquesta setmana, pues, això, com t'he dit, ens ha visitat Lloret a partir de les 3 de la tarda, dissabte, i res, sabem que és una altra final i que s'ha de guanyar sí o sí per arribar vius a l'última jornada i que sigui el que sigui.
1: Doncs a veure què passa. Un partit que en Montres hauria de sumar els 3 punts. Els seus dos màxims rivals, Cala Guidó, juga a casa amb el Caldes, també un equip en posició de descens, i el Vilobí rep el Caçà. Amb el partit més complicat, el Fornells, per la seva banda, visita l'Hostalric. I a la darrera jornada quedarà aquest partit a cara de gos, Fornells contra el Montràs, mentre que Vilobí no tindrà un partit fàcil al camp del Gironès Sàbat. El Cala Guidó visita el camp del Caçà. Per tant, possibilitats n'hi ha i això mereixerien a l'equip del Montràs per aquesta segona volta excepcional que han fet. Ara en vol, tenim un partit a disputar i és importantíssim aquest cap de setmana. Recordeu que el segon equip femení del Embol Garbí està jugant les semifinals per pujar de categoria. Estan militant ara mateix a la primera divisió i han fet una temporada magnífica. Això sí, de moment doncs, no l'ha acompanyat la sort amb el partit d'anada d'aquesta categoria. Varen perdre casa davant del Vilanova del Camí per 4 gols. Suposo que intentaran aquest cap de setmana aconseguir superar aquesta diferència. Això sí, jugaran fora, òbviament, davant del Vilanova. Nino García ens ho explica.
7: Diumenge a la tarda ens desplacem fins a Vilanova del Camí. Recordem que juguem el partit de tornada de les semifinals, que aquí a casa vàrem perdre de 4 gols, per tant, toca remuntada, toca guanyar de 5 gols allà, davant d'un gran equip, d'un pavelló que segurament estarà a tope de gent, que apretaran, que animaran molt el Vilanova, i bé, nosaltres ens toca fer una gesta i mirar de tirar endavant. Toca remuntar, com dic, és una situació nova aquest any, no l'havíem trobat mai encara, i bé, la veritat que estem convençudes de poder fer-ho. Hem preparat el partit, de fet aquest vespre tenim vídeo per, bueno, però durant tots aquests entrenaments que estem fent fins ara tot va encarat una mica la defensa que farem i el sistema defensiu i com atacar, però sobretot en defensa, com mirar de recuperar pilotes i com mirar d'accelerar el partit, de portar el partit a un ritme que dominem nosaltres, que és un ritme alt, moltes possessions, intentar fer un marcador alt, intentar cansar les jugadores. Elles juguen quasi sempre les mateixes jugadores durant els 60 minuts. Hem de mirar d'arribar als 10 minuts amb un desgast físic destacat, per intentar, doncs, que jo crec que al final en aquest últim tant del partit és quan es decidirà si passem o no, perquè bé, aquests partits van així, són molt ajustats. Nosaltres tenim un plan, el tenim estudiat, volem arribar a la mitja part vius i a la segona part mirar de fer això que hem comentat, sobretot en defensa, de mirar de recuperar boles, estar més bé de cara a porteria i bé, aquí amb la classificació. Serà complicat, però és un repte que tenim i que volem assolir i anem convençudes de que es pot fer i així ho intentarem. A veure si dilluns us donem la notícia doncs, de que hem passat a la final. D'acord? Doncs vinga, moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies, Nino. Partit doncs, en dur, aquests 4 gols de desavantatge que té l'Embol Garbí davant del Vilanova del camí més jugant fora de casa. L'altra semifinal d'aquesta primera catalana l'enfronten amb el Castelldefels i el Laietà. El partit d'anada, el Castelldefels es va imposar per 26-21. Partit de tornada doncs, que tindrem a Argentona aquest de setmana. Partit juga a les 6 de la tarda. Un quart d'hora abans comença el del Vilanova del Camí contra el Garbí. Així hem parlat nosaltres d'handbol amb aquest programa del dia d'avui, com no, del Palesport. Tenim crònica avui prèvia del segon equip masculí, que recordem que juga a la pista del Canovelles, també en partit que juga a les 6 de la tarda de demà dissabte al pavelló municipal de Calatona de la localitat Barcelona. Canovelles és el líder de la categoria, el Garbí quart, després de perdre la setmana passada davant del tercer classificat, l'Envolvi. Part poliesportiva del nostre espai. Part poliesportiva cobra l'amic Josep Massa des del Club Atlètic Palafrugell.
8: Demà dissabte l'estadi municipal acull activitat atlètica per partida doble. Al matí està previst el campionat territorial sub-16 individual i per clubs, en els que hi ha la previsió d'unes 350 actuacions, i a la tarda se celebra la tercera jornada de la Lliga de Promoció, també amb una nombrosa participació. Al final de la jornada se disputaran unes proves que es havien suspès en el seu moment per culpa de la tramuntana, que són els relleus 4x80 de la categoria sub-14 i 3x600 de la categoria sub-12. Per part del Club Atlètic Palafrugell hi ha previstos una trentena de participants al matí i uns 40 o potser hasta 50 a la tarda.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, en Josep. La Marina Retxes, des del Club de Villes Catalanes de Llofriu.
9: Bon dia. Aquesta setmana tenim l'última jornada del circuit individual. I ho farem tots els nostres jugadors a les nostres pistes, l'Hort de Can Nando de Llofriu, diumenge a les 10, on tindrem jugadors d'altres equips, com ara Mallorquina Sils, Palamós, Vilabru de Palafrugell o Isaacs Piquen de Mont-ras. Serem un total de 23 jugadors aproximadament, on els sub-25, super-sènior i super-sènior faran un total de 3 partides. Els infantils en faran 2. Però si no recordo malament, en aquesta última jornada no tenim cap jugador infantil. Tenim 2 jugadors del nostre equip que ja estan directament classificats per anar a jugar a aquest campionat de Catalunya, que són en Paco Ruiz i en Josep Alzina, que aquest campionat de Catalunya es disputa a Mont-ras, que aquest any ens queda a prop. A més, en aquesta competició es treuen 6 partides a cada jugador de les 18 que s'han fet al llarg de tota la temporada. Es treuen les 6 pitjors partides. Per tant, tenim alguns jugadors del nostre equip que possiblement ara sembli que no s'hagin de classificar, i depenent d'aquesta última jornada i de quan treguin aquestes 6 partides, podria ser que s'arribessin a classificar per anar a jugar aquest campionat de Catalunya. Per tant, molta sort a tothom i a veure si algú més es pot classificar per anar a jugar aquest campionat de Catalunya.
1: Doncs en parlarem dilluns i sabrem a veure com anen les coses. Tanquem el programa del dia d'avui amb l'Ester Agustí, l'avançament del cap de setmana del Bàsquet Club Palafrugell.
10: Bon dia i bona hora a tothom. Avui divendres, això vol dir que demà toca jornada de partits. El Bàsquet Club Palafrugell us informa que aquest dissabte, 9 de maig, els partits jugats al pavelló Palafrugell seran els següents. A les 9 del matí tenim el Premini de Badruna Palafrugell contra el Bisbal Negre. A les 9 i quart, infantil masculí, juguen contra el Sarrià. Tot seguit, a les 10:45, el preinfantil masculí, que juga contra el Casanenc. I per últim, partit del cap de setmana, serà a les 12 i quart, que juga el Premini contra Escolàpies Figueres. I amb això ja ho tindrem tot. Adiós!
1: Doncs nosaltres també ho tenim tot, Esther. Gràcies per participar tots ells amb el programa del dia d'avui del Palesport, que arriba al seu penúltim divendres. La setmana que ve seran els darrers programes d'aquesta temporada. Però atenció, perquè seguirem. Recordeu que el cap de setmana, el 22, 23 i 24, es disputa la fase final d'ascens de categoria de l'handbol Garbí masculí. Es faran aquí per la Frugill i Ràdio per la Frugill serà en directe per transmetre els partits de l'handbol Garbí. Per tant, ens retrobem dilluns per veure com ha anat aquest cap de setmana i ja començar a treure l'entrellat de tot plegat. Adéu-siau, salutacions de Rafael Corbí. Bon cap de setmana.
2: Palesport.
3: El programa d'esports de tots i totes de Ràdio Palafrugell.
4: Tots els esports, tots els esportistes.
3: Cada dilluns i cada divendres tens una cita amb els esports a Ràdio Palafrugell. Podeu participar-hi tant si sou una entitat com si sou esportistes
4: o com si militeu amb equips d'altres llocs de casa nostra.
3: Per tant, 633 10 16 53.
4: 633 10 16 53.
3: Envieu-nos les vostres notes de veu.
2: Palesport, amb Rafael Corbí, a la nostra web, a totes les plataformes. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
11: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
12: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
11: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
12: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
11: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
12: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Tornen les píndoles de benestar emocional. Ja podeu inscriure-us a la segona edició. Un espai pràctic i dinàmic per millorar la comunicació i sentir-nos millor en el nostre dia a dia, amb sessions conduïdes pel psicòleg especialista en educació emocional, Pau López. Tres sessions, tres oportunitats. El 12 de maig, autoconeixement al local social del carrer Ample. El 19 de maig, autocura al local social La Sauleda. I el 26 de maig, activació al local social Mas Mascort. Totes les sessions de 7 a 9 del vespre. I recordeu, places limitades, només per 20 persones per sessió. Inscripcions obertes a través del codi QR del cartell. Per a més informació, truqueu al 661 31 25 38. No us quedeu sense la plaça. Cuideu el vostre benestar emocional i apunteu-vos-hi. Us hi esperem.
3: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
4: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
5: Escoltes Ràdio Palafrugell.
6: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
7: Aquí escoltem la música de l'aclamat cantant i compositor japonès en Fuji Case, que ha compartit un nou senzill anomenat Hakiko i que ja està disponible. És un avançament del seu tercer àlbum d'estudi, que es diu Prema, un disc que ha sortit el mes de setembre de 2025.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. Tant cop la vida et porta on menys esperaves.

Així sonava la música de la formació barcelonina Siderland, que avui ens acompanya al Top 50 amb aquest tema anomenat Si mai vols tornar. Així, escoltem la música ara de Chappell Roan, l'artista de Willardon, de Missouri. Aquesta cançó que porta temps interpretant es diu The Subway. The Subway.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching de l'anglès Sam Fender i també és una de les cançons que es troba al Top 50.

0: 50 amb Rafael Corbí.
1: Una cançó de maig del 2024 forma part del Top 50, Wildflower, una cançó de l'àlbum d'estudi Hit Me Hard and Soft, de la Billie Eilish. Mai s'ha publicat com a senzill, però ha aconseguit l'èxit de bell nou i encara continua sonant.

Sophie, listen to me. Just say you're sorry. You can still

Segurament la peça més llarga que hem tingut mai al Top 50, aquesta cançó de Wicked, the soundtrack interpretada per Cynthia Erivo en la companyia d'Ariana Grande, el tema anomenat Defying Gravity.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

La dupla dels Països Baixos, dos gegants de la música electrònica, Martin Garrix i Armin van Buuren, amb la seva primera col·laboració oficial, Sleepless Nights, al costat de la veu de Lily Whitehouse. La cantant, ballarina, actriu i presentadora de Barcelona, Sofia Coll, ens presenta la seva cançó, Que no.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí. Ràdio Palafrugell.
1: Una cançó de la cantant, compositora, ballarina i coreògrafa de Manresa, Sònia Daura, a la qual donem una segona oportunitat, perquè aquesta cançó és del 2003. Es diu Tu ets per mi.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
3: Així sona la música del Noi de Toledo juntament amb el d'Alacant. Pole i Funzo ens arriben a nosaltres des del seu àlbum Punto Cero amb Pap Irlandès.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Tu vas lluitar, és el tema del badaloní David Enros, un dels temes destacats del disc de la Marató de TV3.

0: Una cançó que et fa somriure només escoltar-la. Felicitat és la tercera cançó del duet format per la Fiona i la Clara. Una cançó pop i molt ballable que es diu Felicitat. I sens dubte que ens la porta.
1: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
0: Dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem. Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo.
2: Con la

Així hem escoltat el Tot 50 aquesta cantant l'argentina Emilia amb una de les cançons que ens arriba des del seu àlbum Perfectes. Això es diu Beautiful.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: Molt benvinguts. Això és La Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí.

Hem començat avui amb una banda formada a San Francisco, a Califòrnia, l'any 1967. A la guitarra i a la veu solista Steve Miller, la banda anomenada Steve Miller Band. Des del 1967 i encara actuant amb un dintre, però amb un piló de gent molt diferent que al llarg dels anys ha passat per aquesta formació. Salutacions de Rafael Corbí, estem aquí al nostre espai, The 80's Factory, la factoria dels 80, portant-vos cançons com aquest Jet Airliner, amb el qual hem començat l'espai del dia d'avui, des d'això sí, mira per on, el 1977. Bonnie M i Queen seran els propers protagonistes, Bonnie M amb Gotta Go Home i Queen amb Son and Daughter. Benvinguts, benvingudes.

la factoria dels 80 avui hem començat amb cançons diverses, no necessàriament d'aquesta dècada, però sí d'artistes, de protagonistes destacats d'aquests anys, com van ser la gent de Bonnie M amb Gotta Go Home, amb Queen, Son of Daughter, i també aquest tema d'Ava, que recordàvem. Era la cançó anomenada Eagle, un dels temes des del seu The Album, una de les cançons, com sempre, fantàstiques que ens portava aquesta formació, la composició Benny Anderson i Björn Ulvaeus. Seguirem amb una cançó que és del 1991. És una formació que ens arribava des de East Orange, a New Jersey, que continua en actiu. Es van fundar el 1988. Els seus tres membres eren Treach, Bing Rock i DJ KG. Després hi han passat altres amb aquesta formació, amb aquest trio. Naughty by Nature, un dels primers i consolidats en grups de hip-hop, de música hip-hop americana i, a més, guanyadors d'algun Grammy. Naughty by Nature, amb aquest OPP que escoltem ara mateix.

Doncs sí, minut a minut i pas a pas, la factoria dels 80. Aquest en va ser un dels grans, nascut al febrer del 66, a Newton Levy Lewis, Lancashire. Era Richard Paul Astley, conegut amb el món artístic com Rick Astley, amb cançons com el Never Gonna Give You Up, per exemple, o algunes altres que havien funcionat molt bé. Aquesta era una cançó que es deia Some Kind of Love, que va ser una de les protagonistes d'un àlbum del 2004, que era una recopilació Platinum and Gold Collection, dels grans també de la música d'aquells anys que ens ha acompanyat. I bé, hi ha artistes, multitud d'artistes que podrem escoltar. Ara serà aquest cas el de Some Kind of Love, de Rick Astley, i després de Donna Summer amb el seu MacArthur Park. Escoltes la factoria dels 80 amb Rafael Corbí a través d'aquesta emissora.

Una mica de música i una mica de divertimento, tot recordant per als que ja comencem a tenir els genolls una mica fotuts i la gent actual, la gent d'ara mateix, les noves generacions, però que els agrada aquesta música. Tot allò, tots aquells temes que ens vorejaven, molt especialment també amb el format de la música dance, de la música disco i també amb altres estils com els grans èxits de la música pop dels anys 80, amb unes petites introduccions als anys 70 i als anys 90. Miko Mission va ser, en el seu moment, una de les formacions més conegudes, un artista nascut amb el nom de Pier Michele Bocchetti, el 56 a Milano, a Itàlia, com un dels més reconeguts artistes d'aquell gènere que es va dir Italo Disco i que escoltàvem amb èxits com el How Old Are You, un dels grans èxits dels anys 80. Avui l'escoltàvem amb el nostre programa amb la cançó anomenada Talk, Talk, Talk, que acabem d'escoltar. Rick Astley i Donna Summer també estaven entre nosaltres i ara una de les cançons que ens aportava èxtasi, el This Is My House. Aquesta és casa meva, que també recordarem amb el nostre espai, si voleu continuar nosaltres al costat de la factoria dels 80. També una de les millors cançons d'aquest gènere que ara mateix repassem, el Italo Dance.

Ei, la Marina, que la tenim oblidada. Era la cançó que ens aportava Rocco Granata en The Carnations. Marina, amb un remix de l'any 1989 i abans, des del bo i millor de la música funky, Todo Funky D, amb el seu segon volum, escoltàvem a Champer, No Favors, una de les cançons que també ens acollia. Seguim amb els ritmes que ens arribaven des d'Itàlia. El 1987 podíem escoltar, sentir, gaudir, ballar la música d'Espanya. La cançó es deia Call Me. Doncs mira, aquí la tenim, per tots vosaltres, a la Factoria dels 80. Després, què tal si escoltem a un rei? Lionel Richie, amb la cançó anomenada My Destiny.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com!
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Amb només unes hores al mes, pots marcar la diferència en la vida d'un jove. A la Fundació Impulsa, busquem persones mentores que vulguin acompanyar joves en situació de vulnerabilitat mentre estudien un cicle de formació professional. Un suport humà i personal que els ajuda a créixer, a creure en ells mateixos i a encarar amb més seguretat el seu futur. Inscriu-te a fundacioimpulsa.org o truca'ns al 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels joves.
4: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
5: The 80's Factory, la música de tota una generació. Només per vosaltres que escolteu aquesta emissora.
6: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz.

Doncs hem deixat enrere la mitja part del nostre espai. Sabeu que és un espai de dues hores que sentim sempre cada setmana a través d'aquesta emissora, també per la web. Hem sentit la cançó de Taco, Putting on the Ritz. La recordàvem, aquesta magnífica peça, des del millor del disco de l'any 2008, amb un recopilatori que ens portava el millor del disco dels anys 80. Putting on the Ritz era aquesta cançó. Els següents protagonistes seran Stephen Bishop, la primera de les cançons que escoltarem des del 83, amb It Might Be You, i també sentirem el Night Fever, tota una llegenda en forma de cançó a càrrec dels Bee Gees.

Diferència i molta entre la música d'uns i dels altres, dels Bee Gees, recordant el seu fantàstic Night Fever, i des del 1980 la gran cantant Linda Ronstadt amb Heart So Much, un dels grans èxits que també escoltàvem des d'aquell any. Sentirem ara un parell de cançonetes interessants. Stone, amb la peça anomenada Time, una de les grans cançons també del gènere musical conegut com a funky music, però el funky era funky, i la música disco, música disco. Després, continuant amb els ritmes de també música funky, amb els Instant Funk. Ens arribaven des del 1979 amb la cançó anomenada I Got My Mind Made Up, You Can Get It Girl. Dues cançons, doncs, perquè disfrutis, ballis el millor possible aquí a la Factoria dels 80.

Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: amor.
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. I a Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Tornen les píndoles de benestar emocional. Ja podeu inscriure-vos a la segona edició. Un espai pràctic i dinàmic per millorar la comunicació i sentir-nos millor en el nostre dia a dia, amb sessions conduïdes pel psicòleg especialista en educació emocional, Pau López. Tres sessions, tres oportunitats. El 12 de maig, autoconeixement al local social del carrer Ample. El 19 de maig, autocura al local social La Sauleda. I el 26 de maig, activació al local social Mas Mascort. Totes les sessions de 7 a 9 del vespre. I recordeu, places limitades, només per 20 persones per sessió. Inscripcions obertes a través del codi QR del cartell. Per a més informació, truqueu al 661 31 25 38. No us quedeu sense la plaça. Cuideu el vostre benestar emocional i apunteu-vos-hi. Us hi esperem.
2: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
4: Escolta, Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Pals i la cuina de l'arròs. Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi del nostre poble us conviden a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats i visites guiades per a tota la família. Més informació al telèfon 972-63-73-80 i a visitpals.com. Pals i la cuina de l'arròs, sempre al costat de la nostra pagesia.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: star cry.
1: Tu hi ets i nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Vols millorar les teves oportunitats laborals i aprofitar el món digital? Apunta't al curs Eines Digitals per l'Ocupabilitat del Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell. Aprendràs a utilitzar eines digitals per buscar feina i millorar el teu perfil professional. El curs té una durada de 15 hores i es farà de l'11 al 18 de maig, d'un quart de 10 del matí a un quart d'una del migdia, a l'àrea de promoció econòmica de Palafrugell. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions, truca al 972 61 18 20. No ho deixis passar. Impulsa el teu futur.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa. Oh.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Senyores i senyors, amics i amigues, en reben la benvinguda un dia més a l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Avui som divendres 8 de maig i anem a veure quines són les notícies del dia que us portem des dels serveis informatius de Ràdio Palafrugell. A la presentació i edició d'aquest espai us parla Rafael Corbí, a la producció i preparació en Ferran Castelló i la Maria Vila. Precisament tenim avui entre nosaltres en Ferran Castelló, que ens portarà alguna d'aquestes informacions. Bon dia, Ferran.
2: Hola, bon dia.
1: Amb ell parlarem, per exemple, del Pala Robòtica, que durant el dia d'ahir i avui es celebra a Palafrugell amb més d'un miler d'alumnes. És la setena edició del Pala Robòtica.
2: Palafrugell celebra aquests dies la setena edició del Festival de Robòtica Educativa i Innovació Tecnològica del municipi. L'alumnat participa en activitats relacionades amb la programació, el disseny 3D i les disciplines STEAM. Les propostes es fan a la Bòbila, al Teatre Municipal i al Museu del Suro i impliquen centres educatius de totes les etapes.
1: No marxis, Ferran, perquè també ens parlaràs en l'informatiu del dia d'avui del Banc de Sang, que fa una crida a donar sang demà dissabte per recuperar reserves amb aquesta primavera.
2: El Banc de Sang i així anima tant els donants habituals com els nous, especialment joves, a participar-hi. Recorden que una sola donació pot beneficiar fins a 3 persones i que és clau per garantir l'activitat hospitalària. Serà demà a l'Espai Fundació La Caixa de Palafrugell.
1: Gràcies, Ferran. Ens veiem d'aquí un moment abans, però l'informatiu també parlarem del govern de Palafrugell, que assegura que manté el compromís amb el català i defensa que el contracte de socorrisme és una excepció. Parlarem també de la colla gegantera de Palafrugell, que impulsa tallers gratuïts en davall folk oberts a totes les edats. També del tancament dels tallers infantils sobre el medi marí amb una activitat dedicada als microplàstics. De la Biblioteca de Palafrugell, que també ens porta i ens organitza un taller de reciclatge i paper maixer amb en Lluís Batlle. En esports, tot recordem que a partir de les 3 de la tarda trobeu el programa Palesport a través de les xarxes i de la nostra pàgina web i que l'antena de la ràdio el podeu trobar a les 7 de la tarda. Parlarem especialment de la 17a edició del Memorial Antonio Miguel Ramírez de ciclisme i també de la 64a regata de Llafranc, organitzada des d'avui divendres per al Club Nàutic Llafranc. També tindrem la previsió meteorològica, com cada divendres, amb el nostre company amic, en Josep Pasqual. Per tant, comencem l'informatiu ja mateix.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Som-hi, doncs. Comencem l'informatiu migdia. I comencem parlant de l'Ajuntament de Palafrugell, que assegura que manté el compromís amb el català en les licitacions municipals, malgrat haver-lo retirat com a requisit al nou concurs del servei de socorrisme a les plages. El govern local defensa que la decisió respon a la necessitat de garantir la presència de socorristes aquest estiu. La primera convocatòria va quedar sense ofertes, tot i l'interès inicial d'algunes empreses. Segons el consistori, les empreses van traslladar dificultats per trobar professionals que tinguin coneixements de català. Davant d'aquesta situació, els serveis tècnics municipals van impulsar una segona licitació eliminant aquest requisit lingüístic concret. L'Ajuntament remarca que es tracta d'una excepció puntual i no d'un canvi de criteri general. Recorda que el requisit del català es va incorporar a les licitacions municipals arran de diverses iniciatives aprovades al consistori per reforçar la presència de la llengua en els serveis públics. Per aquest motiu, el consistori també assegura que compensarà la falta de requisit amb algun tipus de formació o altra mesura que acabarà de concretar-se quan es conegui l'empresa adjudicatària. Palafrugell va ser ahir la seu del certamen de lectura en veu alta amb la participació dels millors lectors de les comarques gironines. Així ho va explicar la Vanessa Ortega de la Fundació Enciclopèdia a la nostra emissora, en conversa que vàrem escoltar també ahir amb el nostre informatiu. Una conversa que vàrem seguir també amb la Maria Vilà i que ens va preparar amb aquest format que escoltarem ara mateix en Ferran Castelló.
3: En aquesta final hi ha només els de la demarcació, o sigui, del Servei Territorial de Girona. Però nosaltres portem ja tot l'últim mes fent finals a diferents poblacions de Catalunya I cada servei territorial té els seus guanyadors. Hem estat a Sort, hem estat a Tortosa, Barcelona, i avui toca Palafrugell. Aquest any tenim una participació, una inscripció de 1.328 escoles, uns 4.100, 4.200 alumnes participants, i bé, cada any anem creixent una miqueta, i estem molt contents. Alumnes que van des dels 8 anys fins als 16, és el grau mitjà de primària fins al quart de l'ESO, dividit en cinc categories, amb dos categories especials, que una és la de timoners, que és per alumnes nouvinguts, que fa menys de 2 anys que estan escolaritzats a Catalunya i encara estan aprenent l'idioma, i després la categoria de tropa de cursaris, que són alumnes de tercer i quart d'ESO, que llegeixen en grups de 3. Mm-hmm. Això fa que, a part de la lectura, ha d'haver-hi una escolta entre ells. Fem el que nosaltres li diem la festa de la lectura, que és un acte que és com un reconeixement a tots els guanyadors de cada servei territorial. I això aquest any serà el 17 de juny a l'Auditori Lilla de Barcelona.
1: Doncs aquesta era la preparació que havíem fet d'aquest esdeveniment que va tenir lloc ahir aquí a Palafrugell. El certamen de lectura en veu alta, amb la Vanessa Ortega, ho han repassat. I d'un a l'altre, perquè ahir també teníem el Palarobòtica, que continua també en el dia d'avui. És la 7a edició del Festival de Robòtica Educativa i Innovació Tecnològica del nostre municipi. Més d'un miler d'alumnes dels centres educatius hi participen amb activitats vinculades a la programació, la tecnologia i les disciplines STEAM, que inclouen ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques. Ferran Castelló.
2: El festival, que es fa avui i també es va fer ahir en diferents espais del municipi, a la Bòbila, el Teatre Municipal i el Museu del Suro, es converteixen en punts de trobada per compartir experiències educatives relacionades amb la robòtica, el pensament computacional i el disseny 3D. La jornada d'ahir va estar dedicada a l'alumnat d'educació infantil i primària. Entre les activitats hi va haver el Bee Festival, destinat als cursos D5 i primer de primària, i l'Steam Project, adreçat a l'alumnat de quart. I avui les activitats se centren principalment en l'alumnat de secundària. El programa inclou el Tecno Festival, el Palarobòtica Conf per a segon d'ESO i el Code Festival, amb presentacions de projectes elaborats per estudiants de cicle superior. Durant les dues jornades, els participants prenen part en reptes tecnològics, espais d'experimentació i exhibicions de projectes desenvolupats als centres educatius. L'objectiu és fomentar el treball col·laboratiu i l'intercanvi d'experiències entre escoles i instituts del municipi. Palarobòtica s'ha consolidat com una cita anual per apropar la tecnologia i la innovació educativa als infants i joves de Palafrugell per promoure un ús creatiu i responsable de les eines digitals.
1: Seguim parlant d'activitats ja més culturals també del nostre municipi, com la que ofereix la Colla Gegantera de Palafrugell, que organitza tallers gratuïts de ball folk oberts a tothom. Conviden a descobrir la música tradicional a través del moviment, la participació i el ball convertit. Les sessions es fan els dimecres. De fet, van començar aquest passat dimecres, dia 6, però els dies 13, 20 i 27 de maig, de 7:45 del vespre a 10:45 de la nit, tenen lloc a Can Genís. No cal experiència prèvia i només es recomana portar roba i calçat còmode. Durant els tallers, els participants aprenen danses com cercles circassians, corrandes, polques i jotes, entre d'altres propostes tradicionals. La formació va a càrrec d'en Gerard Prados, coneixedor del ball folk català i occità. A la sessió del 27 de maig també s'incorporaran balls amazics. L'activitat culminarà el dia 6 de juny en la primera ballada folk de Palafrugell, prevista dins les festes de primavera i en el marc de Palafrugell en dansa. La jornada comptarà amb música de David Ripoll i servirà per posar en pràctica els balls apresos durant els tallers. Les places per aquest curs, que recordem va començar dimecres, són limitades. Les inscripcions es poden fer enviant un correu al correu electrònic gegantspalafrugell, tot junt, gegantspalafrugell@gmail.com. Demà dissabte, al matí, Palafrugell posarà punt final als tallers infantils del cicle Palafrugell en viu dedicats al medi marí durant aquesta primavera. Una activitat que començarà a les 10 del matí a la platja de Llafranc i estarà centrada en els microplàstics. Els participants podran experimentar i descobrir la problemàtica d'aquests residus al mar, així com els impactes que tenen sobre el medi marí. El taller té un objectiu de sensibilització ambiental i s'adreça al públic infantil dins del programa d'activitats de primavera organitzat al nostre municipi. L'organització recorda que les places són limitades i que cal inscriure's a mediambient@palafrugell.cat o bé trucant o enviant missatge de WhatsApp al 648-09-3503. mediambient@palafrugell.cat o bé al 648-09-3503. Demà també tenim donació de sang. El Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania per donar sang durant la primavera i contribuir a recuperar les reserves. A Palafrugell s'ha programat una jornada de donació demà a l'Espai Fundació La Caixa, a plaça, de les 9 del matí a les 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8:45 del vespre. Ens en informa en Ferran Castelló.
2: Amb el lema una donació per cada estació, l'organització vol fomentar l'hàbit de donar sang de manera periòdica. La crida s'adreça tant a persones que ja donen sang com a aquelles que no ho han fet mai, com explica la tècnica de promoció del Banc de Sang, Mireia Blanco.
4: Us animem a donar sang i plasma ara al mes de maig per poder augmentar les reserves i així preparar-nos abans de l'estiu, que és la temporada on solen baixar les donacions.
2: El banc recorda que els homes poden donar sang fins a 4 vegades l'any i les dones fins a 3. També destaca la importància de captar donants joves que han de garantir el relleu de les persones que deixen de donar per edat o per altres motius temporals. Cada donació pot beneficiar com a mínim 3 persones, ja que permet obtenir glòbuls vermells, plaquetes i plasma. L'entitat subratlla que la donació és voluntària i altruista i que d'aquest gest en depenen les reserves necessàries per al funcionament dels hospitals. Per donar sang cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir de bona salut. En el cas de les dones, no poden estar embarassades.
1: Moltes gràcies, Ferran. Ha estat la informació també que teníem sobre aquestes activitats a casa nostra, aquesta donació de sang, com sempre, molt important. La biblioteca organitza avui divendres a 6:15 de la tarda una nova sessió del taller creatiu de reciclatge i paper maixer. L'imparteix en Lluís Batlle i combinarà reciclatges, creativitat i treball manual a través de diverses sessions pràctiques. Els participants aprendran a transformar paper usat en paper reciclat artesanal. També descobriran la tècnica del paper maixer per crear volums i figures decoratives. Les peces es completaran amb pintura i acabats artístics. El taller està pensat per infants a partir de 8 anys, joves i adults. Cada participant podrà endur-se diverses creacions elaborades durant les sessions. Recordem, és avui a les 6:15 de la tarda a la biblioteca de Palafrugell.

0: Parlem de l'agenda cultural també amb els propers minuts aquí a casa nostra. Recordem que avui a la tarda, com en els divendres, tenim el grup de costura, l'espai de trobada per cosir, que té lloc al local social de la Punxa de 3:45 i fins a les 5 de la tarda. També tenim aquest taller que us dèiem, Crea, Recicla i Decora, amb Lluís Batlle, a la sala polivalent de la biblioteca, a partir de 6:45 de la tarda. L'espai obert de jocs de taula té lloc també aquí a casa nostra en diferents espais i recordem que és de dilluns a dijous, de 5 a 7:15, dilluns al Mas Mascort, dimarts a la Punxa, dimecres al carrer Ample i dijous al local social del carrer Ample. Hi ha l'inici, ara en parlarem, de la 64a regata de Llafranc, organitzada per el Club Nàutic Llafranc. En cinema tenim les projeccions de la pel·lícula Calle Màlaga, una pel·lícula de Màriam Touzani, amb la interpretació, entre d'altres, de Carmen Maura, una pel·lícula que podem veure en diferents sessions avui divendres a les 7 de la tarda i a 9:45 del vespre, i després el diumenge en dues sessions també a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre. A les 7 de la tarda tenim una xerrada dins el quart cicle de xerrades El Suro Més Enllà dels Taps, El Suro en Nous Contextos, Noves Aplicacions i Productes. Comença a les 7 de la tarda al Museu del Suro de Catalunya. Anirà a càrrec d'en Ricardo Mayor, arquitecte i investigador de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, i en Lluís Llenes, CEO de Llenes Naturcoc. I les activitats per demà, doncs en tenim més, a part de la d'experimentem amb els microplàstics, a les 10 del matí a la platja de Llafranc, tenim a les 11 la ruta Josep Pla a Cap Roig, amb una sessió amb interpretació en llengua de signes catalana. És l'activitat que tenim també. Després el monòleg Escocia amb en Xavi Franquesa, a partir de les 6 de la tarda, dins el cicle de comèdia de la Costa Brava. Aquesta activitat té lloc al Teatre Municipal de Palafrugell. A partir de les 6 de la tarda, les entrades es poden aquí a 3w.sonats.cat. Continua la regata de Llafranc i a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició Cuixart, Natura, Mite i Memòria, endinsant-nos en l'univers més profund de Cuixart a Palafrugell, una exposició que s'inaugura a les 7 del vespre al Museu del Suro de Palafrugell. Per diumenge us parlem de l'obertura dels espais patrimonials de Sant Sebastià, que té lloc a les 10 del matí, els Monstre de Colors amb la companyia Totatis Producció, la programació familiar de la xarxa al Teatre Municipal a partir de les 12 del migdia.
1: Ho expliquem primer.
0: Doncs aquestes són algunes de les informacions que hem escoltat abans d'arribar a la informació esportiva.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Hem passat al punt d'un quart de dues del migdia en directe a l'informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell, que també podeu escoltar, recordeu, en repetició a partir de les 12 de la mitjanit. Un espai en el qual doncs ara parlarem d'esports. Recordeu que teniu el programa Palesport, el podeu recuperar a partir d'aquesta tarda ja també a la nostra pàgina web, la plataforma de podcast de Ràdio Palafrugell, on parlarem de futbol, d'hoquei sobre patins, amb aquest importantíssim partit de demà entre el Vilafranca i el Palafrugell, i més després de la sanció de 3 punts que se li ha imposat al segon classificat, l'Espanyol. Per tant, demà Vilafranca i Palafrugell juguen la possibilitat d'acabar segons i jugar la promoció d'ascens a la OCA en Lliga, la màxima divisió estatal. Parlarem del altres esports també, òbviament, però donarem també una especial atenció al ciclisme amb la 17a edició del Memorial Antonio Miguel Ramírez de ciclisme. Un memorial, doncs, que es conserva i que val realment la pena de que seguim. Així ens en parlava nosaltres l'Antonio Miguel Parc.
2: Aquest any, doncs, el Memorial Antonio Miguel Ramírez és una cursa de categoria cadets, com sempre, i de dues etapes, que també és el que hem intentat mantenir gairebé totes les edicions, vale? Aquest any tenim la participació de la majoria de corredors, tenim uns centenars, crec que hi ha 100 corredors a la sortida, llavors la majoria són corredors catalans, segurament la meitat, però després tenim 4 equips de l'Estat, un equip del País Basc, un equip de València venen dos equips, i després l'equip d'Alacant. I en aquest sentit, després, també venen dos equips estrangers, un equip alemany i un equip holandès, que tots dos són equips importants, ja que són filials d'equips ja relacionats amb equips World Tour.
0: Una cita interessant que tenim, doncs, aquí, amb una primera jornada que es disputarà demà dissabte a partir de les 3 de la tarda, amb una distància de 55 quilòmetres que acabarà l'Alt de Sonric, a Begur. La segona etapa es disputarà diumenge amb sortida a les 10 del matí al Gran Fondo Community, Palafrugell, i la segona cursa tindrà un recorregut de 65 quilòmetres i serà puntuable per la Copa Catalana Cadet. Recordem que hi haurà afectacions de trànsit en dissabte a partir de les 3, restriccions a la zona del polígon industrial, l'avinguda de l'1 d'octubre i la carretera de Tamariu. Cap a 3:15 també es preveuen afectacions importants a Tamariu i a l'avinguda de Pompeu Fabra. Per diumenge, les restriccions començaran a partir de les 10 del matí a la zona de la Fanga, Vins i Licors Grau i l'avinguda de l'1 d'octubre. A partir de 11:45 del matí es veurà afectat tot el recorregut final d'arribada a Palafrugell. I mentre el Club Nàutic Llefranc, que es va fundar un llunyà 1963, organitza una nova edició del trofeu de la regata, que en diuen, de Llefranc, que inclou el trofeu Santa Rosa, que és convertit en un dels pioners de la vela a Catalunya. Ahir ens ho explicava, aquest matí ha fet la sintonia de Ràdio Palafrugell, ens ho has explicat i ens ho comentava Marc Moner, director d'aquesta cursa.
3: El trofeu Santa Rosa és la regata més antiga que es fa a la província de Girona i de les més antigues de Catalunya. S'ha fet des de l'any de fundació del Club Nàutic, de l'any 63, cada any ininterrompidament, inclús l'any del Covid, vam tenir la sort de poder-ho fer amb unes altres dates, al setembre. I, bueno, és l'orgull de ser una regata de les antigues. La classe fin, els últims, és una regata que amb els anys hem anat canviant de categoria.
0: La 64a edició tindrà lloc des d'avui divendres i fins diumenge, centrant la competició principalment en la classe fin, vela lleugera, una categoria que havia estat olímpica, un vaixell molt tècnic.
3: Si encara el fin és una embarcació d'un sol tripulant i és una embarcació de 4 metres i mig, una sola vela, i és un barco molt tècnic, és un barco dur i tècnic. Aquí, a la regata nostra, venen, bueno, ex-olímpics, gent amb molt de nivell, i llavors hi ha molt de màster. És un tipus d'embarcació que hi ha una categoria màster amb molt de moviment.
0: Avui a la tarda es disputa la regata costanera Formigues Fin Race i dissabte i diumenge serà el torn del trofeu Santa Rosa, pròpiament dit, amb 3 proves cada dia, cada un dels 2 dies. En Paco Castanyer serà el representant del club local, juntament amb competidors, també del Club Vela Calella, però també que ens acompanyen des de llocs propers, com Aigua Blava, Palamós, Barcelona, el Masnou, o també des de Silla d'Eivissa.
3: Aquí el participant nostre és el Paco Castanyer. També havia sigut regatista actiu als anys 70-80, a l'època dels Doreste, el Blanco, de la classe fin. I, bueno, després de navegar amb altre tipus d'embarcació, fa anys que han tornat a navegar amb el fin, i són part de la gent que l'han reactivat una mica a nivell de fer aquestes regates a nivell de català.
0: Cap de setmana intens, doncs, també, davant de Llefranc, amb la disputa del trofeu Santa Rosa i aquesta regata, la més antiga de la província de Girona i de les més antigues de Catalunya, el trofeu nàutic, el trofeu de Llefranc, la regata de Llefranc, organitzat per el Club Nàutic Llefranc. Matí de divendres, encetem el cap de setmana aquí a casa nostra i tenim a l'altre costat del telèfon en Josep Pasqual des de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, tot i que avui està a dins la barca. Josep, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Quin temps fa aquí? La barca es mou gaire o no?
4: No, avui la carretera està força ben asfaltada.
0: Molt bé. O sigui, no hi ha allò que podien dir que et mereixes al final, no?
4: Ah, no.
0: Va, tu ja estàs molt acostumat amb això, o sigui sí. Que deu costar força marejar-te. A quina zona estàs?
4: Ara estic dues milles més enfora del port de l'Estartit.
0: Passades les Illes Medes, no?
4: Sí, prop d'una milla de les Medes, sí.
0: Tu el que vens a fer aquí també és a mirar les temperatures, a prendre la temperatura de superfície, més cap avall, però ho prens mar endintre o més cap a la zona que hi ha entre l'Estartit i l'Escala, per exemple?
4: Ho faig aproximadament una milla més enllà de les Medes.
0: Mar endins.
4: Sí, exacte, encara no arribo a veure Itàlia, però bueno.
0: Home, ja estaria bé que m'hi poguessis portar algun dia cap a l'Alguer, fer una volta així.
4: Sí, però hauríem d'agafar... van més ràpids els satèl·lits aquests per anar a la Lluna que nosaltres a Itàlia.
0: I posarem una vela llatina de les d'abans i ja veuràs com anirem bé. Bé, no, digues.
4: No, com a mínim amb la vela no gastarem benzina.
0: Exacte, amb el preu que està, imagina't. Escolta, anem a parlar una mica del cap de setmana i a veure què se'ns presenta, no?
4: Vinga. Doncs mira, de fet no tindrem massa canvi o canvis importants, perquè hem tingut tots aquesta setmana amb algun ruixat, núvols, estones de núvol, estones de sol, i és que el dia és tan llarg que hi ha temps de tot, aquest temps. Les temperatures sí que han estat més aviat fresques i no canviarà massa això. Avui, doncs, seguirem aquest temps tranquil, tot i que, com veiem, doncs, estan arribant núvols, sobretot núvols alts, i, per tant, una situació de mig i mig, podríem dir. Amb vent fluix sí que la tarda bufarà una mica de garbí, no massa. Demà el dia començarà semblant, tot i que demà al llarg del dia augmentaran els núvols, perquè s'aproparà un front, de manera que tindrem un dia més tapat, fins i tot amb algun plogim, però sí que s'espera que de cara al vespre i nit doncs, pugui caure algun ruixat més important. Per començar doncs, el diumenge ja amb un temps més tranquil, un cel més net, encara amb algun núvol, però ja sense pluja, per tant, el diumenge doncs, més tranquil, però tot i que la tarda sí que ens bufarà garbí segurament, amb un cel, doncs, força assolellat. Un dia, el diumenge, doncs, serà força assolellat, amb vent durant la tarda, i una temperatura una mica més alta, el que passa que el vent donarà sensació de fresca.
0: El vent no serà molt fort, no? T'ho dic perquè hi ha una competició de vela aquest cap de setmana a Llafranc, o sigui, no sé si arribarà a molestar-los molt o no.
4: Bé, per la vela ja els hi fa falta el vent. Si són... si tenen traça, podríem dir...
0: Home, segur.
4: Ja se'n sortiran, vull dir, no serà com una tramuntanada d'aquella, serà... El garbí ja sabem que és aquell vent, doncs, força constant, a vegades molest, ja ho deia en Josep Pla. I doncs, però la velocitat no serà molt, molt important, vull dir, força 3, com a molt... 3 o amb algun cop de força 4 a l'escala aquesta del vent de Beaufort.
0: Per tant, si hi ha possibilitats de pluja, serà demà, dissabte cap al tard.
4: Sí, de dia sí que estarà més tapat, podrà caure algun plogim, poca cosa, i sí que molt probablement de cara al vespre del dissabte i a la nit del dissabte al diumenge podrà caure algun ruixat més important.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió per al cap de setmana amb en Josep Pasqual posat a dalt de la barca. Que no caigui el mòbil a l'aigua, que ja saps què passa, eh?
4: Sí, es pot mullar.
0: Exacte. Les temperatures encara no les has pres, no? I vas ara.
4: No, la darrera que tinc és de fa 4 dies del mar, que era 17,2 graus. Que seguia per sobre de la mitjana climàtica.
0: Molt bé, doncs dilluns ens ho comentaràs, si cas, quines són les mesures del dia d'avui. Alguna cosa més, Josep, que ens volguessis comentar?
4: No, en principi, doncs, desitjar bon cap de setmana a tothom.
0: Doncs bon cap de setmana per tu també i fins la propera, que vagi molt bé.
4: Adéu.
0: Molt benvinguts i benvingudes amb una altra cita que tenim en el dia d'avui amb els dies mundials, en aquest cas per aquest 8 de maig. Avui en tenim diversos per parlar, per tant, comencem ràpidament. Possiblement un d'important és el Dia Mundial de la Creu Roja i també de la Mitja Lluna Roja, que és avui dia 8 de maig, en commemoració del naixement de Henry Dunant, el fundador de Creu Roja. L'objectiu d'aquest dia és reconèixer la tasca encomiable de voluntaris i treballadors que cada dia, salven vides, ajuden els més desfavorits i canvien mentalitats. En Henry Dunant era un banquer suís que, mentre es dedicava els seus negocis a Algèria, va viatjar al nord d'Itàlia en el mateix moment en què s'enfrontaven allí els exèrcits austríac, francès i piemontès. En Fosquejar va visitar el camp de batalla de Solferino el dia 24 de juny de 1859. Allà hi jeien 40.000 homes pràcticament abandonats a la seva sort. Dunant va veure morir molts homes sense assistència de cap mena i, ajudat per gent de les poblacions properes, es va dedicar a socórrer-los i atendre'ls sense importar de quin bàndol eren, usant el lema Tutti Fratelli, tots som germans, encunyat per les dones de la propera ciutat de Castiglioni de los Tiviere. Va quedar tan impressionat per aquesta experiència que 3 anys després va publicar les seves reflexions per ajudar en situacions semblants en un llibre titulat Un record de Solferino, un llibre que va ser la llavor de la Creu Roja. També avui i demà, 8 i 9 de maig, se celebren les jornades de record i reconciliació en honor dels qui van perdre la seva vida a la Segona Guerra Mundial, una commemoració establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2010, coincidint amb el 65è aniversari de la finalització del conflicte. Més que una efemèride, és una crida a la memòria col·lectiva i a la construcció d'un futur en pau. L'elecció d'aquests dies no és casual. El 8 de maig de 1945, l'Alemanya nazi va signar la seva rendició incondicional, marcant la fi de la guerra a Europa. Tot i això, a causa de les diferències horàries, a Moscou ja era el dia 9 de maig, data que es va convertir en el dia de la victòria a Rússia i altres nacions de l'Europa de l'Est. Aquesta dualitat reflecteix les diverses perspectives i experiències dels diferents països involucrats en aquest conflicte. També cada 8 de maig es commemora el Dia Mundial del Càncer d'Ovari, amb la finalitat de generar consciència a la població sobre aquesta patologia, catalogada com el 7è tipus de càncer més freqüent, que afecta anualment més de 250.000 dones al món. Amb aquesta efemèride es pretén fomentar una cultura de sensibilització i prevenció per detectar a temps aquesta malaltia. El Dia Mundial del Càncer d'Ovari es va crear l'any 2013 per iniciativa d'un grup de líders d'organitzacions de defensa del càncer d'ovari arreu del món. El dia 8 de maig també se celebra el Dia Internacional de la Talassèmia, una malaltia genètica estranya que afecta la producció normal d'hemoglobina. Aquesta malaltia també és coneguda com a anèmia de Cooley. Amb aquesta efemèride es pretén visibilitzar aquesta malaltia poc freqüent, així com donar suport al desenvolupament de recerques per la detecció primerenca de la patologia i un tractament eficaç. La talassèmia, de fet, és un trastorn sanguini de caràcter hereditari, mitjançant el qual l'organisme produeix menys quantitat d'hemoglobina. Això genera la destrucció dels glòbuls vermells al torrent sanguini, ocasionant anèmia. I tancant la paradeta en aquest dia 8 de maig amb l'homenatge a un quadrúpede noble, carismàtic i peculiar. Es commemora el Dia Mundial del Burro i també, com no, del nostrat burro català, per part de diverses societats protectores, amb la finalitat de destacar la importància d'aquests animals en les activitats humanes. D'altra banda, amb la celebració d'aquest Dia Mundial es pretén contribuir a la conservació d'aquesta espècie mitjançant la millora de les condicions de vida i cura dels equins. Diverses societats protectores, amb la finalitat de destacar la importància d'aquests animals en les activitats humanes. D'altra banda, amb la celebració d'aquest Dia Mundial es pretén contribuir a la conservació d'aquesta espècie

0: van ser la millor ajuda que tenia la humanitat per sobreviure i tirar endavant, especialment en les tasques del camp i de càrrega. Acabem aquí, Dies Mundials Internacionals, per avui, 8 de maig.
1: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí les notícies per avui, divendres. Recordin, a partir de les 3 de la tarda, el Palesport, ja el trobareu a la pàgina web de Ràdio Palafrugell, a la plataforma de podcast i a les xarxes socials, i a partir de les 7 de la tarda a l'antena de la ràdio, amb tota la informació esportiva. Avui entrevistem, doncs, i escoltarem aquesta entrevista amb en Marc Moner, i també parlarem de futbol amb l'entrenador del Bisbalenc, ja que no disposem de declaracions del Futbol Club Palafrugell i del seu cos tècnic. Sí que ho tenim del seu rival aquest cap de setmana, com és l'Atlètic Bisbalenc amb aquest derbi. Tota la resta de les informacions també les destacarem en el dia d'avui. Per tant, allà ens trobarem més informacions a partir d'ara a radiopalafrugell.cat i els canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns. Adéu-siau.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa. T'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte 9 de maig a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell, monòleg Escocia amb Xavi Franquesa, dins del cicle de comèdia de la Costa Brava Sonats. Amb més de 25 anys d'escenaris, Xavi Franquesa ha anat afinant el seu humor fins a convertir-se en un showman amb segell propi. El seu estil és directe, àcid i sense filtres. Una comèdia ràpida, intel·ligent i molt connectada amb el públic, sempre des del sarcasme i la ironia. Les entrades ja es poden comprar al web sonats.cat i valen 18 euros.
0: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Exacto.
1: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
2: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
1: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.